En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

I us saludem des de la ràdio, des de RAC 105, des del Matina Codina, arrencant nova edició, la número 1071 d'aquest show matiner, que l'única cosa que pretén és divertir-te, entretenir-te, informar-te i alleugerir aquests primers instants del dia, sempre una mica espessos, carregats de son, de lleganyes i una mica de pesadesa. Per tant, escolta'm, aquí tenim aquesta finestra d'oportunitat per passar-ho teta i també per estar el dia a tot, rient amb tot l'equip del Matina Codina. Gràcies per acompanyar-nos fent el que facis a aquesta hora del matí. Passa un minutet de les 6 d'aquest 10 de juny del 2026, que és un dimecres que, pel que fa al temps, doncs començarà bastant ennuvolat, algun ruixat a la meitat nord del país al matí, cap al migdia entre el Maresme i Barcelona, i a la tarda al nord-est. Temperatura una mica més baixa, demà semblant, més càlid i amb sol divendres. I els termòmetres que aniran pujant, de moment avui una mica frenat, tot plegat per aquests núvols, que esperem que no entorpeixin tots els actes que ha de fer el Papa Lleó 14. Per tant, endavant amb aquest nou dia, que intentarem començar amb la millor ràdio en directe, parlant de tot allò que l'actualitat ens està oferint aquests dies, que no es pot dir que precisament vingui buida de titulars. Avui repassarem com va anar l'aterratge del Papa a Barcelona. Deixa'm posar el virolai, ja. Vinga, posem-lo. Reviurem alguns dels millors moments, tant de la visita de la catedral a la ciutat com de tots els momentassos que es van viure en l'acte central de la tarda vespre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, amb la gran vetlla de pregària i les actuacions musicals de l'Alfred García i l'Álvaro Soler, la Conchita Pérez o els Escolanets de Montserrat amb Sergio Dalma. També hi va haver actuació castellera dels castellers de Vilafranca amb un meravellós 4-8. I el virolai, que va sonar sempre emotiu, amb l'Escolania interpretant-lo ben a prop d'una rèplica de la Moreneta que avui veurà en directe el Papa Lleó XIV amb la seva visita a Montserrat, que és un dels actes centrals, sens dubte, així com també la inauguració de la Torre de Jesús aquesta tarda, amb el recorregut que farà pel centre de Barcelona amb el Papa mòbil. Hi ha fervor, hi ha emoció i molta gent als carrers. Això també, evidentment, entorpirà una mica la mobilitat. En parlarem al Matina Codina de RAC 105 i també tindrem altres afers del dia, només faltaria, eh? A la miscel·lània d'entreteniment. I abans de les 8 del matí farem valoració de la primera jornada de la selectivitat amb el Sergi Ferrer, que ha pogut recollir les sensacions de diversos alumnes que s'han expressat escrivint unes cartes que avui us llegirem aquí al Matina Codina. I també més tard connectarem amb el nostre Jordi Grau, reporter de TV3, per copsar l'ambient que ja es viu a aquesta hora en algun punt del recorregut que farà el Papa mòbil de camí a la Sagrada Família abans que el Papa Lleó 14 faci efectiva la seva benedicció de la Torre de Jus, que ja sabeu que és la torre central del Temple de Gaudí, que està de centenari de la seva mort i es convertirà així oficialment la Sagrada Família en l'església més alta del món. Quantes coses! I també farem el temps amb l'Ausart, la secció de la tele amb l'Alan Lillo, les notícies més boixes de la Mar Puga, com cada dimecres a les 9 del matí en relació a la premsa rosa. I pel que fa als esports, parlarem del retorn de Mourinho a la banqueta del Real Madrid, també de les polèmiques que hi ha amb el fitxatge de Julián per part del Madrid, que ha ofert 150 milions, però també del Barça. Vull dir, hi ha molts temes, i posarem la vista al partit inaugural del Mundial, que serà demà a Mèxic, amb una gala inaugural de traca i mocador. I tot això i encara molt més. Us sentireu aquí al Matina Codina de RAC 105 en aquesta edició 1071 del programa, que avui encetarem amb el meu ídol David Guetta, que ha fet una versió fantàstica utilitzant la base del Music Sounds Better With You de Stardust, de la cançó de Milky, Just The Way You Are. Gairebé les 6 i 5 minuts. Bon dia, Catalunya, peu a terra, ànims i petons de l'Ernest Codina. Endavant amb el dimecres. Amigos.

0: Marc Puig, aviam.
1: Hello.
0: A veure, Andrés Pajares, que és un dels teus ídols.
2: ¿Estáis todos prevenidos? Pues ala, a las one, a las dos, a las tres y a las cuatro.
1: Ei.
0: Bueno, doncs es veu que el tenim hospitalitzat per una pneumònia.
3: Què me dius?
1: Sí, últimament no sé què passa, que tots els meus ídols, amors i amics estan amb pneumònia ingressats.
4: Per probabilitat d'edat, Marc.
1: Ma mare m'ho va dir, va dir, un dia d'aquests, un nòvio d'aquests teus la palmarà. Estic prevenida, dic, tens tota la raó. El cas és que l'actor i humorista espanyol Andrés Pajares, 86 anys, clar, pobret, ha estat ingressat a un hospital de Madrid a causa d'una pneumònia.
3: Una sorpresa.
1: Segons ha explicat la seva filla, Sergi, Maricielo Pajares, no sé si... El seu estat és bo, està controlat i els metges fins i tot han valorat l'opció ja de donar-li l'alta. Però s'ha retardat per qüestions organitzatives del cap de setmana. Sí, amb el papa de Roma a Madrid, doncs,
0: aquest senyor, està tot col·lapsat. Aquest senyor que ha fet una pneumònia, perquè anava tot el dia despilotat a les seves pel·lícules del Destape, eh?
1: Allà, amb l'esteso. Va començar a trobar-se malament, amb febre i malestar general, i això va portar al seu ingrés. Però a hores d'ara sabem que evoluciona favorablement.
0: Molt bé, doncs ens tornes a parlar d'Andrés Pajares quan s'hagi recuperat o s'hagi mort.
1: Sí, ja faré la notícia.
3: Oye, podrían reponer sus películas ahora a modo de homenaje, ¿no? Los Vingueros, Yo hice RT3, El Currante, Máquina Baja, ¿verdad?
1: Ay, Carmela, que era un Goya.
3: 1990.
1: Claro.
3: És increïble.
0: Que fa la truma d'aquí, sisplau, truma d'aquí.
1: Home!
0: De què ens parles avui?
5: Avui fa anys Jordi, Pujol i Soleil i Parera.
6: Home.
5: 96 primaveres.
7: Ara, el nostre espesso. Espesso també.
4: Espesso, sí.
1: Espesso, amor.
4: I espacares, en tot cas, no espesso ni espesso.
7: És que no m'interessa dir.
5: Us porto uns talls del president Pujol. D'entrada us comento que jo de petit, això és una cosa meva, pensava que el Pujol i el Núñez eren germans.
7: Sí.
5: Perquè els veia moltes vegades junts en actes, no? I veia que eren els dos tenien una retirada, perquè eren així, el cabell més o menys igual, petitets. I el tema aquest de l'alçada el van comentar un dia entre ells dos.
8: De moment el futbol té un avantatge sobre el bàsquet. Que és que jo no em sento tan petit.
7: Ah.
8: I tu tampoc.
7: Jo em sento petit a tot
8: arreu. Escolta, al costat dels jugadors de bàsquet, tu i jo, es posen al costat dels jugadors de bàsquet i se va amb una setrillera, saps?
7: Jo tinc una formatge de la secció, em pujo a la banqueta.
3: Sí, eh? Jordi.
5: Sembleu la setrillera, oi?
3: Semblem la pilota, nosaltres.
5: Sembleu la setrillera. Tu sembles la sal. Jo semblo el pebre, oi?
3: Sí, molt bo, eh?
7: Acabem de crear una dupla que no sé si la vols enterrar ja.
1: No,
0: a mi m'agrada, el que passa que anem fatal de temps. Per tant, Cazorla, tenim temps per un altre tall.
5: Fem un altre, doncs mira, el president Pujol... No, anem a l'últim, Ernest. Un dia que un crossover entre Justo Molinero i Jordi Pujol parlant, jo això ho desconeixia, d'un amor platònic del president Pujol.
9: Me dijeron que fuiste novio de Carmen Sevilla.
10: Resulta que era una mujer muy bonita. Y bueno, ahora pues,
9: no digo más nada, ya lo dirás
10: si te quiere, pero en fin, yo me refiero cuando era joven.
9: No digo nada.
10: Y era muy, muy, muy, muy bonita. Y una vez lo dije.
9: Perdón.
10: Y entonces todo el mundo me lo recuerda.
9: Perdón, no, estaba muy buena.
10: Usted me ha dicho con más precisión.
7: Joder. Mira que educats, parlant de les peroles, no?
1: Jo la imito a Carmen Sevilla.
7: Calleu!
1: Sí, mira, atenció. Diu, jo tuve un...

0: que si no, no ja està, Marc, ja està.
1: Però quan l'ha imitat?
2: Era fins aquí.
0: Ho ha fet molt bé la Mar Puga, que hauria d'haver nascut en l'època de l'auge del Molino i estaríem parlant de la vedet més important de la història.
3: Si ets els que et passes 45 minuts al lavabo de la feina, almenys aprofita el temps i escolta'ns. Matina Codina, més entretingut que una revista de decoració.

0: Sergi Ferrer, de què parlem ara?
1: Bueno, no sé si teniu entrades.
2: Per què?
1: Teniu entrades o no?
2: Per què? No sé.
1: No teniu entrades?
2: No ho sé, de què?
1: Però si és que ha arribat a Barcelona el festival més bèstia de tot l'estiu.
2: Ah, sí?
1: I diràs, deu ser el Cabro Rock. Bueno, el Cabro Rock està molt bé. Però no. Ah, el Canet Rock? No, el Canet Rock no.
3: Moltes gràcies, Puigdé.
0: El Cruïlla,
1: el Cruïlla. El Cruïlla, no, el Primavera, ja ha passat. El Vallviva, l'Agrofest.
4: Va, però què, què, què?
1: Barcelona ara mateix és un festival perquè arriba el Festival del Papa.
2: Oh!
1: No ho sabeu?
4: No.
1: És el Papa's Fest.
4: És dominar, eh?
1: I com arriba el Papa's Fest i a mi m'estan pagant uns diners per promocionar-lo, us penso colar ara mateix la falca publicitària del Festival del Papa.
2: Ostres! Hola, fanàtics de l'Evangeli! Ja és aquí el millor festival del 2026! Arriba a Catalunya el Papa's Fest! Porten tots papa, benediccions, litúrgies, misses, pregàries i tot en castellà para que lo entiendan todos! Papa's Fest! Els dies 9 i 10 de juny a Barcelona! Vamos todo pa la iglesia, Cristo pronto viene, el final se acerca. Carrers tallats, escorcolls, afectacions al transport públic i moltes sorpreses més. Amb les actuacions de Arcángel, Julio Iglesias i Santana.
5: Santana, clar, Santa Anna, el Santana, la guitarra, ja me'n recordo.
2: I recorda, els primers 500 en posar la bandera del Vaticà al balcó rebran res. Però gràcies per ajudar-nos a veure que ets un panol. Com a veritat, et perdràs la primera aparició del Papa Lleó a Barcelona? Me cago en Déu!
5: Perdó, clarament no era l'anunci per dir això.
2: Papa's Fest, el primer festival on no importa si vens o no, el pagaràs igual! Ràdio Maria, emissora oficial!
1: Oh. Ostres!
4: Oh, quina meravella, m'encanta!
1: Fa bona pinta o no?
4: Em flipa, vull anar.
1: Hola. Queden molt poques entrades.
4: On les puc aconseguir?
1: Al meu Instagram, Sergi Ferrer.
4: Ah, vale, perfecte. Ostres, avui estem. No,
0: però realment, o sigui, has aconseguit que em vinguin ganes d'anar al Papa's Fest.
1: Ah, és que
0: brutal.
1: T'he de dir que fins i tot jo, que sabia de què anava,
4: sí,
1: he pensat, igual hi aniria. Igual dissabte, o sigui, demà no, però potser demà passat.
6: Home, ja l'has pagat, com diu la falca, l'has pagat. Sí. O sigui, aprofita.
0: Sensacional l'anunci del Papa's Fest del matí acudint a Sergi Ferrer. Moltes gràcies.
7: Si et fa pal anar al curro, escolta el Matina Codina, el programa més burro.
8: Cada dia, de 6 a 11, Matina Codina amb Ernest Codina.

0: ara repassem amb el Sergi Ferrer la imatge o el vídeo del dia.
1: Vull que us imagineu ara mateix una dona que s'està gravant en, així amb selfie amb el mòbil i la dona té un lloro a l'espatlla dreta. Llavors la dona ensenya a càmera que el lloro s'ha menjat un cable de la tele, de telefonia, un cable. S'ha portat molt malament aquell lloro.
0: Perquè no me li has donat les pipes que necessitava.
1: I és el que el lloro fa sovint. La dona el comença a renyar en portuguès, vale? Crec que és de Brasil, i el lloro s'hi torna. No s'entén el portuguès gaire, però crec que podeu arribar a copsar la conversa entre la dona i el lloro, que no accepta la bronca.
2: ¿Por qué? ¿O qué le pego? Oi, no fue yo. Fue você. Fue você. Fue. Não grita comigo. Não grita comigo. Olha, cara. Ô, bicudo. Escuta só. Eu não vou falar mais.
3: La dona és la de la veu greu, no?
1: La dona és la que s'entén quan parla, Alan.
0: Quina estampa tan bonica. I no sé amb qui esteu. Amb el lloro o amb la senyora?
1: Amb el lloro, perquè a més el lloro, allò que diuen els animals són tontos, el lloro espera pacientment a que la dona comenci a parlar, i quan la dona diu, has sigut tu, i ell fa... Però què has sigut tu?
0: Ni a Salva més trepitgen tant, eh?
2: ¿Por qué? ¿O qué le pego? Oi, oi. No fue yo. Fue você. Fue você. Fue.
3: Claro. Fue. Ah. No
1: grita conmigo. Ara, mira.
2: Hola, cara. O bifuera.
0: Yo estoy con el lloro.
2: Escolta.
4: Us puc explicar una anècdota molt ràpida d'un lloro?
1: Sí,
4: mira, la meva família, nosaltres tenim un xiulet, que és el... Vale? Nosaltres quan ens busquem o ve algú, fem... Llavors un puga gira.
3: Sí, va, però a mig d'una multitud no funciona això.
4: Sí,
0: estem
4: al súper.
0: Tothom, quan...
4: No, estem al súper. I estàs als congelats i l'altre en el tedi. Llavors et trobes. Oh. O a l'estartit, estem a l'estartit i ve algun amic o tal pel balcó, pel carrer i fa... Llavors sortim al balcó.
3: Cabretes,
4: bueno, què ho fem a la família? Què passa? Que fa uns anys que un lloro va començar a viure davant d'un dels apartaments on vivim. Llavors el lloro, em va dir lloro, s'ha pres el xiulet, el... Què passa? Que ara tot el dia està el lloro fent el xiulet i estem tot el dia sortint al balcó a l'estartit i pensem que ve un amic o un familiar.
1: I és el lloro que antes, que us està tocant els nassos i ho fa cada dia.
4: Exacte, ja està tot el dia amb el xiulet.
0: Increïble.
4: Que gran anècdota.
1: A mi m'ha agradat.
0: M'ha agradat, Marc, la veritat que sí. Moltes gràcies.
5: No corris, que arribaràs tard a la feina. Potser sí, però que content que arribaràs escoltant el Matina Codina. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: Serà en aquest cap de setmana també el Cabró Rock de Vic amb Rock 105 com a emissora oficial, una mica de rumbeta que no s'acabi l'estiu. Falta molt, Mònica Usar, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: S'acabi l'estiu si encara no ha començat.
1: El dia 21 comença, diumenge de la setmana vinent.
0: Hora, la sabem o no?
1: Sí, cap a 2:15 del matí, si no m'equivoco. 10:34,
0: mira,
1: em sembla.
0: Mentre fem el matinà codinà, no?
1: No, perquè és un diumenge.
0: Vindrem igual.
1: Ah, no, home, no vinguis, tio. Mentre fas un bon esmorzar a la llum del sol, que t'escalfa.
0: Mira, vaig anar al metge i em va dir que em feia falta vitamina D.
1: Però si estàs morenet.
0: Ja, però això jo crec que ja ve d'una ascendència gitana que tinc jo.
1: No,
0: com que vist sol i no em cuido, saps? Tot podria ser. No. Ganes que arribi l'estiu, si no fos per aquestes calorades que anirem tenint, suposo, perquè
1: ja he sentit
0: i he llegit que tornarà la calor, no?, aviat.
1: Sí,
0: o què?
1: Tornen a pujar les temperatures. De fet, avui encara baixen, màximes de 25 a 30 graus. Ahir encara es va arribar un 32, 33 cap a Ascó i també Vinebre, 31 al Carràs, doncs avui entre els 25 i els 30, i també han baixat durant la nit i l'ambient no ha sigut tan càlid com ahir. 16 graus tenim a Cervera, ni a 18 a Malgrat de Mar, 15 a Girona, 17 a Lleida, 20 a Tarragona i entre 18 i 22 graus a Barcelona. Però, com deies, els propers dies torna a pujar la temperatura, comença demà, puja més divendres i encara més al cap de setmana, quan tornarem a tenir valors que poden superar els 35 graus en punts de les comarques de Ponent, per tant, cap de setmana de calor i també de sol, amb un temps més estable.
0: Ahir vaig sentir el teu company Martí Oliveres que deia que, aviam, que potser la setmana que ve tornaríem a repetir temperatures com les que vam tenir a final de maig, no?
1: Sí.
0: Amb aquella calorada que... que tenim tan present, no?
1: Potser sí, perquè augmenten per sobre del que seria habitual, uns 4-5 graus per sobre de la mitjana. Per tant, preparats per una nova calorada i per un temps més tranquil. Però avui, de moment, comencem el dia amb força núvols i amb alguns ruixats que estan descarregant cap al Priorat, també punts de l'Anoia, el Bages, Osona, el Berguedà, el Moianès o sectors de les comarques de Girona. Ara al matí, sobretot, afectaran les comarques del nord del país, aniran avançant d'oest cap a est i a la tarda només quedaran alguns ruixats al Pirineu i a la resta, en canvi, s'obren clarianes. I tramuntana, que bufarà a l'Empordà avui i també demà.
0: Avui cap al migdia tenim el Papalleó 14, sí, que se'n va a Montserrat.
1: Sí, a veure, durant el matí trobarà un cel més tapat, fins i tot amb algun plugim, ara al matí, tant a Barcelona, perquè al matí crec que estarà
0: Brians-ho. I a la tarda és quan fa el recorregut pel centre de Barcelona,
1: sí,
0: cap a la Sagrada Família.
1: En aquell moment és quan s'obriran clarianes i si esteu esperant a que passi o esteu per aquesta zona de la Sagrada Família, doncs tingueu en compte crema solar, algun barret, un ventall també, perquè si esteu sota el sol en aquell moment que s'obriran més clarianes, doncs es pot fer llarga l'espera. Aigua també l'heu de tenir a sobre. Sí.
0: Però en qualsevol cas, l'arribada del Papa Montserrat, no estem parlant d'un ruixat bèstia, d'una tempesta, sinó
1: no,
0: seria allò...
1: Un ruixat feble, però cap aiguat. I si cau algun aiguat... Si cau algun aiguat, doncs serà cosa seva.
0: Més refrescadet. Exacte. Mònica Usar, moltíssimes gràcies. Gairebé són 6:45 del matí. Escoltem la nova de Shakira, que és l'himne del Mundial de Futbol d'Estats Units, Canadà i Mèxic, que demà comença amb un partit inaugural a Mèxic, en aquest cas entre la selecció autòctona de Mèxic contra Sud-àfrica. Demà a les 9 de la nit ja tindrem aquest primer partit oficial del Mundial i recordem que hi haurà també una actuació en aquesta festa d'inici del Mundial de la Shakira, que cantarà aquesta cançó que es diu Die, Die.

0: quin flow, quina sensualitat i quins moviments de malucs amb aquelles faldilles que ens porta sempre de fil la gran Shakira, Day Day and Burna Boy. Demà la veurem actuar a l'Estadi Azteca de Mèxic, al costat, per exemple, de J Balvin o també Maná. Maná, eh? Labios compartidos, labios divididos, eh? Rayos de sol, eh? Clavado en un bar. Vinga, va, notícies. Pere, que aquests dies estan passant moltes coses, sobretot vinculades a la visita del Papa a Catalunya. De fet, heu de saber que avui arriben els plats forts de la visita del Papa al nostre país, a la tarda, amb la gran benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família, i al matí amb la visita al monestir de Montserrat. Per tant, ho anirem seguint des del matí a Codina, tant avui com demà. També heu de saber que durant el primer dia Lleó 14 s'ha atrevit amb el català i ha entrat de ple en temes socials. Aquí ho tenim, per exemple, dient bon dia.
1: Bon dia i bona hora!
0: I també adeu-siau.
1: Adeu-siau!
0: Molt bé, Lleó, perfecte, meravellós. Això és el que esperàvem. Home, ahir vaig estar seguint l'acte central de la jornada del 9 de juny a l'Estadi Olímpic, i t'he dit que 50-50, 50-50, pel que fa al repartiment dels discursos en català i en castellà per part del Papa. Potser més baix, fins i tot, el català per part de Joan Josep, del Juanjo Omella, Joan Josep Omella, l'arcabisbe, que per mi li va faltar una mica de català. Bé, més coses. A veure, què estàvem dient? Sí, això, que va condemnar la violència masclista, el Papa ha demanat més recursos per la salut mental i més convivència, tot plegat en els primers banys de masses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys i també a la Catedral de Barcelona. Canviant de tema, perquè Renfe i Adif obriran un expedient a Siemens per les incidències que van aturar dos cops la xarxa de Rodalies. La companyia diu que no sap què va passar, però admet que quan va caure el centre de control d'Adif estava fent tasques de manteniment. Avui Rodalies ja torna a funcionar amb normalitat. I els sindicats de docents donen per tancat el cicle de vagues i seguiran protestant el curs vinent. Aquest any ja ho deixen aquí. L'última aturada va punxar només amb un 12% de seguiment, que és el més baix fins ara. El govern vol implantar el preacord rebutjat pels mestres que reclamen continuar negociant. I 24 hores després de demanar contenció, els Estats Units s'han bombardejat l'Iran. És la resposta a l'atac contra un helicòpter nord-americà. L'Iran ha dit que s'hi tornarà, mentre la Casa Blanca diu que l'escalada no afecta les converses de pau. Això mentre l'Iran denuncia que la seva selecció només tindrà visats de 24 hores per jugar al Mundial als Estats Units. Per tant, podran entrar al país just abans dels partits, però quan acabin hauran de tornar a Mèxic. Això és un bon follon, eh? I la Casa Blanca diu que no deixarà entrar alguns membres de l'estaf tècnic. Mare meva. I avui comencen a declarar els testimonis clau del cas del nadó presumptament maltractat a Barcelona. Avui, tres veïnes i companyes de feina de la mare, i demà els metges i la infermera que van detectar les lesions. El pare continua a la presó i la mare en llibertat provisional. En futbol, l'Atlètic de Madrid es pren en broma una oferta del Real Madrid pel davanter argentí Julián Álvarez. El conjunt matalasser ha rebutjat una proposta de 150 milions de Florentino Pérez, que va fer pública en un comunicat inèdit a les xarxes socials. L'Atlètic de Madrid va contestar que el Real Madrid li fa igual de gràcia que el Barça. Molt bé. Uns catxondos als community managers, eh? Us recomano que mireu el fil que va publicar l'Atlètic de Madrid en relació a aquestes ofertes que està rebent per Julián Álvarez. I justament el Barça ha anunciat que es carallarà contra Florentino Pérez. El president del Real Madrid va assegurar fa unes setmanes que els àrbitres li havien robat 7 de les últimes 14 lligues, flipat. Ho va atribuir als pagaments del Barça a José María Enríquez Negreira, i Rafa Juste l'ha qualificat de ploramiques, i em sembla molt bé, i ha dit que el portarà als tribunals, em sembla encara millor. I pel que fa al temps, això ho explicava ara la Mònica Usart, avui s'espera un matí insegur amb alguns ruixats, sobretot al nord del país, que veurem si afecten o no la visita del Papa al monestir de Montserrat. 6:37, fem una pausa aquí, a Can Matina Codina, a RAC 105, i tornem de seguida amb les efemèrides, una Mar Puga molt emocionada amb tots els actes del Papa, i també l'Arnau Mulet abans de les 7 del matí.
2: RAC 105 Barcelona.
3: Sents el rugit de les brases? Torna Meat and Fire a Barcelona, el Festival Internacional de la Gastronomia del Foc. 3 dies de brases enceses, música en directe i amb més de 30 mestres de la brasa de tot el món. Del 12 al 14 de juny, al Moll de la Fusta. Més info i entrades a meatandfire.org.
4: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
5: Césped Solución.
6: Més informació a céspedsolucion.es.
7: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
8: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
11: Escupi.
10: Avui en fem servir moltes més.
11: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
10: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
12: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
13: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
14: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
15: No podràs canviar d'emissora.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: que podem seguir a força i quina cançó tan consolidada actualment a la nostra programació musical. Estem parlant del clàssic de Faithless, Insomni, amb la veu de Bebe Rexha, la nova versió 2026 d'aquest número 1 que podria haver sonat ahir pel seu significat a l'acte central a l'Estadi Olímpic que Lluís Companys de la visita del Papa a Barcelona, perquè al final la litúrgia era molt mística, no? com acostuma a ser en aquests casos, vinculats a l'Església, no? Bon dia, Marpuga.
1: Bon dia,
0: però una mica de festeta, una mica de tecno,
1: sí,
0: una mica d'electrònica hauria molat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, va faltar.
0: Com estàs?
1: Molt bé, tu?
0: Sí.
1: Bé, contenta, perquè avui vaig veure el Papa Mòbil.
0: Clar, avui potser reps la seva benedicció,
1: Compte,
0: De moment reps la meva.
1: De moment rebo la teva, que ja és molt.
0: Quin és el plàning? El plàning teu? Què tens previst avui, Mar? Tu?
1: Mira, la plegaré d'aquí i m'aniré a arreglar una ungla que se m'ha trencat. Prioritats per veure el Papa. Aniré a dinar amb la meva mare.
0: Tens un moment que és senzilla, tu, eh?
1: Intentaré anar a veure els meus avis, que estan molt ficats amb el tema del Papa. Ens estem trucant tot el dia, comentant. Saps allò com amb els amics, rotllo tal? Doncs amb els meus avis
0: com
1: estem
0: si
1: així,
0: una sèrie, no?
1: Comentant les misses, sí. I llavors aniré al meu balcó VIP, privilegiat
0: una cosa,
1: amb temps.
0: Una cosa, perquè jo entenc.
1: Per veure el Papa Mòbil.
0: Perquè jo entenc. Què comenteu per telèfon de les misses?
1: Ah, doncs pues el que diu el Papa, el que veiem a la tele, en plan, ai, mira què ha dit, mira qui hi ha, no sé què, ens estem trucant tot el dia amb els meus avis. És
0: sí,
1: guai.
0: Sí, hi ha beneït 8 nens, no? Ja,
1: yes.
0: No?
1: O més, ha beneït molts nens.
0: Heu vist que maco l'últim nano que ha sortit?
1: Sí, exacte. Sí.
0: L'emoció una mica de la gent.
1: Al meu avi li agrada molt com parla el Papa, perquè és veritat que parla molt bé. Bueno, comentem, està guai.
0: Tot i que ho llegeix bastant tot, t'he de dir,
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, crec que hi ha algú allà al Vaticà que està tot el dia picant discursos,
1: Però ell veia i fa com un esforç per parlar català, i sí. El senyor pues no és d'aquí.
0: Correcte.
1: Home, vull dir que
0: costa. És nord-americà, aquest senyor.
1: Exacte. I bé, no sé,
0: a mi em preocupa que fot amb tots els regals que li fan.
1: Jo flipo. I treu regals, i tota l'estona dona regals a tothom. Jo no sé d'on els treu. Rotllo Doraemon, saps? En plan, jo penso, no els porta amb aquestes túniques.
0: No sé, és molt llarg, allò. Molt, molt llarg i molt ample.
1: Tot un tema,
0: en fi,
1: Papa.
0: Sí, serà un dels temes del dia, sens dubte, però nosaltres no volem ser infidels a la tradició i el que toca és fer commemoracions i efemèrides d'un 10 de juny com el d'avui. Mar Puga.
1: Som-hi.
0: RAC 105, Esteve.
1: Atenció! Mira, començarem escoltant una cançó que a mi em torna boja. Posa-la, home. Podríem ser tu i jo, Ernest, en una altra vida.
0: I tant.
1: Vinga, el 10 de juny del 1978, aquesta cançó, You're the one that I want, de Gris, arribava al número 1 a la llista Billboard Hot 100, que s'ha convertit en un dels grans èxits de la història.
0: I tant, banda sonora de Gris, que a més jo encara punxo a les meves sessions, i funciona, la gent
1: sempre
0: es torna boja.
1: Funciona.
0: Tinc un megamix amb tots els hits de Gris, que la gent gaudeix màximament. Què més?
1: Doncs que avui fa 91 anys de la fundació d'Alcohòlics Anònims.
0: Déu-n'hi-do com has il·lustrat aquesta efemèride.
1: Has vist? Consisteix en ajuntar gent que té problemes amb la beguda compartint les seves inquietuds i comportant deixar l'alcohol. Crec que és,
0: ànims,
1: són coses molt importants
0: des
1: per curar.
0: Exacte, tothom que ho està intentant deixar, una que no ho va aconseguir va ser l'Amy Winehouse.
1: Correcte.
0: Que malauradament ens va deixar algunes estampes bastant lamentables i decrèpites. Va, més cosetes.
2: Tots drets!
1: Josep Rull presidia el Parlament. En tot aquest temps ha recorregut més de 80.000 quilòmetres per tot el país, visitant 151 municipis de totes les comarques.
0: Doncs haurà de canviar el cotxe aviat.

0: Vinga, i era el 1977, tal data com avui, que l'empresa informàtica Apple presentava l'ordinador Apple II als Estats Units. Que festin, que festin, que festin. Escoltant el festín, que la canta el Lumière de La Bella i la Bèstia, perquè el 1907 eren els germans Lumière que presentaven la fotografia en color gràcies a l'invent al cinematògraf. I ens posem tensos perquè avui és el Dia Mundial de la Heràldica, que estudia la simbologia que hi ha en els escuts. No sé si ets tu de portar escuts o de petit et disfressaves de cavaller.
1: M'agrada el tema dels escuts, no? Que sigui el seu significat, sí. És veritat que no sóc molt amant de l'heràldica perquè no acostumo a investigar el significat dels escuts.
0: No, però és un dia curiós,
1: escuts,
0: no? No sabia que existia.
1: Quin és el teu escut preferit?
0: El
1: teu barri o no sé... té escut al teu barri?
0: No, crec que no ho sé.
1: Al meu poble sí, és una flor, és una mena de margarita.
0: El de Gràcia m'agrada a mi, la bandera aquella de les flors.
1: Vinga, aniversari. Quins famosos bufaran avui les espelmes, Puga?
0: Doncs avui hi ha un senyor que fa 100 anys.
1: Què dius ara?
0: Home, això és notícia, des d'aquí el felicitem. Ell és pintor i és el Félix Rebello de Toro, per tant, felicitats. També l'entrenador de futbol Carlo Ancelotti en fa 67, l'actriu Kate Upton en fa 34, el pilot de moto Pol Espargaró en fa 35,
1: grande.
0: La princesa de Suècia Magdalena de Suècia en fa 44, la defensa del Barça Ona Batlle en fa 27, i acabarem amb la cantant Kim Deal, que en fa 65.
1: Algun aniversari més, Mar?
0: No, cap més.
1: Doncs vinga, cop d'ull als astres, a veure si la sort estarà de la nostra banda avui.
0: Mira, avui m'he llevat romàntica perquè vaig anar al cinema i vaig veure una pel·li d'amor. I clar, he pensat, a qui li anirà bé en l'amor? Això li interessa molt a la gent, a vegades més que altres.
1: Aviam.
0: Llavors, els balances. Aviam. Avui la vostra naturalitat i encant faran que les converses flueixin fàcilment. Els taures tindreu un bon dia per reforçar vincles i rebre mostres d'afectes sinceres. Els peixos notareu la sensibilitat especialment afinada i els lleons, com el papa, avui el magnetisme estarà a l'alça i atraurà mirades i oportunitats amoroses.
1: Però el lleó 14 no és lleó, no? O sí?
0: Ah, no sé què és. Dic lleó sí. Perquè es diu papa lleó.
1: Però l'has dit com el lleó, vinga, ja està, la fotem així de cavall estant.
0: Vaig a mirar quin signe
1: és. I a més dels escorpins no has dit res.
0: No, perquè ni dels bessons que sóc jo.
1: No, perquè la nostra història sexoafectiva és un autèntic desert, últimament, t'ho dic ara. Bé, 10 minuts i les 7 del matí, cop d'ull a les carreteres. Bon dia, Ferran Arandia, com està el trànsit?
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres amb un accident ja a la xarxa viària. Ha estat a la C58 cap al nus de la Trinitat, que deixa els vehicles al voral a hores d'ara amb un quilòmetre de lentitud en direcció Sabadell, en sentit nord. Per altra banda, aquesta incidència l'acompanyen doncs, les retencions habituals, sobretot amb tot el nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit Llobregat. També tenim ja una circulació amb força intensitat al Vallès, concretament a l'AP7, a Barberà del Vallès en direcció Tarragona. També hi ha retencions a la C58 des de Sant Quirze del Vallès cap a la capital catalana. Pel que fa a l'entrada des del Llobregat, cues habituals per la A2 i la B23 de manera intermitent des de Pallejà i Molins de Rei, tot plegat cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
1: Gràcies, monstruo. I ara anem amb el hit per saltar del llit, que com cada dia el tria la Mar Puga.
0: Avui té a veure amb el papa, que per cert és Virgo, és verge, és del 14 de setembre, que ho sapigueu. He triat una cançó que coneixeu tots, que fa temps que no escoltava, diu la paraula estartit, i ahir la van cantar a la vigília els nostres amics, Alfred García i Álvaro Soler. Per tant,

0: Doncs ahir l'Alfred García amb l'Álvaro Soler van sortir a l'escenari i van cantar aquesta cançó meravellosa, perquè les estrelles és on hi ha tots els desitjos, i també tota la fe, diria jo, no? Van fer de taloners de l'acte central del Papa i l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. 6:53, som al Matina Codina.
1: Matina Codina. Abans de les 7.
2: Qui em truca ara, tio?
1: L'Arnau Mulet.
0: Mira, Arnau, avui et saludarà el Papa. Mira, escolta, escolta, escolta.
3: Home.
0: Silenci.
4: Bon dia i bona hora.
3: Bon dia, Papa, què tal? Com estàs? Bon escolta, dia. Que he descobert que no es diu Lleó. Jo pensava que es deia Lleó al seu DNI.
5: Com es diu?
3: Imagina com estic, tio. Es diu Robert, no? Aquest diu Robert?
0: Prevost, Prevost, sí, sí.
3: Prevost, això, això, això.
0: Sí, Robert Prevost.
3: Fort, Jo pensava que es deia Lleó, el tio.
0: Hòstia, molt bé, no. Et veig molt informat, Et veig molt al dia, trobo.
3: Sí, sóc molt devot, ja ho sabeu. Vosaltres esteu bé,
0: Sí, molt bé. I tu, on ets, tu, a aquesta hora del matí? Aviam, va, aviam.
3: Mira, he fet tota la ronda de dalt, he sortit per la sortida 7 i estic davant de l'Institut de Micro... Com es diu això? Microcirurgia ocular.
5: Ah, sí, molt bé.
0: Estic aquí,
3: just davant de la porta.
0: Tens algun problema oftalmològic o no?
3: No, tot correcte, tot correcte, sí. Esperem que duri.
0: Hauries de demanar hora per mi perquè jo sí que tinc miopia,
3: Ah, sí, Però això crec que has d'anar a l'òptica, en comptes d'aquí.
5: És el típic que no deu anar a l'òptica mai, l'Ernest.
0: No, perquè jo em vull operar, jo no vull... Ja. A mi les ulleres em queden fatal, perquè jo tinc un cap de síndria.
3: Ah, directament.
0: Que sí, em queda molt malament, Mar.
5: No, jo t'he vist amb ulleres i no és veritat.
3: Jo porto lentilles, des de fa temps.
0: Un dia m'acompanyes, Mar.
5: Vale, a veure si és veritat.
0: Ja, però jo les lentilles les perdo, és igual. Escolta, de què ens parles avui, Arnau?
3: Val, mira, doncs, vinc a explicar-vos una cosa, i és que cada cop més joves creuen que la intel·ligència artificial no només serveix allò per fer treballs i per ajudar-nos a la nostra feina, sinó que pot omplir també necessitats emocionals. Atenció, perquè una enquesta feta... Ojo. Una enquesta feta a 10.000 persones de diversos països revela que gairebé la meitat dels menors de 35 anys, la meitat, Sí. Pensen que les relacions amb la intel·ligència artificial, o sigui, tenir un amic, fins i tot alguna cosa més, un nòvio o una nòvia virtual, poden contribuir a fer-te més feliç.
5: Mare de Déu.
3: No sé, què en penseu vosaltres, això, companys?
5: Doncs que tenim un
3: problema,
5: no, aquesta societat.
0: Hòstia, és que, clar, a més, amb la intel·ligència artificial pots condicionar les converses.
5: Sí.
0: Falta la mirada. O sigui, bueno, és veritat que potser aviat crearan hologrames i tal, Això segurament ja està creat.
5: Sí, en sèrie.
0: Però, hòstia, el contacte pell amb pell, no? Com li faig la cullereta jo a la intel·ligència artificial?
5: No pots.
0: Com li faig?
3: Molt bona pregunta.
0: Com anem a passejar... pel mercat medieval de Vic, per exemple, no?
5: És veritat que no et deus discutir tant, perquè la IA et diu una mica el que vols escoltar. Llavors, saps?
0: Sí.
5: Jo crec que la gent s'enganxa per això.
3: L'altre dia també em va sortir un reel d'un tio que deia: li he ensenyat a la meva intel·ligència artificial a dir-me que no ho sap quan no sàpiga una cosa. Diu, i crec que l'he trencat, perquè ara tot el que li pregunto em diu, és que no ho sé.
0: No,
3: imagina que tens una parella que et va dient, no sé res.
0: M'estava imaginant estampes, no? Aquell moment que et discuteixes i l'altre surt corrent i tu el vas a buscar, perdona, m'he equivocat, saps? Tots aquests moments de pel·lícula,
3: sí.
0: No?
3: Tot això es perd.
0: S'estan acabant.
5: A mi em fa por, això de l'aigua.
3: I també diu molt sobre la... Sí, també diu molt sobre la soledat, no? Perquè sí, molt Instagram, moltes merdes, resulta que després estem més sols que la una, no?
0: És veritat que jo, després de tots els fracassos, ja potser sí que l'únic que em queda és sortir amb la intel·ligència artificial. L'Arnau Mulet ho hem de deixar aquí, carinyo.
3: Vale, doncs va, ara vinc cap aquí.
0: L'Arnau Mulet, abans de les 7, al Matina Codina, un mestre de la comunicació. Ara tornem.
5: Ea.
6: El futur del sector agroalimentari demana el teu talent. Inscriu-te al primer grau en Tecnologies i Direcció d'Empreses Agroalimentàries. Titulació pública oficial de la UB i la UPC en anglès. I trobaràs la millor sortida professional i la participació d'empreses líders del sector. Comença aquest setembre. Les places són limitades. No esperis més. Fes la teva preinscripció al portal d'accés a la universitat. Més informació a fabest.org.
7: Adelántate a las rebajas en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga. Ven por la promoción de verano. Quédate por la mejor experiencia de compras de la Costa del Sol. Disfruta de descuento extra sobre el precio outlet en tus marcas favoritas, solo del 17 al 23 de junio. Y recuerda, en verano abrimos todos los días. Prepárate para descubrir más en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: La teoria 116 diu que Espanya guanyarà aquest Mundial i que tu ho veuràs en pantalla gegant. Perquè a Mediamarkt sortegem 3 teles Hisense de 116 polzades. En vols una? Doncs entra a Mediamarkt.es, registra el teu tiquet de compra i participa-hi.
2: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge...
10: Un moment. Si no hi ha l'espanyola...
11: La més sabrosa, sempre farcida del millor.
12: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
13: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global, amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
14: Verisure. A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
15: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
16: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
17: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
18: 1, 14, 22, 39 i 48, els sols, el 8 i l'11.
17: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
19: La felicitat matinal és només a un clic. Encendre la ràdio, RAC 105 i... Matina Codina.
20: Bon dia i bona hora.
21: Bon dia, sessantedat.
0: Wow. Hola a tothom. Hola, Lalillo.
3: Hola, Ernest.
0: Hola, Sergi Ferrer. Amen. Marc Puga, bon dia.
5: Hola.
0: Cazorla.
5: Sí.
0: Bon dia.
5: Hola.
0: Com esteu? Com heu dormit? Molt com bé. Veniu avui a la ràdio? Veniu místics?
5: Sí. Sí,
0: avui sonarà molt també el Virulai.
3: Oh!
5: Home!
0: Oh! Jo vull que arribi així. Saps, amb el cotxe... amb el Papamòbil.
5: Papamòbil
0: a Montserrat.
21: Amb un aleron, de sobte, el Papamòbil.
0: A Montserrat, que arribi així, exacte, amb un aleron, sí. Amb els altaveus, com si fos una carrossa de carnaval.
21: Oh!
0: Saps què vull dir?
21: Fent-se un cubata amb vida missa.
0: I jo què sé, per exemple, doncs, tots els mossens de la disciplina, els agustins, que és la seva disciplina, no? Tota la gent, els cardenals, etc., a darrere, votant com uns bojos.
3: No? Bon dia i bona hora!
0: És que ara li deia, crec que massa, hi ha una càrrega massa mística, no?
22: Sí, senyor.
0: Això.
22: Sí, senyor.
0: Bueno, doncs, res, com va això, com pinta el dia, com esteu? Algú té alguna cosa a dir?
3: És molt d'hora, no sé, saps? Sí.
0: És molt d'hora, eh?
5: Sí, jo hi vaig veure una pel·li d'amor que us recomano veure, que es diu Todo lo que nunca fuimos.
3: Ai, que bonica!
5: No, aneu al cine, que val 3 euros a mirar-la. I vaig començar a veure-la i resulta que era d'un llibre que m'havia llegit i jo no ho sabia.
3: Hala, mira, com és.
5: Superfort.
3: Escolta, la pregunta és clara, què és millor, el llibre o la pel·lícula, guapa?
5: És que el llibre el vaig llegir fa molts anys, però el llibre sempre és millor que la pel·lícula. Però la pel·li està molt bé, és del Maxi Iglesias, està molt bé, és llarga i passa ràpid.
21: Però que bé, una pel·li del Maxi Iglesias és molt llarga, que guai.
5: Sí, i que passa volant.
21: Mira, aprofitant la festa del cine, aniré dos cops.
5: Vale. I et costa 6 euros només.
21: No, 7.
5: 7.
0: Bueno, escolta, és que no l'heu vist. O sigui, en aquest equip s'està instal·lant una cosa que no m'agrada, Marc Puga, que és que la gent critica abans de veure les coses.
3: Ara, hola. Ara.
5: Toma, sí, digue-ho.
0: Sergi Ferrer no ha vist Todo lo que nunca fuimos. I malgrat tot, ja li sembla que és una maleïda merda.
21: I pràcticament segur m'atreviria a garantir-vos ara i en directe a les 7 i 2 que no només no l'he vist sinó que no la veuré.
3: Oh, que taxatiu.
5: Anava a dir que...
0: Bueno, sí, com porta aquestes baixes dosis de romanticisme a la teva parella?
21: No ens equivoquem.
3: Hola!
21: No ens equivoquem.
0: No, perquè clar, com que és romàntica, no? I segurament sí. Té que punt de drama, perquè ja es veu que aquí hi ha nostàlgia. Exacte. Només amb el títol ja es veu.
3: És
0: una pel·lícula carregada de nostàlgia i de drama, és així o no?
5: Sí.
21: Però que jo no vegi una pel·li romàntica al cinema o a casa meva, perquè no m'agrada el gènere, no vol dir que jo després a casa meva no sigui una persona romàntica.
0: aquesta pregunta li vaig fer un dia a l'Alan Lillo i no va acabar bé, ara te la faig a tu. Quin és l'últim gest romàntic que creus que has tingut amb la teva parella?
1: Sí que te'n recordes.
21: Doncs, a veure, et semblarà romàntic o no, però l'Helena és professora, com bé saps. Per ella era molt important anar el divendres a les 12 del migdia a Arc de Triomf a la manifestació dels docents.
3: Que
21: no volia anar-hi sola. I a mi em va demanar que l'acompanyés i jo, sortint de la feina, després de llevar-me a les 5 del matí, vaig calçar-me les xiruques de la mani i vaig anar amb ella a cridar consignes a favor dels docents.
0: Doncs mira, està bé.
1: Ja saps com es malo.
5: Doncs fe, perquè estava aquí, va dir, l'Helena m'ha dit tal, aniré.
21: Gràcies. Retiro lo del Max Iglesias, és un gran professional.
20: Un hombre, como vaya a ver una película de amor, l'hombre va ver, están dando He-Man ahora en el cine, ir a ver la de He-Man.
22: Exacto, eres un poco trilirí.
21: Però que si he dit que no aniré. I què passa si fos trilirí?
0: Ah, prou.
21: Que raro ha sonat això.
0: Prou que toca. Que toca la millor secció del programa.
23: El Turisme en Família, de Rosa dels Vents. Aquest Sant Joan patrocina aquest espai.
0: Ho hem d'explicar ràpid, Mar? Perquè...
5: No, és superràpid, a més, perquè parlant de relacions i d'amor i tal, us porto la ciutat més infidel, és que no de Catalunya, d'Espanya. I direu, quina és?
0: La de la meva ex.
5: És que ara flipareu, és Girona.
3: Sí,
5: ha sortit un rànquing segons una aplicació especialitzada en relacions i tal, i Girona encapçala el rànquing. Però és que Catalunya és la comunitat autònoma amb més presència d'infidelitats al rànquing.
0: I què ens està passant als catalans?
5: No sé què ens està passant, però Girona és la primera...
0: No s'ha superat l'1 d'octubre encara.
1: Per això no,
0: la gent té molta ràbia dins.
5: Girona és la primera, la segueix Manresa...
21: Girona són uns guarros, eh?
1: Molt.
5: Home, molt. I tant. Manresa és la segona i en tercer lloc està Barcelona.
21: Ai, això són els experts.
1: Manresa s'ha colat aquí?
5: Manresa segona.
1: No, mira, Manresa.
5: Sí, Girona-Manresa...
1: Molt bé.
5: Per cert,
24: també un petit apunt, Mar. També s'ha de dir que quan hi ha molta infidelitat és perquè també hi ha molta gent sense parella predisposada a estar amb gent en parella.
0: Que la gent va calenta i té ganes de morbo no és notícia, tampoc, eh?
5: Exacte.
21: Clar. Gràcies, Toni. Sí, ho saps de què? De bona mà, ho saps?
5: Sí, per què ho dius, això?
24: No, per res, perquè sempre es parla de la persona en parella que li posa les banyes a la seva parella, però ha d'haver una altra part.
5: Perquè la que està posant les banyes és la que té parella.
0: Sí, a veure, més enllà d'aquest debat, que em sembla molt interessant, però no tenim temps
5: d'ampliar-lo,
0: no, volia saber si s'explica el motiu. És a dir, què fa que els gironins, per exemple, siguin més infidels?
5: Això és perquè aquesta aplicació que mesura els més infidels, tu quan fas una aplicació poses d'on ets, no? I la majoria de persones que estan en aquesta aplicació són de Girona.
21: I aleshores, l'Andreu Joanola,
5: treuen enquestes i conclusions de
0: fa pujar la mitjana.
21: Molt!
5: Que la gent més sortida, més infidel i més deslleial està aquesta...
24: És pel temps de flors, perquè hi ha tantes flors a Girona.
5: Clar, sí, els polen.
3: Però s'han baixat a segona. Seran els primers del rànquing, però han baixat a segona. Te jodes. Te jodes, Girona.
24: Quina pena, Girona.
21: I vosaltres, nois, quina és l'última vegada que heu sigut infidels?
0: S'explicarà en un altre moment, perquè són les 7 i 6 minuts. Marc Puga, moltes gràcies. Mira que era interessant la pregunta.
25: Aquest any amb Rosa dels Vents viu la màgica nit de Sant Joan en família. Reserva a turismenfamilia.com i gaudeix de la festa més esperada de l'estiu amb activitats d'aventura, animacions especials i una revetlla de traca en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismenfamilia.com. Tot allò que realment importa.

0: Font ha decidit donar-li una mica una nova visió en aquest clàssic de cors que es diu Breathless, i com l'ha encertat, ha fet Diana, ara ho dèiem amb l'altre boomer del programa, que és el Lillo, que deia sí, que és boníssima, m'encanta, molt bona. Felicitats, Enric. 7 i 9 minuts.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
2: Al Matina Codina és l'hora de fer zàping.
3: Que Cazorla, llévame al cine, que és la fiesta del cine.
0: El so de l'actualitat amb Xavi Cazorla.
4: Bueno, ja està. Calleu! Oh!
0: Tan maco! Avui serà gros, el migdia, quan arribi el papalló 14 a Montserrat.
5: Bon dia!
6: Que guapa aquesta versió,
7: bon dia. Ja és aquí, és una versió d'Obeses que flipa, el Virolai, per fotre-se-la amb vena, eh? Ja falta menys perquè s'acabi la turra, perquè ja el papa ja és aquí, ja el tenim per aquí, ja hi va ser a l'Estadi Olímpic, avui va a la presó, esperem que sigui visita d'entrada i sortida.
6: En qualsevol el Monopoli, no?, quan passaves pel costat. Solo visites.
0: Home, aviam, s'hi podria quedar unes hores només per intentar compensar tots els abusos de l'Església, per exemple.
4: Mira, mira.
8: Que lo cuero era él, claro, que es lo que hacían a él.
9: Que bueno, te podrías quedar tú, ¿verdad?
8: Sí.
9: Puerco de Osona.
0: Joder. No, no et passis, que jo tinc la potestat perquè no entris mai més en aquest estudi.
7: Ja falta menys perquè s'acabi tota aquesta turra una mica vergonyant. En principi érem un govern laic aquí a Catalunya.
6: És veritat.
7: El PSOE, ho recordo, el PSC. Però bueno, en qualsevol cas, el papa va ser ahir a Catalunya, va trepitjar terra catalana i va parlar català.
0: Sí.
7: Fet una mica de resum del més important que va dir en català.
10: Bon dia i bona hora!
11: Estimats germans i germanes.
10: Bon dia i bona hora!
11: Un gran goig, començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
10: Adéu-siau! Bon dia i bona hora!
12: Bon dia i bona hora!
10: Adéu-siau!
6: Ja ha parlat més català que el rufián.
7: Mira.
0: Sí, no sé, jo crec que al papa li podrien convalidar ja el nivell C2, no? Perquè, escolta, ha parlat molt català, eh?
6: Però si te'l regalen a cada 10 canalons que compres al bon preu, et regalen el C2.
9: Herrera en Cope, buenos días.
4: Hola, Herrera.
8: Trocarlo.
9: Bueno, no me extraña que este pobre hombre haya hablado en catalán porque no veas la turra que le habéis dado.
8: Eso es verdad.
9: Que nada más aterrizar ya estaba con la pistola en la nuca, ¿verdad?
6: En la
9: nuca. Este señor no sabe ni lo que está diciendo.
0: Es verdad que sense la presión social y política aquest señor no habría... verbalitzat res, en català, pràcticament res.
9: És que l'alerta 4 de 5 no és per delinqüentes, sinó és per la pressió esta que està recibiendo el pobre papa que hable en català. Vaya peñazo le habéis dado.
0: En fi, déu-n'hi-do, es va parlar català. Què més, Cazorla?
7: Doncs mira, va parlar tant català el papa que després, contra tot pronòstic, va haver una persona que va dir, vaig a compensar una mica tota aquesta quota de català, i és algú que dius, ostres, algú que parli català, com per exemple l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Juan José Omella.
0: El Juanjo.
7: El Juanjo, que ha descobert que de segon cognom també es diu Omella.
6: Ah, ho sabia, el seu arbre genealògic fa una rodoneta.
7: Aquí no farem suposicions. Aquells cosins que d'allò. Doncs com l'arcabisbe Omella va sentir el papa parlar català, va dir, calla, tu vaig a compensar-ho i castellanitzaré jo coses.
0: A mi no m'agradaria que vosaltres anéssiu a Brians-ho avui.
13: Hemos iniciado esta vigilia con un castell. Uno de los símbolos culturales propios de esta bella y emprendedora tierra catalana. Ha sido un 3 de 8 levantado por el grupo La Colla Castellera de Vilafranca de Penedès. Estas torres humanas creemos que probablemente sirvieron de inspiración al venerable arquitecto de Dios, Antonio Gaudí.
1: Saber català té molts avantatges.
0: No! A més, si no m'equivoco, va ser un 4 de 8. I que no sabem ni el que estem explicant.
6: Antonio! Li ha dit Antonio, com si tingués un bar.
14: Que així hi ha una senyora de Salamanca que ho estava veient per la televisió, ho va entendre perfectament.
9: Ai, tus huevos ahí, me ha encantado. Esas torres humanas.
7: No li diguis això a un cardenal.
6: Ostres.
9: Esas torres humanas, ¿verdad? Uno encima de otro.
0: És que a més tria el moment en què està parlant dels castells.
15: Torres humanes que el papa no va veure, perquè van fer els castellers als castells a l'altra punta de l'estadi. I jo estava veient aquest senyor i pensava, no sé quina emoció té,
0: però... a perdre ni un minut de l'acte central d'ahir a l'Estadi Olímpic.
15: Jo vaig veure sencer, bé ho sabeu, vam fer un debat pel grup, i és veritat que, o sigui, ara hem fet la conya del català, però va parlar bastant català. De fet, anava fent un pàrraf en castellà, un pàrraf en català, tant a la missa del matí, que també me la vaig tragar, sí, paràgraf, com a la de la tarda a l'Estadi Olímpic.
0: Ho veus? Ho veus com estàs condicionada pel castellà?
7: Clar.
12: Bon dia!
0: No, per culpa del Juanjo, el Juanjo Omella, sí, que parla, va parlar tant en castellà que ens tenim el castellà aquí, ara mateix.
15: Ah, no, ja, jo parlo del papa de Roma, que va parlar bastant en català. Que
6: el papa faci, que el papa faci, entre cometes, el gest, que és un tio que no ha sentit mai parlar català, i el senyor aquest, i no diré res, perquè és que segur que avui barracull i me la jugo. Que aquest senyor digui Antonio Gaudí, és que me cago en...
14: Mira, és que a l'Antonio poder li hagués agradat, no ho sabem, més molt.
6: Miri, president, jo li he de donar un cop de puny a algú i li donaré el cazorra.
0: Va, escolta'm, ho hem de deixar aquí, cazorra.
7: Sí, deixem-ho ja aquí, que jo estic ja...
6: Ha baixat el sucre.
0: S'ha acabat el debat, ho deixem aquí. Hem d'anar a fer un cafè perquè és que ens excita aquest tema.
6: Dilo, Ernesto!
0: Nos excita.
5: Tenim carn.
16: I també peix.
5: Tenim fruita.
16: I tenim verdura.
5: Tenim amplis horaris.
16: I botigues al teu costat.
5: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
16: I estem molt a prop teu.
5: T'esperem! Conyis, molt de barri, molt d'aquí.
17: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
18: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
19: Peugeot.
20: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Estudia el teu grau universitari a la Salle Campus Barcelona. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
21: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
22: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
23: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
24: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
25: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
26: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
27: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
28: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
29: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
30: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
31: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Ja tornem a ser aquí. Gracias por seguir enganchado al Matina Codina.
32: ¿Cómo se dice 11 en inglés?
2: Guang guang. Matina Codina. El programa matinal de RAC 105 que presenta l'Ernest Codina.
33: El locutor més perfumat.

0: Aquesta cançó també està beneïda, eh? I tant que sí, absolutament, com una pregària. Ens va comanar el dit aquests dies amb la visita del Papa i amb la benedicció d'avui de la Sagrada Família, que és un dels actes més importants, sens dubte, i el motiu principal pel qual ha vingut el Papa Lleó XIV, eh? Like a Prayer, la versió de Josh Fowler. Què passa, Lillo?
1: Oh, que em surt un contestador.
0: Tornem-ho a provar, va. Tornem-ho a provar, perquè hem de regalar 50 euros de Montse Interiors.
2: MontseInteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
0: És que mira que som generosos. Quanta pasta hem regalat aquesta temporada, Montse Interiors?
3: Calcula.
4: No s'ha llamat el Alan, no s'ha llamat per telèfon.
3: És tonto.
0: A més, possiblement és un dels regals més útils, no? Perquè roba per la llar sempre fa falta alguna tovalloleta,
4: sí,
0: no?
4: Sempre arregla uns llençols, un nòrdic, l'hivern.
0: Doncs em diu el Lillo que salta el contestador.
1: Sí, tres vegades.
0: Tinc la línia tancada. 3, 2, 1, ja podeu trucar si voleu recollir aquests 50 euros per bescanviar qualsevol de les 27 botigues de la Montse o a montseinteriors.com.
5: Adelante!
3: Escolteu, per si teniu la dada en ment, quan acaba una temporada, després de 11 mesos de programa, hem regalat aproximadament, nosaltres no, la Montse, 11.000 euros!
5: Bravo!
3: En cortines i nòrdics, xaval.
5: Que passada, que buen dato, Sergi. Aquí has estado bien, es un dato torcido.
0: Jo crec que pots, amb 11.000 euros, realment pots muntar-te un castell a Montse Interiors. Hola, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Com et dius, trempat?
6: Joan.
0: Des d'on truques, Joan?
6: Doncs mira, de Girona, que sóc de la selva.
0: Ja sé. Molt bé, tu saps que hem explicat que Girona és la ciutat més infidel d'Espanya, no?
3: Sí.
6: Ho he escoltat.
0: I què has pensat, que tenim raó o no?
3: Què?
6: Som uns guarros de collons.
3: Veus?
0: Però aquesta és l'explicació essencial, no? No hi ha una altra manera d'agafar-ho, no? Perfecte, molt bé. Joan, i cap on vas a aquesta hora?
6: Doncs mira, baixant cap a Barcelona a treballar.
0: I què penses de la visita del Papa a Catalunya? T'està cansant ja el tema o què?
5: Ahí está, dale.
6: Aviam, una miqueta. Avui aviam com m'ho trobo això de Barcelona. Hauria de fer teletreball, però bueno.
0: Depèn del barri on hagis d'anar. Quin és el destí, Joan?
6: Doncs mira, he d'anar a Sants ara.
0: A Sants. Bueno, agafa... Bueno, què? Ronda Lid...
4: Posa el Waze, no, ja t'ho dirà.
0: Sí, exacte, agafa el Waze.
6: Agafa paciència.
4: Sí, però hi ha menys trànsit, eh? Amb això del Papa sí. Hi havia com molta por i al final hi ha menys trànsit aquests dies.
0: Sí, sí. La gent estava acollonida perquè tenim aquesta tendència alarmista des dels mitjans de comunicació que ja va bé. Escolta, 50 horets per gastar a Montse Interiors, ja saps què et compraràs, Joan, o no?
6: Home, doncs mira, necessito tovalloles, ara que ho dius. Clar, ja,
0: perfecte, per tapar la mà quan vingui a casa teva, no? Per tapar la mà.
3: Marrano, que ets un marrano.
0: Joan, no pengis i felicitats, guapo.
6: Moltíssimes gràcies. Felicitats pel programa.
0: Gràcies per escoltar-nos. 7 i 23 minuts.
2: Hem comprat un mat a les 9 d'aquests ben gruixuts i, ostres, ara no trobem llençols tan amples. A Montse Interiors tenim mides especials per tot tipus de llits i taules. Ah, i no et pensis que és car, perquè són fabricants. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com.

0: Autèntic trencapistes que capgira l'estat d'ànim com un mitjó realment potent, aquest hit de Doctor Prats. Calli, president, home, que estic presentant la cançó. Es diu Energia.
1: Ara, m'encanta.
0: D'aquí menys d'un mes és impossible fer aquest programa.
1: Obre't una ampolla de cava, collons.
0: Però per què?
1: Perquè són les 7 i 25.
0: Va, molt bé. Deia que d'aquí menys d'un mes, perquè en aquesta ciutat no paran de passar coses, hi haurà la sortida del Tour de França des de la ciutat de Barcelona, amb Le Grand Depart, l'himne oficial del qual, musicalment, és aquest Energia que acaba de sonar dels terrassencs. Doctor Prats, bon dia, Mònica Usart.
2: Hola, bon dia.
3: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: El dimecres comença ennuvoladot, no? Sí. I hi ha risc de ruixats que podrien espatllar, entre cometes, l'arribada del papa a Montserrat, al monestir.
2: De fet, està plovent ara mateix a molts punts del país.
0: Veus?
2: Segurament tenim oients que estan ara mateix sota un ruixat. El Tarragonès, el Baix Penedès, el Bages, a Osona, la Selva, el Gironès, també cap a l'Alt Empordà o al Pla de l'Estany. I aquests ruixats ara al matí afectaran sobretot punts del centre i nord de Catalunya. Aniran avançant d'oest cap a est i a mesura que avanci el matí doncs aniran a la baixa i a la tarda s'obriran més clarianes a tot arreu. Només quedaran alguns ruixats en sectors del Pirineu. A la resta, matí de núvols i tarda de més sol. Baixen les temperatures, tant ara com també al centre del dia, entre els 24 i els 29 graus de màxima, i ara mateix al voltant dels 21 a Badalona, 15 graus a Montserrat, 10 graus a Puigcerdà, 15 a Girona, 17 a Lleida, 20 a Tarragona, i entre 18 i 22 graus a la ciutat de Barcelona. I tramuntana a l'Alt Empordà. Demà encara núvols al matí, més espessos cap al nord, que poden deixar algun plogim, però a partir de demà comencen a pujar les temperatures i divendres i el cap de setmana farà més calor.
0: Avui tenim el Jordi Basté fent el programa en directe des de Montserrat.
2: Exacte.
0: Què ha explicat fins ara? Hi ha alguna cosa important destacable?
2: Doncs que no, que estaven retransmetent el programa des d'un lloc que es diu Aromes.
1: Aromes, és veritat,
2: sí,
1: Aromes.
2: I que veien la boira.
0: Aromes,
2: veien la boira des d'allà i estava tapadot i que a veure si hi hauria algun ruixat o no, mirat, i sí que hi ha risc d'algun xàfec ara al matí.
1: S'agraeix, vull dir, s'agraeix aquesta temperatura de bon matí, sí. Fins i tot alguna goteta puntual.
0: No hi ha una beguda alcohòlica que es diu Aromes de Montserrat.
4: Aromes de Montserrat, per això es diu Aromes, perquè juguen amb que estan allà, no? I diuen, ostres, on està Aromes de Montserrat.
0: Bueno, avui segurament s'ha posat unes gotetes al cafè, el Jordi Basté.
1: Bueno, sí, però començar amb una mica d'alegria, d'energia. Estem molt contents.
0: Ja, però has de vigilar perquè per vocalitzar no va bé, veure una mica.
4: Bueno, igual fa l'efecte invers. I de sobte comença a fer unes, vocals i unes consonants.
1: No en surt la paraula,
4: no sortia,
1: eh?
4: No en sortia, no. Calla, hòstia, ja.
0: Un minut per dos quarts de vuit del matí. Mònica Usart.
5: Adéu-siau!
2: Adéu-siau, adéu.
3: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això, ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: I Xavi Pardo, Xavi Pardo.
6: Bon dia, bona hora.
7: Bon dia. Bon dia, adéu-siau.
6: Xavi Pardo.
8: Escolta, sap, té el nivell C2 de català, aquest home.
4: Ara. Podria treballar una Granier.
8: Moltes gràcies. Va dir unes paraules, ara no recordo, però hi va dir una paraula que em va deixar impressionat.
6: Xiu, xiu, aixa.
8: Sí, unes coses així que dius, hosti, què?
6: Aixa, plu. Valiga, valaga.
8: Ziga-zaga, ziga-ziga.
6: No us la sabia.
0: També és veritat que no, en cap cas, ho té memoritzat, vull dir que ho estava llegint d'un text que tampoc té massa...
8: No va tenir temps de fer el català al Duolingo, entre altres coses, perquè no existeix.
0: Mira,
8: va,
0: ara que són dos quarts en punt, ja podem informar Catalunya. Avui, precisament, arriben els plats frots de... els plats forts de la visita del papa a Catalunya.
8: Sí, el plat frot, sobretot, el més frot, és el de la tarda, que és la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
0: Home, tots veïns.
8: O sigui, aquest és el motiu principal pel qual el papa ha vingut. La resta és la guarnició d'aquest plat principal. Però això serà a la tarda. Aquest matí tenim la visita al monestir de Montserrat a partir del migdia, a partir de les 12. I abans d'això, al matí ja es trobarà amb un grup de presos de Brianzo. És el menú del dia. I després de l'acte de Montserrat i abans de la Sagrada Família, entremig també té la visita als agustins del Raval, que per això avui és el dia que hi ha més...
0: Ell és agustí, eh?
8: Sí,
0: ell
8: sí, és per això visita la seva ordre al Raval.
9: No van apunyalar, si va al Raval, que està molt peligrós.
4: No, que hi ha 5.000 Mossos.
8: Crec que el Raval està infestat de seguretat, està tot tancat, no es pot circular, tampoc als voltants de la Sagrada Família ja estan tancats a aquesta hora.
0: Està previst que indulti algun pres allà, Brianzo, això estaria bé, no?
8: Que guapo. Sí, jo crec que no té la potestat, per molta línia directa que tinguin del Nostre Senyor, crec que el Departament d'Interior i de Presons i de Justícia no
9: com volaria que es marqués el triple, que entrés allà i digués aquell d'allà, indultat, i a veure què fan.
8: Sapigueu que, a banda d'aquests actes d'avui, ahir ja va ser el primer dia de la visita a Catalunya i ja es va atrevir amb el català, va fer tot aquest recital Pompeu Fabresc.
6: Ei, Xari!
8: I a l'acte que va fer a l'Estadi Olímpic va condemnar la violència masclista i va demanar més recursos per la salut mental. Per tant, es va atrevir amb temes espinosos, amb temes socials.
0: El momentasso va ser Sergio Dalma amb els Escolanets, que també van cantar el Virolai davant d'una rèplica de la Moreneta.
8: Preciós, preciós.
0: Jo em vaig emocionar, eh?
8: Pell de gallina.
0: Més cosetes, va.
8: Hi havia moltíssima gent davant de les pantalles gegants instal·lades a Barcelona per seguir l'acte que hi havia dins de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, com que estava tot venut, els 40.000 persones d'aforament, doncs van posar dues pantalles gegants a Marina i Arc de Triomf i, vamos, no s'hi cabia.
0: Ni oques grasses.
8: No s'hi cabia.
4: Estàs sent irònic?
8: Sí, estic sent molt irònic. Ja, un total de 4 persones. És el fervor catòlic que desperta el papa a la ciutat de Barcelona.
9: Marina.
8: Més coses. Va, Renfe i Adif... Renfe i Adif obriran un expedient a Siemens pel despropòsit d'ahir. Les incidències que hi van aturar fins a 2 cops la xarxa de Rodalies. La companyia diu que no sap què va passar, però admet que, cosa que tampoc és bastant preocupant, que la pròpia companyia no sabia què va passar, i admet que sí que quan els 2 cops que va caure el centre de control de DIF, estaven fent tasques de manteniment.
0: Allò per que tant, empalmes malament un cable, un botó...
8: Sí, però és el que ja va passar fa alguns mesos, que quan va caure tot també va ser pel mateix motiu.
4: Han de reiniciar.
8: Per tant, veurem què passa i si aquest expedient que han obert a Siemens acaba amb una multa exemplar. I finalment, els sindicats de docents donen per tancat el cicle de vagues, després de la protesta ahir, mantindran les protestes al curs que ve, de moment el que queda de curs doncs no tornaran a sortir al carrer, i l'última aturada ahir podríem dir que va punxar una mica amb un 12% de seguiment, que és el més baix fins ara.
0: Com es nota ja que arriben les vacances pels professors.
4: Que han gastat molts diners.
0: Han dit, bueno, mira, ara ja descansem perquè, clar, necessitem vacances.
4: Toni!
0: I quan comenci la temporada de feina ja tornarem a sortir.
9: Falta de respecte.
0: A fer vaga.
8: Mare de Déu.
0: Home, sí que la teoria quadra bastant amb el calendari. 7:33, ara tornem.
5: Hi ha els que comencen el dia desmotivats.
10: Arriba una merda.
5: I després hi sou vosaltres. Els que escolteu el Matina Codina.
11: Rec 105 Barcelona.
12: I acaba la carrera en un temps rècord a la que estàs, sens dubte.
13: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team, a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
14: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kia Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca a tu. Quadis British Punès.
15: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140, amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
16: Torna a Barcelona Michael's Legacy, el millor espectacle musical sobre el rei del pop. Un renovat tribut a Michael Jackson amb 8 ballarins i músics en directe. Michael's Legacy, del 10 al 21 de juny, dues úniques setmanes al Teatre Poliorama. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
17: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
18: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
19: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
20: Escupi.
19: Avui en fem servir moltes més.
20: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
19: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
10: Mundi Auto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundi Auto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. MundiAuto.com.
21: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
22: Ja som 100.000.
23: 100.000. Uneix-te a la comunitat Rec 105.
22: Instagram,
23: TikTok,
22: Facebook,
23: X,
22: YouTube.
23: I la nostra web.
22: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat Rec 105.
23: I tu, què esperes?
22: Som a tot arreu.
23: 100.000.
24: I pujant.
25: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Va, una mica d'informació de servei pels conductors i conductores. Com estan les carreteres? Ferran Arat, digue bon dia.
26: Bon dia, doncs a hores d'ara continuem la jornada d'avui dimecres amb diverses incidències. Tenim encara un quilòmetre de lentitud a la C58 en sentit nord, que passava d'ell per l'accident de primera hora. Per altra banda, també tenim un segon accident a la C16 a l'altura de Sallent, que en direcció a Berga talla un carril de circulació. També tenim dues avaries, una a la C17 a Lliçà de Vall, que en direcció a Vic talla un altre carril, i l'altra avaria, en aquest cas, ha estat als voltants de Barcelona, a la Ronda Litoral, que en sentit nord, cap al nus de la Trinitat, talla un carril de circulació, deixant fins a 7 quilòmetres d'aturades. Tot plegat, doncs, acompanya aquestes retencions habituals també a la Ronda de Dalt en sentit sud. Al Vallès tenim retencions sobretot a la AP7 en direcció Tarragona entre la Roca i Barberà del Vallès. També l'antitud habitual per la A2 i la B23 des del Llobregat, des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
27: Adéu-siau.
28: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
27: Molt bé.
28: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres al cap de setmana.
27: Perfecte.
28: Arribarem a tot?
27: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
29: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.

0: dels hits més destacables del disc Future Nostalgia, el més exitós de la britànica Dua Lipa. Levitating, ja sabeu que es va casar aquest cap de setmana passat.
1: Sí, envoltada de luxe, amb el seu xicot.
0: Callum Turner, es veu que es van casar a Palermo i es van gastar uns 2 milions d'euros en la cerimònia. Perfecte. En la celebració, etcètera, etcètera. Hi havia, per exemple, de convidats Mark Ronson, Charlie XCX, Joe Alwyn o Elton John, entre d'altres.
2: És
0: que no som ningú.
3: Si pagues 2 milions d'euros per un casament, o sigui, tu com a convidat pots donar 150 euros igual.
2: No ho crec.
0: Home, és una mica ridícul, Sergi.
2: Per
0: això no et conviden.
4: Has de donar 150.000.
0: 3 minuts i 3 quarts de 8. A veure quin titular d'impacte ens explica aquesta hora el Sergi Ferrer.
3: Doncs us puc avançar que ja se sap el guanyador del Mundial de Futbol d'enguany.
0: Home, sí.

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
1: Aquest capítol de Bola de Drac, però veia, segurament té alguna cosa a veure amb la notícia del Sergi Ferrer.
2: Sí, a veure, no és molt difícil d'entendre, Ernest. El meu fill, que té 4 anys, el va entendre.
1: Ja, però és que saps què passa? Que també és molt d'hora per mi, saps què dir?
3: També és veritat.
4: El tema és que hi ha jugadors...
1: Jo proposo que el conflicte entre l'Iran i els Estats Units es resolgui amb un partit de futbol.
4: I si perd els Estats Units, sacrifiquem el Trump.
1: Déu-n'hi-do, es posen fort amb el tema dels visats. Marc Puga, bon dia.
5: Hello.
1: Va, anem a un tema que importa moltíssim.
5: Va, sí.
1: Que és saber què va esmorzar el papa durant el vol d'avió abans d'arribar a Barcelona.
2: Bon dia.
1: Era un vol d'Ibèria,
5: Bon dia i bon profit. Sí, era un vol d'Ibèria abans d'arribar a Barcelona. Va començar el dia a vora l'avió que el traslladava des de Madrid i, segons s'ha explicat aquests dies, el seu esmorzar va ser força senzill.
2: Sí.
5: Amb una truita a la francesa amb carbassó com a plat principal, com d'entrant, no? Acompanyada d'una patata rosti, que jo l'he buscat, que és així com cruixent, és una especialitat suïssa que s'elabora amb patata ratllada.
2: Patata rosti.
1: La dieta és està plena de fregits, no?
4: No, home, no, la truita, que és proteïna, que és ou, i la patata són hidrats.
5: I aquí anem amb els dolços, perquè tenia postres d'esmorzar, que era un tiramisú italià i fruita fresca. Estava bo, no? Això va ser, segons la companyia, una idea que volien oferir amb una proposta amb tocs internacionals, però també inspirada en la gastronomia mediterrània.
4: Fa una carbassó, tu!
6: Una pinta, que és el que tenien en estoc allà. Que tenim els huevos, puede darle una tortilla.
5: I tot plegat va ser a Ibèria, com hem dit, i van fer un viatge personalitzat papal.
1: Per això viuen tant els papes, perquè van molt ben cuidats tota l'estona. Dormen amb bons matalassos, una bona dieta. No tenen sou,
5: No
1: tenen sou, aquesta gent. Ara no paguen res.
4: Deuen passar el tiquet a l'empresa.
7: També dic una cosa, el pilot de l'avió segur que s'estava fotent el tiramisú perquè es va passar de les escales.
4: Ui, sí, una vergonya.
5: I aquesta notícia gastronòmica arriba just després d'una nit on el papa es va trobar amb Bad Bunny.
4: Ostres!
5: Sí,
2: és veritat.
5: Clar, era una de les trobades més esperades i més comentades. Doncs va passar després d'especulacions. El Vaticà va confirmar que tots dos es van reunir el 8 de juny al Santiago Bernabéu després de tot aquell acte que va fer el papa en una audiència privada que s'ha convertit en una de les imatges més inesperades d'aquest viatge.
1: És molt devot, El Bad Bunny és molt devot.
5: Sí, la família és molt creient, també, aleshores, doncs. Es van trobar.
2: Van marxar quan van veure que també venia Bustamante.
5: Què et va dir el Bad Bunny?
2: No, em va cridar des de la distància, em va dir... Ei.
5: Molt bé, el vas entendre.
1: Però en qualsevol cas, l'enviat de Déu, no, que és el papa i un dels apòstols més seguits ara mateix de tot el món, que és el Bad Bunny. Es veu que es van fer diverses fotos, només n'hi ha una d'oficial que es publicarà en les pròximes hores. Va, alguna cosa més? Ah, sí, l'àudio viral.
4: Sí.
1: De què parlem avui?
4: Crec que s'ha dit ja, el papa és a Barcelona,
1: No,
4: sí.
1: Ja.
2: Haver avisat, collons.
8: Bon dia i bona hora.
4: I al Matina Codina, quan se'l va anomenar papa, ara fa ja un any, li vam fer una cançó i he pensat, doncs va, tirar-li la cançó, que aquest senyor s'estarà llevant ara i es posarà a la ràdio i escoltarà l'homenatge que li vam fer.
9: Jo sóc el nou...

0: visca.
1: Home, i ara profètica, perquè la cançó és en català, no? Com que s'ha demostrat que el papa domina molt bé el nostre idioma.
2: Cazorla, no com l'Omella. No com l'Omella, perdó. És que avui tinc el dia, no, perdona. Oh.
3: Les colònies de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai.
1: Vale, m'he equivocat jo ara, eh?
4: Ah, sí?
1: Jo també m'equivoco encara.

0: La música del circ. O sigui, em diràs, a què ve el circ? Després de parlar del Sant Pare.
1: M'he equivocat carregant el document. Un segon.
2: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
3: Ara sí. Pallasso, jefe.
1: Pany de nostàlgia, com cada dia la cançó boomer de l'Alan Lillo.
3: Avui és una cosa bàrbara, eh? Aquesta setmana ha fet anys un dels grans. Un home que ha fet 84 anys i que encara trepitja escenaris i fins i tot participa de jurat a programes de talents. Oh. Si veieu el Príncipe de Bel-Air, us serà familiar. La cançó preferida de Carlton Banks, It's Not Unusual, és aquesta que tots ballem, eh? Ja sabem el ball. Cançó original de Tom Jones.
1: Bon anglès, millor.

0: Cançó Boomer. Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
1: Bé, deixem de banda una estona la visita del Pontífex a Barcelona.
2: Hi ha moltes coses que no entenc!
1: I parlem d'un altre dels temes de la jornada, que és la selectivitat. Segon dia avui, amb exàmens d'història o història de la filosofia. La resta de proves del dia són d'assignatures optatives com ara llatí, matemàtiques o literatura catalana. Sergi Ferrer!
3: Doncs sí, recordeu, no obstant, que les PAU no estan avaluant si ets apte o no per la carrera, sinó que, com no hi ha places, us obliguen a hostiar-vos entre vosaltres per acabar fent que hi hagi gent estudiant el que vol i gent que no. Per això física és un 6 i periodisme és un 17.
1: Periodisme.
3: Dit això, he agafat unes cartes, Ernest, ja saps que m'agrada rebentar bústies.
4: Sí, aviam.
3: Llavors he anat a buscar cartes dirigides, per exemple, a professors que han estat formant els nens de cara a la selectivitat.
5: Està molt bé, això.
3: Vale? Llavors jo ara les obriré aquí en directe, amb una cosa molt radiofònica, que és arrugar un paper davant del micro.
5: Això molt bé, ràdio, visca la ràdio.
3: Sí, senyor. I vaig llegir la primera. Carta d'un alumne al seu professor de castellà, veig.
6: Ostres.
3: Diu... Benvolgudo, profesor.
4: Ostras.
3: Le adrezo una pregunta en verso al examen de lengua castellana de las pruebas Pablo de ayer. Ah, las PAU.
1: Las PAU.
3: Claro. En el suposado caso de que yo hubiera o hubiese comesado un error gramatical fefaente al desenvolupar el comentario de texto,
5: está bien.
3: ¿Cree usted que pod llegarme a manllevar algo de nota o que el como parecido? Diu l'alumne.
5: Que el como.
3: Me considero un alumno exerido y muy predisposado a trencarme el cap estudiando y no me semblaría insertado que un lleve error me alejara de la nota de tallo. Continúa y dice, el cansamiento me puede y estoy haciendo higo, así que espero que los miembros del tribunal hagan los ojos gordos, los ojos grosos, deus eso, ¿no? Con este tema que me angoixa y me tiene garrativado. Escalfo y salud. Ah, mira, Pau Cubarsí.
1: Ah, hosti, mira. Podria haver sigut tranquil·lament jo mateix.
3: Sí.
1: Vull dir, fa goig, també, quan algú parla malament castellà, i no al revés, no?
6: Costa de trobar.
7: Són les meves proves,
3: sí,
7: les Pau.
3: Sí, molta sort, Pau. Vaig a obrir-ne una altra.
6: És bona. Oh, fa soroll, fa el paper.
3: Mira, és el seu professor de matemàtiques. Diu, hola, profe, estic intentant calcular quina nota necessito. Amb un 9,5 sobre 14 a les troncals, si trec un 8 sobre 12 i li resto els dos punts a l'optativa, que serien sobre 10, hauria d'intentar arribar a un 4 sobre 8, o intento arribar al 12 sobre 20, que em garantiria un 11 i una mitjana de 10,5 sobre 15.
4: Oh.
3: O m'estarien fent la 13-14, amb un 9 sobre 10, que en realitat seria un 6 sobre 7. Per cert, al final, en comptes de matemàtiques, faré dibuix tècnic, diu encertadament.
6: Ah,
3: ens veiem el dia 19 a les PAU. No, és avui.
4: Ai,
3: és avui.
4: Pobre,
6: estic bruit una vegada.
3: Sí, ja ho sé, Marta. Jo
5: equivocado.
3: Porto auriculars i m'escolto quan m'equivoco. Vaig a posar l'última.
1: Una última carta, aviam.
4: Com l'obra?
6: Una altra carta.
3: Oh. Està molt ben tancada.
6: No l'estripis, que hi ha un paper de l'Alan.
5: Sí, sisplau.
3: La màgia de la ràdio. Diu, hola, profe, estic molt nerviós per la CL. Les figues em fan cama i no vull que durant les proves finals m'afectin aquests nervis. Sé que quan estic nerviat i angoixós, escric ràpid i paraulejo barraules.
6: Ai,
3: clar, s'està. Em preocupa que l'examen em punti rests per haver comès alguna ortofaltagràfica. He consultat el Jet Chapater i m'ha donat uns tranquils per consellitzar-me.
1: Hòstia, ja està en negatiu, eh?
3: Pobre. Començaré el dia amb un equit apalibrat. Deu ser un àpat equilibrat.
6: Ho
3: vaig traduint, vale?
4: Sí. És complicat escriure així.
3: Un tuc de saronja, un galet de paquetes... Un paquet de galetes?
5: M'encanten, amb cola coca.
3: M'encanten. I una infusió del meu favor saborit, mel i una mica de macamilla.
6: Ah.
3: Em distrauré quitant la tocarra i just abans d'entrar em cigaré un fumarro. Després ja deutarem els crits, vol dir creuarem els dits,
6: joder,
3: i que muanyi el guilló. Era molt millor ahir quan la llegia a casa. Espero que els nervis no em factin passura i poder fer una bona cele de proactivitat.
4: Ai, pobre.
3: Atentament, José.
5: Tienes el nepe corcido.
1: És veritat que a vegades el nerviosisme extrem provoca dislèxia. Ens passa a vegades també aquí al programa. Sergi Ferrer, meravellós. I molta sort una vegada més a tots els alumnes de la selectivitat. Vosaltres podeu amb tot i triomfareu a la vida perquè sou els millors.
3: Tanco les cartes.
1: 5 minuts i les 8, ara tornem.
6: Gràcies.
7: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
9: I pot ser tot això sent professional.
8: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
11: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
12: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Health Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Health Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
13: Ei, que s'acosta el Cabró Rock! I encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa? El retorn de la Gossa Sorda? La gira de comiat de la Fúmiga? O el nou directe de Joan Dausà? Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
14: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya. Ocasión
15: Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
16: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a cala meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
17: Molt bé.
16: Arribarem a tot?
17: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
18: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
19: 5 hores de ràdio matinal.
20: Que voldries que en fossin més.
19: Matina Codina. De 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.

0: Quan algú t'agrada molt, et fa perdre els sentits i arriba a la teva vida per trasbalsar-ho tot, eh? Tenies uns objectius a triomfar, no? Una ambició... Tot plegat se'n va a Norris perquè ja només tens pensaments per una cosa, que és l'amor. D'això va aquesta cançó de Sidelan que es diu Tutu Turú. 8:01 d'aquest dimecres 10 de juny, el dia en què el papa beneirà la Torre de Jesús a la Sagrada Família i anirà al monestir de Montserrat.
1: Si estàs escoltant aquest missatge i has fet el més complicat del dia, llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
0: Bon dia, efectivament, sóc l'Ernest Codina i estic molt ben acompanyat de l'equipàs del Matina Codina. Avui us saludarà el papa de Roma, el Lleó 14.
2: Bon dia i bona hora.
3: Bona hora.
0: El senyor sigui amb vosaltres.
3: I amb el vostre esperit.
4: Sí, visca el Barça. No
3: amunt els cops. Podeu donar-vos la mà.
5: La pau.
0: M'ha sabut una mica de greu que la Marpuga no em contestés el senyor sigui amb vosaltres, perquè jo
6: et feia
0: la més devota i crec que ets la persona que ha anat més a cine de la història. Ai, a cine, a missa.
5: Pecadora.
6: Jo crec que no, d'aquí, però pot ser.
5: Pecadora.
0: Bé, dimecres 10 de juny, efectivament, el plat fort és la visita del papa a Montserrat, al monestir de Montserrat, i aquesta benedicció a la Torre de Jesús. Pel que fa al temps, s'espera un matí insegur, amb algun ruixat, sobretot al nord del país. I res, gràcies per escoltar RAC 105.
5: Hola.
0: I el Matina Codina. Xavi Cazorla, molt bon dia.
7: Hola.
0: Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
7: Que s'ha de vigilar molt fort per no caure davant dels intents d'estafa que rebem cada dia. Jo mateix ahir vaig rebre un missatge de l'agència tributària.
5: Ai.
7: El número era correcte, perquè és el mateix número des d'on m'envien normalment les notificacions.
5: Ostres.
7: I el missatge deia... La agencia tributaria ha emitido una comunicación dirigida a usted que usted recibe en calidad de titular.
5: Redundant.
7: És veritat que aquest usted, no, el text no està massa ben escrit, però deu ser pels nervis de la persona.
0: Però això ja em quadra perquè són de números.
7: No, ja parla, segurament a la persona que ho envia està nerviosa perquè li sap greu enviar una notificació d'Hisenda, no?
8: Li sap molt greu, sí.
7: I a continuació el missatge hi ha l'enllaç per consultar la notificació. I
5: ara sabrem si és bo.
7: L'enllaç era... https://, fins aquí, okay, amb seguretat i tot, https://, es-agenraitirubitaria.top/es. Punt top. agenraitirubitaria.top.
6: Que complicat.
7: Llavors jo penso...
5: Joder, de quin país és top?
7: No sé. Si tens menys de 60 anys... I tu entres a agenraitirubitaria.top i dones les teves dades, ho sento, però t'ho mereixes.
0: No, però, exacte. Però això jo crec que ja està destinat a estafar gent gran, no? Que ja té una mica de presbícia.
5: Hòstia, clar.
0: Saps què vull dir? I ja veu, llegeixen bé aquesta...
5: Com a blocs, llegeixen blocs.
7: Si està tan mal escrit,
0: exacte,
7: ho llegeixes.
0: Ja ho llegeixen bé.
8: Jo no estic entenent el que esteu dient.
0: Sí, que va rebre un enllaç...
5: No, està fent la broma, Ernest, que és boomer i no sap la tecnologia.
0: No, és que a mi em va passar ahir amb Netflix. Su último pago ha sido rechazado. Su cuenta será suspendida. I l'adreça és centro-suscripción.com.
5: Ostres.
0: Vull dir que estan amb el pitching aquest.
5: Se centralitza un centro de suscripción total. Ojo, que a mi la meva ex em va dir hem de parlar perquè no estic bé. Jo em pensava que era broma.
6: Ostres.
5: I al final, punto top.
6: I mira, no estàveu bé.
8: I no era agència irituritària, no?
5: No, era ella.
0: Escolta, falten 32 programes, comptant el d'avui, per acabar la temporada.
5: Uau.
0: A qui el dediquem avui, Sergi Ferrer?
5: Doncs amb el teu permís i amb el de tots els feligresos que estan gaudint amb la presència del papa, hem de parlar d'un altre ésser místic, que és Ronaldinho.
6: Oh!
0: El gaúxo.
5: Perquè després de conquerir el món del futbol, aquest tio ha dit, m'avorreixo, què faig? Vaig a publicar el meu primer disc. Tenim el disc a les mans, es diu Camisa 10, i el forma no una ni dos, sinó 60 cançons.
0: Això ni Bruce Springsteen, que va treure 7 discos de cop.
5: Sí. 60 temes inèdits que tots fan referència al futbol, perquè aquest tio no sap parlar d'una altra cosa.
7: Bueno, sí, d'una altra cosa que no es pot explicar en cançons.
5: Sí, exacte, seria tot censura. En qualsevol cas, us porto 3 petites mostres. Ara sentireu una col·laboració amb el Sean Paul, d'una cançó que es diu Lit.
0: Doncs hem comentat el disc amb els companys informatius i deien que no està gens malament produït. És veritat que té diners per fitxar els millors productors, aquest senyor, eh?
5: I si Sean Paul us queda lluny, anem a Badalona, perquè també ha col·laborat amb Juan Magán. Oh! Tenim el Sean Paul, tenim el Juan Magán, podem fins i tot col·laborar amb una persona que tenim molt present al Matina Codina. Atenció, aquesta que es diu Vamos a celebrar, no, mentida, es diu Tu música, featuring Kiko Rivera.

0: Ronaldinho.
1: Todo me va bien. Solo sabes decir eso, que quítame un diu. Ya sé que una vez todo me va bien.
2: Però igual editant.
3: Jo m'esperava que canté Ronaldinho una mica. Que...
2: No. De fons, molt de fons.
4: Jo he estat escoltant bastant el disco i t'he de dir que és molt mundialista. Saps què vull dir? Té aquest punt, doncs, tropical, no? Aquest punt de... amb molta percussió, no? Vull dir que jo crec que ho ha fet ja amb tota la intenció, no? Perquè vagi sonant durant el Mundial.
3: No li costava recantar una estrofeta.
4: I un dia hem de parlar d'aquesta mania dels futbolistes de cometre intrusisme laboral en el món de la música, perquè en Sofati va treure una cançó fa 4 dies, el Sergio Ramos, pesadíssim, amb la cançó aquesta, Cireles. Vull dir, és que no passa al revés, és que no hi ha músics que vagin a jugar a futbol.
5: No passa.
4: Per què fan al revés, això? No entenc.
5: Bueno, i el porter del Barça l'altre dia amb la selecció espanyola es van passar un gol que també podem dir que va cantar una mica.
2: Mira que content ha estat.
3: Intrusisme també als animals, perquè és una rata.
2: No oblidem que Ronaldinho va estar a una presó de Paraguai per un DNI fals, que jo crec que és l'última persona que necessita un DNI fals.
4: Des d'aquest disco per mi pot tornar, perquè això no és música. Marc Puga, quin motiu has trobat avui per llevar-te?
1: Home, pel que porto mesos esperant, i és que avui vaig a veure el Papa Mòbil!
4: El Papa t'és igual, tu vols veure el cotxe, no?
1: No, vull veure el Papa dins del Papa Mòbil. Sí, vaig a un balcó VIP, ja ho sabeu, jo volia anar a la Sagrada Família, però realment el veuré millor des del balcó on vaig que des de la Sagrada Família si vaig. Per tant, estaré a un balcó avui, tinc l'outfit, ja tinc la samarreta preparada, i estaré cantant, he preparat uns càntics, val? Faré com ell, 50% català, 50% castellà, perquè així ens entenem el Papa i jo. I amb aquest himne de fons li cantaré Papa, pibón, te quiero mogollón, que és el meu prefe, vale? També li cantaré, sí, li diré Papa, león, dame tu bendición.
6: Hòstia, pensava que anaves a fer una altra rima, eh?
2: Sí, és que León fa de bon rimar, eh?
6: No, dame tu, no.
1: I anem amb les catalanes, que seria Papa Lleó, saluda aquest balcó.
4: Aquesta banqueta.
1: Aquesta us agrada molt aquí.
4: És molt catalana.
1: I després, com em molaria anar a sopar amb ell o alguna cosa, li cantaré.
4: Però què dius?
1: Papa Lleó, convida'm a un salmó.
3: A un salmó?
1: O convida'm a torró, per fer-ho més nadalenc.
3: Un salmó més citat, m'apareixió guapo.
1: Les tinc preparades. Ara faré pancarta.
4: La Mar, com a bona VIP, estarà mostrant aquestes pancartes i fent aquests càntics des d'aquest balcó. Què és Cruïlla? Què? Quina és la Cruïlla?
1: És Bruc Rosselló, una cantonada. Sí. Ho veuré perfecte, davant la Casa de les Punxes, que és d'on surt.
2: No barregis càntics i li diguis Papa Lleó, ensenya'm el salmó, coses així que es puguin malinterpretar.
1: No, convida'm a salmó.
2: Vale.
4: Demà tindreu el reportatge de com ho ha viscut avui la Mar Puga. Fent història, eh?
1: Fent història. Sí.
4: Bé, precisament sobre aquesta ubicació de la Mar tenim el periodista Jordi Grau de TV3 demanant pas ara mateix perquè diu que vol cobrir el recorregut del Papa Mòbil, així com va fer amb la rua del Barça, campió de Lliga.
7: Ernest!
4: Jordi, bon dia, ets expert.
1: Ostres!
7: Ernest!
4: Bueno, calla. Jordi Grau...
2: Està quedant pas a l'Ernest.
4: Calleu! Expert en rues. Jordi Grau, bon dia.
7: Bon dia, Ernest. Bon dia, Matina Codina. Com respira avui a la parròquia? He fet un acudit.
2: Sí, ja l'he entès.
8: Més la informació, va.
2: Escolta, va, menys acudits, tu.
7: Vinga,
2: explica, anem. Què, Jordi, què?
7: Som-hi, molt fàcil. El Papa passarà per aquest carrer, el carrer Rosselló de Barcelona. Farà cantonada en Bruc, on allà estarà la Mar Puga.
1: Sí?
7: Aquí l'ambient és extraordinari.
4: Per aquesta hora, ja?
7: I tant, milers de devots esperant amb il·lusió la imatge del Papa a bord del seu vehicle oficial, el Papa Mòbil. Víctor Pazzi, em diuen que estàs amb alguna d'aquestes persones?
9: Efectivament, bon dia, mestres! Ara som amb persones ben peculiars, que volen veure de prop el seu ídol, el Papa de Roma. Espera, que tinc un... Senyor, me dicen que es usted de Jaén.
10: Sí, he venido de Jaén.
9: ¿Y qué le demandas al Papa, mestre?
10: Dinero, que me dé dinero.
2: Ara.
10: Que somos pobres y tengo muchos gastos por culpa de Hacienda que no nos dejan vivir.
2: Ara.
10: Pedro Sánchez, hijo
9: de...
10: No,
9: d'acord, mestre. D'acord, ha quedat clar. Bé, ja ho veuen, gent indignada, però amb esperança per veure el Papa.
7: Gràcies, Víctor. Tornem la connexió amb el Matina Codina.
9: Víctor Pazzi, TV3, carrer Rosselló.
2: Hòstia, que cutre, ho han fet alhora. Ho heu assajat, això?
9: Tota la nit.
4: Ple d'idiotes amb aquesta tele.

0: És una de les dones del moment que l'altre dia apareixia per sorpresa en aquest concert del primer Sound que ningú s'esperava, eh? I la va cantar aquesta, que es diu Driver's License. 8:13 del matí, som al Matina Codina despertant Catalunya. Bon dimecres.
1: Bé. Motorocasion.com patrocina aquest espai.
0: A veure, Xavier Cazorla, de què ens parles ara?
2: A veure, en aquests dies que tenim el Papa per aquí, una de les coses que no s'hauria de fer i que espero que no estigui fent ningú és enviar porno.
3: Què?
2: O sigui, no, home, no, per respecte, bueno, hi ha el Papa aquí, saps? No podem estar aquí que li estiguin passant per davant vídeos.
0: Respecte i uns valors.
3: Jo et dic, si jo s'hi trobo de bo, no l'envio.
2: No. Almenys, mentre hi hagi el Papa, és una cosa que hem d'intentar fer. Si algú s'envia, li heu de respondre com va fer aquest senyor a un conegut seu, que es veu que li enviava cosetes pujades de to.
4: Miguel, mira, soy Giné. No me mandes más fotos de esas porno, que la, mi mujer me ha visto escuchando las que me han mandado de... del gimnasio y no la salió bien. Dice que eso es de viejo verde y en parte a lo mejor lleva razón.
5: Mire, eso es para los solteros, ya no te, para los casados.
4: Venga, hasta luego.
3: Hostia, qué bo.
0: Esto es para los solteros.
6: Vaya tela. Es como el Santiago, aquest senyor.
7: Yo tengo un grup d'amics que...
2: Vigila, agrégame al grupo, Alan.
7: De l'època de l'escola, que enviaven...
8: Jo no.
7: Enviaven...
3: Jo no.
7: Uns vídeos... Que perquè poguessis escoltar-los tranquil·lament, o sigui, veure'ls, vull dir, davant de la teva parella, eren retransmissions de futbol. I no era, la imatge no era un partit de futbol.
0: L'àudio estava manipulat.
7: Sí, exacte. M'ha semblat molt elaborat.
3: És bona.
7: Gràcies.
3: Però què era la imatge?
7: Res, és un partit, també.
0: Bueno, aquestes coses que...
3: No ho he entès.
0: El que no has entès?
3: Què era la imatge?
6: Sergi, en
0: sèrio? No, tens, és que...
3: no, és que vull que digui porno.
0: Va, no, és un quart de nou del matí. Gràcies, Xavi Cazorla.
2: Adéu.

0: motorocasión.com.
1: Matina Cudina.
2: Imagina tu. Brian Adams, Amaya, Antonio Orozco, Ana Torroja i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprojfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
3: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
4: Si hi ha una veu que representa l'esperit del rock de carretera a Espanya, aquesta pertany a M-Clan.
5: Carlos Tarque i Ricardo Ruiz Pérez arriben al Bars Festival per celebrar 30 anys d'un llegat imbatible.
4: Himnes com Carolina o Quédate a dormir convertiran la plaça Major en el temple del rock de l'estiu.
5: El 3 de juliol tens una cita amb el rock al poble espanyol.
4: Entrades a la venda bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
6: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
7: No, m'ha entrat això.
8: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
9: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
10: Maria, els tens?
11: Oh, fa un any que els preparo.
10: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
11: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
10: Si ja bufo.
11: Bufa! Bufa!
12: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
1: Matina Codina, amb l'Ernest Codina.
2: Lo peor de la profesión, lo peor. Entonces no sirve ni para colaborar.

0: Quin final tan èpic i explosiu, fabricat per Daft Punk. Sí, senyor, així sona Relíquia. Segurament, si Déu Nostre Senyor té una playlist i escolta música, la té programada aquesta cançó brutal. Ahir, de fet, algunes veus deien que per la càrrega espiritual de moltes de les seves cançons i pel fet que està a Barcelona per motius familiars, ahir Rosalía podia aparèixer en aquest acte central d'ahir la tarda a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, però finalment no va sortir. Quina llàstima.
1: Les notícies per Xavi Pardo.
0: I ara les relíquies de la informació. I, evidentment, obrim parlant del papa, perquè, Xavi Pardo, bon dia.
2: Bon dia.
0: Piripipiri.
2: Piripipiri.
0: Avui arriba un dels plats forts de la visita del papa a Catalunya.
2: Sí, a la tarda la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família és l'acte estrella de la visita del papa a Catalunya.
3: Bona tarda i bona hora.
4: Bon dia i bona hora.
2: Bon dia i bona hora i adeu-siau.
3: Adeu-siau. Adeu.
2: Si no cal que interrompi més. Doncs això, el plat estrella és la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que és el motiu pel qual el papa visita Catalunya. I la resta d'actes s'han doncs vestit al voltant d'aquesta benedicció, com per exemple un altre dels plats forts, que és aquest matí, aquest migdia, de fet, la visita al monestir de Montserrat,
0: que,
2: a partir del migdia.
0: Que també s'emmarca dins el mil·lenari
2: de
0: Montserrat, de les festes dels actes del mil·lenari.
2: I avui té dos actes més. Al matí, abans d'anar cap a Montserrat, es trobarà amb un grup de presos a Brians 1, a la presó de Brians 1, i després a la tarda visitarà el convent Agustí del Raval. Ahir, durant el primer dia aquí a Catalunya, el papa ja es va atrevir amb el català, va fer un acte a l'Estadi Olímpic i al vespre amb 40.000 persones de públic, en què va condemnar la violència masclista i va demanar més recursos per la salut mental.
0: Molt aplaudit. Estàs conforme amb la quota de català que es va poder escoltar en els discursos del papa? No?
2: Sí, que parli el que vulgui.
3: Estic aprenent català. És Virgínia.
5: Molt ben dit.
6: Molt bé.
3: Valuerna.
5: Sí, senyor, digues més, va.
3: Aixopluc.
5: Ara.
2: Aixopluc.
0: Aquesta l'has dit abans, ja.
3: Seny.
5: Seny.
2: Seny.
3: Xerinola.
2: Rauxa. Rauxa.
3: Rauxa.
6: Que mono.
5: Ara, algú ho havia de dir.
6: A mi em semblava tendre com feia l'esforç de, en sèrio, de pronunciar com bé, perquè li costava. De fet, quan van fer el Pare Nostre...
0: El Déu és de tots, eh?
6: El Déu és de tots, digues. Però quan van fer el Pare Nostre, ella el va fer en català. Gràcies. Però li van donar el micro i li va donar l'home, ella va dir no, que el faci ell, perquè li feia com vergonya.
3: Pare Nostre,
6: que
3: esteu en el cel.
5: I el va fer en català o en castellà, l'home, ella?
3: Això pluc.
0: Bé, ja està, no?, el tema del papa?
2: Sí, sí, sí, ja ho podem matar.
0: Vinga, doncs...
2: Va dir endormiscar, és la paraula que a mi em va agradar, també.
6: Ah,
3: endormiscar. Endormiscar.
0: No sé quin és el guionista aquí al darrere d'aquests discursos, però vaja, molt bé, l'aplaudim des d'aquí. El que no va també és Renfe i Adif, que obriran un expedient a Siemens per les incidències que van aturar dos cops la xarxa de Rodalies.
2: Sí, ahir va passar, és que sembla fet expressament, no?, com si haguéssim volgut ensenyar al papa com és un dia de cada dia aquí a Catalunya.
3: Una merda!
2: Doncs tan bon punt va aterrar, va ser aterrar el papa a l'aeroport del Prat i es van aturar tots els trens de la xarxa de Rodalies. Sort que no havia de bellugar-se en tren aquest bon home. I després, a la tarda, va tornar a passar. En dues ocasions es va paralitzar tota la xarxa de Rodalies pel mateix motiu que ho va fer fa uns mesos, que va ser un problema en el centre de control de DIF. Ara la companyia Siemens diu que ben bé no té controlat quin és l'origen d'aquest problema, però sí que coincideix que les dues vegades que va caure el sistema era quan ells estaven fent tasques de manteniment. Renfe i Adif se'ls ha acabat la paciència i els ha obert un expedient. Veurem com acaba això.
0: Els informàtics ja saps que el que diuen és reiniciar, no? Si una cosa no va bé, reiniciem. Llavors va reiniciar i mentre s'engega l'aparato...
2: Els trens tots aturats.
0: Bé, s'hauria de dir el centre de descontrol d'Adif.
5: Ara.
0: I els sindicats de docents donen per tancat el cicle de vagues i seguiran protestant, però ja de cara al curs vinent.
2: Sí, perquè l'aturada d'ahir va ser la més fluixa, va punxar amb un 12% de seguiment, el més baix de tot el cicle d'aturades que han fet fins ara. Ara el govern vol implantar el preacord que van rebutjar els sindicats majoritaris, que reclamen continuar negociant per poder millorar aquestes condicions.
0: Al setembre, ja sí, de cas al setembre, ja, quan ja haguem fet les vacances.
2: No, volen negociar des de ja. El que passa és que el calendari de protestes sí que diuen que, veient que hi va punxar una miqueta, doncs creuen que és millor reagrupar forces reunir-se, veure com, quina és la millor estratègia i redefinir els passos a seguir.
5: Toni, han perdut milers d'euros aquesta gent quedant-se a casa, eh?
0: Ja el recuperaran, home, ara quan tanquin l'acord. Per cert, un atleta nepalès ha batut un rècord baixant escales. Xavi Pardo, deu tenir els bessons com el cap d'un nadó.
2: Doncs no.
0: Ah, no?
2: No, perquè el rècord que ha batut és el de baixar 100 escales.
5: Uau.
2: En 44,71 segons, baixant-les amb les mans.
0: Ah, hòstia!
2: Per tant, no, els bessons aquí no hi juguen.
7: Bueno, això és que l'han empès.
2: Ja van anar així, sí. No? Trampejant. Doncs 100 escales baixades cap per avall amb les mans. És un especialista en rècords, perquè aquest no és el primer que aconsegueix. Ja té el dels 50 metres caminant amb les mans, amb una pilota de futbol entre les cames.
7: Però clar, això són coses que no fa ningú més.
5: No, clar.
7: Llavors és molt fàcil fer el rècord.
5: Com se li acut, això, de dir, saps què faré avui?
2: Sí, no n'hi ha prou amb caminar amb les mans.
6: Si no,
2: caminaré amb les mans, a més, amb una pilota entre les cames. Per tant, ja en tenia tres. I també té la millor marca. Aquesta és la meva preferida.
0: A veure,
2: és d'un absurd que no es pot aguantar. La millor marca, bevent mig litre de suc de llimona mentre fa el pi.
0: Uau.
7: Que desagradable, no?
0: Bé, nou fitxatge del Sirdi Soleil, claríssimament, aquest tio que deu tenir unes mans com de ferro, no? Per aguantar tot això.
2: Beure mig litre de suc de llimona, quina amargor, no?
5: Sense fer el pi, ja em sembla difícil el repte.
6: Exacte.
5: Imagina't boca avall.
0: En fi, fins aquí les notícies pardes, que t'agraïm, com sempre, Xavi Pardo.
2: Gràcies.
0: Que tinguis un molt bon dia, guapo.
2: Adéu-siau, papa.
8: Ja comença a fer-se clar.

0: Maravilla, Kira Maravilla, por favor.
1: Es respetuoso con un entrenador que ha ganado tantas cosas como he ganado yo.
2: Es una vergüenza.
3: Yo crec que el primer que farà quan surti a la roda de premsa serà dir Negreira. És que ho veig venir. Si ens fotrà dels nervis, passarem un any que ens sortirà una nafra d'aquestes.
2: Que fort, i no fitxis a Pepe, home.
4: Quina llàstima que sigui del Mourinho, perquè la cançó és molt bona. Em fa ràbia haver-la gaudit.
1: Se puede hacer del Madrid y ya está, es muy fácil.
4: No quiero.
3: Bé, jo crec que al final tenir un bon enemic et fa millor. Per tant, benvingut de nou al futbol espanyol. Bueno, José Mourinho.
1: Nos vamos a pasar muy bien este año. Hey guys, this is
5: Bruno Mars. A RAC 105.

0: Bé, una veu que té poca competència, Bruno Mars, ja és el nostre mariachi preferit després d'aquesta cançó, que barreja, doncs, les ranxeres amb el bolero. Risky roll, risky roll.
1: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: M'agrada molt que Mac Ambients patrocini l'ambient meteorològic.
2: Bon dia!
0: Trobo encertat. Que pesat, Lleó.
2: Bon dia i bona hora.
3: Bon dia, papa.
2: Mònica Usart.
3: Digue'm.
2: Quin temps tindré a Montserrat?
3: Doncs una mica tapadot, eh? Ja han començat el dia amb boira. Segurament quan tu hi arribis ja s'haurà desfet la boira.
2: Més lent que no t'entenc.
3: Sí, i fresqueta, ara a primera hora. Sí.
4: Molt bé, Mònica.
5: Parla com el papa, ara, ella.
4: Li ha fet l'accent.
2: Molt bé.
3: Després no, anirà pujant la temperatura. I amb la roba que portes crec que vas bé.
2: Ja la Sagrada Família, per la tarda,
3: més sol, potser allà passes una mica de calor. I recomanació per tota la gent que hi vagi, sí. Un ventall, aigua, crema solar...
5: T'has de posar sotana de màniga curta.
2: Què és un ventall?
3: Un vano,
2: ara sí que m'ha quedat clar.
3: Sí, sí. Perfecte.
0: Home, perdona, l'interessa aquesta informació del papa i a la Mar Puga, que estarà un balcó veient la rua, eh?
3: Un balcó VIP, et tindré molt a prop, papa.
2: Ai, Mar Puga, que guapa.
3: Ah, guapo tu.
2: Tens una taca.
5: Mira.
2: Nec.
5: T'ha fet mec. El papa de Roma. Ha vingut des de Roma, a fer-te mec.
0: Va, centrem-nos en la informació meteorològica. Què més passarà avui?
3: Mira, de moment hem començat el dia amb molts núvols, fins i tot ara cauen gotes cap a la selva, el Gironès, també al Baix Empordà. Es poden repetir alguns ruixats, com aquesta matinada, en punts sobretot de les comarques del nord. Això seria ara al matí. I després a la tarda s'obren clarianes del Pirineu, on continuarà més ennuvolat i fins i tot encara amb algun ruixat. Tramuntana cap a l'Alt Empordà i baixa la temperatura. De fet, ho ha fet una mica durant la nit i al migdia també notarem que les temperatures no pugen tant com ahir, amb màximes de 24 a 29 graus. I a partir de demà torna a pujar el termòmetre i divendres i el cap de setmana farà més calor i a més farà sol. I ara mateix entre 18 i 22 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 16 a Lleida, 15 a Girona, 14 a Montserrat, 12 a Viladrau i 13 a Sort.
2: Solta, no tindreu algun nen aquí suelto per beneir?
3: No.
5: Un nen suelto per beneir? Com si fos un avivari de nens, això.
2: Fa molta il·lusió quan em passen és
4: que
2: és, un nen.
4: És que no para, eh? Tota l'estona
0: va ser un festival, i no sé si us heu fixat que tots els nens són guapíssims.
2: Sí,
0: tots els
2: guapos.
0: Nens que beneix el papa.
4: Són de l'oren, alguns.
0: Tenen uns mofletes, sí. Tots així rossets. I
5: per això no em van beneir a mi quan tenia 5 anys, perquè tenia un cabezón que semblava una butaca.
4: Porta, no beneixes, guapos.
2: Sergi, porta el front, que et beneixo.
5: A veure.
2: Tens un atac aquí.
5: A on, no. Papa?
2: Mec.
5: Una altra vegada.
4: Sí,
5: no ha tornat a fer.
0: Mònica, us ha molt de gràcies.
3: Que vagi bé, fins ara.
6: Adéu-siau.
7: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: Va, descongestionem una mica el programa perquè estic ja del pavelló 14 fins allà baix. Perquè demà Mar Puga s'estrena un dels anuncis més esperats quan arriba l'estiu, que és l'anunci d'Estrella d'Am.
3: Aquest anunci encara no s'ha estrenat, però oficialment demà dia 11 de juny el podrem veure sencer a les 5 de la tarda. Per tant, divendres l'analitzarem a fons, però fins ara, de moment, el que hem vist és un avançament d'aquest anunci. Recordem que Estrella d'Am aquest any celebra el seu 150è aniversari.
5: Toma, ja.
3: I hi ha molta gent que creu que aquest anunci pot fer referència, no, als 150 anys d'Estrella d'Am.
0: Hi ha hagut un teaser, ja, un avançament.
3: Hi ha hagut un teaser, que és aquest avançament que escoltem ara mateix.
8: Què passa? Com estàs?
9: No puc fer una birra, estic rodant.
10: No puc.
9: Impossible, estic aquí amb un tema liat.
10: Una birra?
9: Que no es paraules, fatal.
10: Tant de bo pogués, però no puc.
11: Què? No
9: puc, tio.
12: A la propera.
9: Sí, que no.
10: Què?
9: Que no.
10: Que estic rodant.
12: Un rodatge? De què?
10: No t'ho puc dir.
13: Escolta, aquest avançament, això és veritat que sempre passa, no? Hòstia, fa temps que no ens veiem, a veure si fem una birra, i sempre, sí. Al final, ningú fa la birra.
0: A vegades et proposen fer una birra quan estàs liadíssim.
3: En aquest teaser el que veiem són una sèrie de veus, que ara diem els noms d'alguns dels que hi participen, i tots estan com ocupats fent un rodatge. No sabem de què, potser és el rodatge d'Estrella d'Am, potser el que sí que estan, com sempre, en un ambient mediterrani, platja, ulleres de sol, estan amb la cervesa, amb el mòbil, i entre totes aquestes veus que escoltem apareixen a l'actor Oriol Pla, també està l'Álvaro Cervantes, sí. Surt el Santi Balmes, la Laia Costa... Hi ha una participació especial d'un cantant mallorquí que es diu Rilsby.
0: Rilsby, sí, Rilsby. Home, és el que ha fet aquella que diu bep, bep, vente, el bueno, bueno, el bueno, bueno, el bueno,
3: el
0: bueno, el bueno, mi senyora, no sé qui és.
3: Sí. No, jo no la conec, però sí que sé que serà un dels protagonistes de la nova campanya d'estiu i, clar, així obren també, com diguéssim, van fins a Mallorca, no?, aquesta campanya.
6: Sí, he vist que Mallorca, bep, bep, no.
3: Ell ha dit també que apareixeran Nil Moliner, Jessica Goicoechea, la Paula Amàlia també apareix, la Muixca, el Cucurella, sí. O sigui, hi ha com una... Hi ha un
0: més futbolistes, l'Eric García.
3: L'Eric García, correcte.
14: Cucurella, se come una paella.

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
1: Dels canxers del... Bé, aquest divendres que brarà, què?
2: Sí.
1: I llavors estem preparant també els concerts de Montjuïc i llavors són 4 dies i hem d'estar preparats.
2: Si treballeu 5 dies l'any, Josep.
1: Però són 5 dies que cobrem el proporcional que aquest any no surto, vaja. Però anem a Cabra Roca, què?
3: Tens ganes de Cabra Roca o no?
1: Tinc ganes de Cabra Roca, què?
4: Home, ja queda poc, eh?
1: Teniu ganes de que tingui ganes de Cabra Roca, què?
4: Sí. Home, sí.
1: Doncs llavors sí.
3: No sé si has de cridar tant a aquesta hora del matí.
1: És que com fem pocs concerts a l'any, ets a cridar en proporció a tots els
3: grans. Dóna gràcies a la Mar i dona pas a publicitat.
4: Va.
1: Moltes gràcies, Marpuga, què?
4: Sí, home, sí, què? De res.
1: M'he cridat molt i tu
4: has cridat. Com era una pregunta, no sabia què contestar.
5: No us heu entès. Bueno. Crida-li tu, Mar.
1: Moltes gràcies, Marpuga, què?
4: De res.
1: De publicitat.
4: De res.
6: Tanta simpatia no pot ser obra d'una intel·ligència artificial.
7: Matina, codina.
6: Un programa fet per persones de carn i ossos.
7: Felicitats pel programa.
8: Rec 105 Barcelona.
9: I acaba la carrera en un temps rècord a la que estàs sens dubte.
10: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
11: Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
12: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
13: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament express. Galeries del Tresillo.
14: Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Balis Camp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Balis Camp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi Ràdio Balis i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalis.com. Aquest estiu viu el Balis Camp, l'aventura de navegar.
15: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
16: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
17: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
18: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
19: Escupi.
18: Avui en fem servir moltes més.
19: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
18: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
20: Ets instal·lador d'electricitat, aigua, gas, climatització o energies renovables? Aquest 12 de juny arriba la Troba Fira de Gibaix, la gran trobada del sector del gremi d'instal·ladors del Baix Llobregat, amb els influencers del sector Alex Church i Dani de Constructiv. Reptes en directe i el sorteig d'una moto i un patinet elèctric. Entrada lliure per a professionals amb pàrquing, esmorzar i dinar gratuït. Avinguda de la Fama 56, Cornellà de Llobregat. Troba Fira. Més info a gibaix.com.
8: La teva música. Movento Garage MG, nou concessionari a Barcelona, patrocina aquest espai.
3: Volem saber com estan les carreteres i tots els pollastres en les circulacions. Els explica ara mateix el Ferran Aradigues del RAC. Bon dia.
21: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimecres. Ara tenim un accident a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Mollet del Vallès, que en sentit sud, en direcció Tarragona, talla un carril de circulació i provoca 4 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, també tenim dues avaries, una encara a la C32 a Gavà, que en sentit nord deixa un quilòmetre de lentitud cap a Barcelona, i l'altra avaria ha estat a la C58 entre Montcada i Reixac i Barcelona, que en direcció Sabadell talla un carril de circulació provocant 2 quilòmetres en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
8: Arriba Movento Mazda a Terrassa, el teu concessionari Mazda, al carrer Colom 390. Descobreix vehicles nous d'ocasió i servei de taller oficial amb tota la garantia Mazda. I ara, promoció especial de taller, 15% de descompte.

0: una obra mestra, aquest Cold Heart, que compta amb la col·laboració de Dua Lipa. Són dos grans amics, Elton John i la cantant britànica. Dues grans representacions de la flor i nata musical del Regne Unit. Per cert, ha venut més de 300 milions de còpies l'amic Elton John, eh?
1: Jolín!
0: Amb 70... Quan té? Més de 60 anys?
1: Home, sí.
0: I 30 àlbums ha tret. La mare que el va matricular. 9 minuts i les 9.
2: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Repassem el més destacat de la tele amb l'Alan Lillo.
3: Clar, ja el tenim aquí, ja ha arribat, ho va fer ahir al migdia, el papa va fer parada a Barcelona i la televisió pública catalana se n'ha fet ressò. Per exemple, el programa Està passant, que van explicar com va anar, doncs, tot això, no? Aquesta arribada del papa a casa nostra.
4: El Lleu 14 ha aterrat a l'aeroport del Prat amb 20 minuts de demora. El Sant Pare no només ha parlat en català, també s'ha fet seu el costum català d'arribar tard per culpa del transport.
5: Sí. El primer a rebre el papa, com no podia ser d'una altra manera, ha estat el president de la Generalitat, Salvador Illa. Aquí els veiem en imatges. Després d'aquesta encaixada, Illa no es rentarà la mà fins que li hagi donat la mà a Felip VI una altra vegada.
4: Sí.
6: Amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral.
5: Què és l'hora? L'hora sexta?
4: Sí.
5: És un nou programa del Antonio Ferreres, de
4: no.
5: La sexta?
4: No.
1: Podria ser.
0: Sí, per cert que en la trobada amb Salvador Illa es veu que li va regalar les homilies d'Organyà,
7: sí,
0: president?
7: Homilies d'Organyà, perquè se les llegeixi.
0: L'alegria de la huerta, vostè amb els
7: sí,
0: regals, també.
7: Sí, és un bon regal, que li faré molta il·lusió llegir-lo i com així pot seguir practicant el català per si algun dia torna.
1: Però regali-li un encenedor, un llevataps, que això li va bé a tothom, home.
7: És veritat, un cigarrito.
0: Bona idea. Bueno, al final són homilies en català, i tot, té tot el sentit.
7: Clar, perquè
0: no?
7: Vagi prenent, practiqui l'idioma. L'omella em va dir, no li regalis això.
8: Jo volia l'oli de Jaén, aquesta vegada.
7: És bo l'oli de Jaén.
8: Aquesta vegada vostè sempre regala oli a tothom.
7: A Montserrat venen oli, ja pots, però millor de Jaén.
8: D'acord.
0: Jo tinc una pregunta per Lleó 14, que és, què en feu de tots aquests regals que aneu rebent totes les visites que feu? Bé, són moltíssims.
1: Són pongos.
8: Són pongos que quan fem trobada de capellans, altres festes i de més, el que fem és amics invisibles, repartint regals.
0: Deuen tenir un magatzem allà al Vaticà ple de pols.
1: Saps què m'imagino jo? Una tele de moltes polzades per posar-lo a sobre de la tele. Només amb l'excusa aquesta.
0: Estic pensant què li va regalar Pedro Sánchez, que ara no me'n recordo.
1: Ara busquem.
8: Un CD.
0: No, no va ser un CD. No,
9: yo le regalé unas fotos mías. Aquella foto del salgo en el Falcon con
10: un
9: las gafas
10: calendario.
9: De... La que salgo con las gafas de aviador en el Falcon mirando de lado.
1: Li va regalar, atenció al d'això, un bonsai de olivo.
9: Exacte.
1: Mira, així quan creixi d'aquí 256 anys pots prensar tu l'oli, si vols.
9: La foto del bonsai de la foto i el bonsai d'olivo, lo que más le gustó fue la foto.
0: Ara hi ha algú de l'equip del papa que té el marrón d'anar cuidant el bonsai aquest,
1: clar.
0: Que són molt delicats. Jo cuidant-lo em va durar 15 dies.
1: Ostres, pobre.
0: Bueno, 7 minuts i les 9 del matí. La 2CAT va ser una de les televisions que més va cobrir l'arribada del papa, eh?
3: Exacte, i com ho van viure, no?, els catalans, com ho va viure aquesta gent que va sortir al carrer per veure el pontífex? Doncs ens ho va mostrar molt bé aquesta 2CAT que van estar al peu del canó.
11: ¡Viva el papa!
12: Bastant emocionat perquè el Sant Pare no l'he vist mai, de moment.
11: I el meu desig era de vindre aquí i veure'l amb ell. Si no el puc veure, doncs mala sort. Aquest senyor volia posar-se aquí, que era dir que aquest lloc no era de ningú, que era d'ell, però bueno, ja està.
13: ¿Es la primera vez que ves a un papa?
14: No, en el 2010, cuando el papa vino a hacer la familia y pasó por el papa móvil, pues yo sentí... que me emocionó. Hola. Ese tipo una emoción grande.
15: Soy el que resucitó Jesucristo. ¿Cómo me llamo? ¿A quién resucitó Jesucristo? A Lázaro.
0: Aquesta última persona li faltava una bullideta.
10: No? Home, sí. Era, va ser molt emocionant.
0: Però ell deia, aquest senyor, ho entès bé, que diu sí. Que jo fui el que ressuscitó Jesucrist.
10: Sí. Sí.
3: Perquè l'Evangeli explica que Jesús va fer ressuscitar una persona que es deia Llàtzer, Lázaro. No Àngel Llàtzer.
7: Jo, ara que parleu d'això, jo vaig ressuscitar perquè va haver-hi...
3: Exacte!
7: Sortia la diarrea.
1: Levanta-te i caga't.
10: El que hi van posar un crist molt lleig, diu, o sigui, la creu que hi havia... Estava la Moreneta,
9: falta
10: no?
9: De respecte,
0: una rèplica de la Moreneta.
10: Una rèplica i hi havia una creu amb un Jesucrist. No sé si us ho fixeu,
0: sí,
10: que era blanca.
0: Que era com de marbre.
10: Hi ha molt lleig, sí. Hi ha molts macos. Fixa't. I van agafar un com molt... No?
0: Fixa't.
10: Sí. A mi que de... està com encongit.
0: No sé quina estàs dient, la veritat.
1: No tinc la imatge al cap.
0: No,
10: el... Bueno, un Jesús que hi havia a l'escenari blanc, l'únic que hi havia.
3: Molt bé, Marc.
0: Però tot i així, m'ha agradat... Bé, més que m'ha agradat, m'ha cridat l'atenció que hi ha una senyora que es queixa que hi ha un home que li ha robat,
3: sí,
0: que s'ha apoderat d'un lloc amb bones perspectives del papa. Vull dir que els valors cristians, no?, de la solidaritat... No? Vull dir que l'egoisme continua estant present fins i tot amb l'arribada del papa, que és una cosa terrible, tremenda.
1: La gràcia és que després vas... te'n penedeixes una mica i és un reset. Llavors pots fer tot el mal que pugui, que puguis i que vulguis.
0: Exacte.
3: Tot això està molt bé, tota aquesta emoció és fantàstica, però he de dir que només hi ha un programa de tele que està beneït pel papa Lleó XIV.
10: Sí.
3: Després de viure-ho amb molta passió, Sonsoles Onega, Sonsoles, eh? Sonsoles Onega, gràcies a la seva reportera creient Pilar Vidal, ha aconseguit que i ara Sonsoles, és molt important això, sigui beneït com a programa pel Sant Pare.
0: I no una vegada, dues vegades.
3: Dues vegades.
0: A Madrid ja van beneir el programa i a Barcelona també el Sant Pare ha beneït el programa de la Sonsoles.
3: Aquest és el moment.
16: Para Antena 3. Santo Padre, puede ver... Para Antena 3, la bendición. Y va con el Cardenal Omella, con el Cardenal Omella. Santo Padre, la bendición para Antena 3, Sonsoles. Gracias, Santo Padre. Gracias.
17: El programa de televisión más bendecido de la historia, no nos cabe ninguna duda, ¿eh?
0: Bueno, no tens un premi Ondas, però tens la benedicció del papa.
10: Home, és top, ¿eh? Jo tinc una crítica, una queixa. És top que et beneixi el programa el papa.
0: Ara he hagut de buscar que... Quins són els beneficis de rebre una benedicció papal?
10: Clar. I quins són?
0: Indulgència plenària.
1: Epa, que guapo.
0: Gràcia espiritual i consol.
1: Això està molt top.
0: En aquest cas seria gràcia espiritual i sonsol. És.
1: És bona.
0: Unió amb l'Església Universal i valor simbòlic i emocional.
1: Perfecte. Ara. Et baixa el colesterol, pots menjar gluten.
0: Cap tangible. Digues.
10: No, que jo tinc una crítica televisiva, ara que hem fet repàs una mica d'escanes. Perquè ahir jo vaig posar la U, Televisió Espanyola, per veure la vigília.
1: Calleu.
10: I clar, cada vegada parlaven en català i anaven parlant a sobre. Buenas noches, i a mi em molestava. I què vaig fer? A casa nostra, vaig anar a TV3.
1: Ara.
10: I estàvem fent, a sobre de la vigília que jo volia escoltar en directe, una tertúlia comentant...
1: No hi havia son d'ambient.
10: Ara, mira, el Xavi Pérez Esquerdo va guapo... I pensava, però voleu callar, que vull escoltar què diuen.
3: Ara. És que de veritat...
10: Però és que vaig anar a BTV i estàvem fent el mateix.
0: També parlant
10: vaig
0: per sobre.
10: Vaig acabar a 13, que no sabia ni que existia.
3: Claro que
0: sí. A 13, que és la tele de l'Església.
10: Doncs pues imagina't. I a 13 és l'únic lloc que no vaig veure en català sense que ningú fos parlés a sobre... ni traduint, ni fent tertúlies,
1: no tenen ni pressupost
10: ni
1: a 13 per parlar sobre de res.
10: Imagina't,
1: no,
10: doncs ho vaig agrair.
0: Jo vaig veure per YouTube amb son bien i molt bé.
3: Clar, és que no, però perdona, això que està dient la Mar té tota la raó del món, perquè, escolta, hi ha molts esdeveniments, no només aquest, que tu els vols escoltar i, bueno, no callen els presentadors. Ara. I no deixen ni un segon perquè escoltis la part original.
1: Falta de respecte.
3: Mira, això m'ha passat fins i tot en partits de tennis. Que hi ha l'opció de dir sonido ambiente.
1: Estàs molt passat amb el tenis.
3: I a part del corretge i de la mare que el va parir.
1: El corretge!
10: És que no callaven. El
1: corretge està con la Martina.
0: Ho deixarem aquí, per cert, amb els presentadors de l'acte central d'ahir a l'Estadi Olímpic de Lluís Companys, Xavi Pérez Esquerdo i la Mercè Raga, excompanya de RAC 105. Tots dos excompanys de RAC 105 van estar meravellosos.
1: Sí. RAC 105 va presentar aquest esdeveniment pràcticament.
10: Home, és que RAC 105 està beneït, més que la Sonsoles.
0: Déu ens mira! Sí, Déu ens mira,
10: Déu
0: nois.
10: Ens protegeix.
3: Que tinguis una abraçada quan puguis al Xavi Pérez.
1: Ah, pensava que deies adeu. A qui li has demanat? A qui li demanes? Qui l'ha d'abraçar? Són molts a l'estudi.
3: El primer que el pilli.
18: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.

0: sol.
1: Matina Codina. Tan bo que t'emprenyaràs quan perdis la cultura de ràdio per culpa d'un el. Cada matí a RAC 105.
2: Hola.
3: Hola.
4: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
5: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a skoda.es.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
7: Jo tinc al cap tota l'estona això.
8: Toca, toca, toca!

0: Arprosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
1: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se.
2: I els frescos d'Aldi!
1: Al!
2: Aquesta setmana estalviem la banana 0,97 al quilo.
1: I el tomàquet pera 1,45 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
2: Que poc que costa comprar bé.
3: Ocasión Plus.
4: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus.
3: Ben, ben, ben.
4: Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Ocasión. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.

0: Així que el veus, ho saps. El cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
1: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
2: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
3: Què?
2: Doncs s'han dut un cotxe sense pagar.
3: Sense pagar?
2: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
3: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Consulta citroen.es.
4: Quan ens escoltes a una retenció i et veuen rient d'aquella manera, es pensen que estàs boig. I realment, escoltar-nos és de bojos. Matina Codina.

0: artista català que desborda talent per tots els costats. Estem parlant de Nil Moliner, que avui és notícia, també ens ho explicava fa una estona la Mar Puga, perquè apareixerà demà el nou anunci Estrella d'Am per aquest estiu 2026. Digues.
1: Que això he llegit, això he llegit una notícia, veurem.
0: Home, qui sap si posarà la banda sonora a l'anunci.
1: Compte!
0: Recordem que Nil Moliner és ambaixador d'Estrella d'Am, eh?
2: Que nervios.
0: Sí, sí. Això era M'acuerdo de ti, des del seu nou treball a Nexo, 9 i 9 del matí. Està nerviós al Parada perquè arriben les notícies del cor d'aquest dimecres. Mar Puga, què ens portes avui?
1: Doncs mira, començarem parlant d'un programa que segur que us sona, que és LOL, si te ríes, pierdes.
3: Había una vez.
0: Sí, senyora.
3: Un circo que alegrava...
1: Sabeu quin programa és? Que la primera temporada la va presentar en Santiago Segura. No.
2: Sí.
1: Que estava Amazon Prime i són famosos, que estan a un lloc
0: terrible.
1: I no poden riure.
0: És molt dolent, aquest
1: doncs,
0: programa.
1: Doncs tan dolent que ja porten 3 temporades.
2: És un programa que sempre guanyes, no?
1: No, sí, després van passant coses. És igual, el veieu i si voleu, i si no, no. Però aquí la notícia és que la tercera temporada de LOL, si te ríes, pierdes...
4: És que només el nom.
1: La presenta, seguint amb l'intrusisme laboral de la nostra societat, perquè és així, Georgina Rodríguez.
5: La mujer del bicho.
1: La mujer del bicho.
5: Ay, me mamo.
1: Serà la nova presentadora de LOL, juntament amb Antonio Resines, que no sé
0: Ostres,
1: si saps qui és.
0: Quina parella més random.
4: Sé que és de la teva quinta, però no sé qui és.
0: I un dels actors més rics d'Espanya.
1: Un duet molt inesperat que substituirà els presentadors d'edicions anteriors. És la primera vegada que la Georgina presenta un programa. Sí que té experiència, diguéssim, davant de càmeres, perquè té aquest reality de Netflix que veu tothom de la seva vida. Llavors està tothom expectant, aviam com està la Georgina de presentadora, mentre jo... prepara el seu casament amb Cristiano Ronaldo, que estan ahí a les portes.
0: Jo vaig veure una temporada en què hi sortia la Sílvia Abril. Hi havia
1: la primera.
0: Sí,
1: jo també.
0: Representa que no està guionat, llavors comencen a fer tonteries com ficar-se paper higiènic al cap i el primer que riu perd, quedes eliminat, però hi ha com comodins. És una mena de...
1: És una tonteria de programa.
0: Sí,
4: per perdre, va fer la... És molt graciós.
0: És un reality, per mi, suporífer.
4: Clar, això als Estats Units sí que hi ha formats amb molt més pressupost, que s'ajunten 4 nanos, per exemple, van a una biblioteca pública en silenci i hi ha un que, per exemple, treu una mofeta. I llavors la tenen allà sobre la taula i han d'intentar no riure.
2: Això no fa gràcia.
4: Jo, aquest programa... potser no, perquè no he vist la sèrie.
6: Aquest programa ja et dic jo que el guanyo jo segur, perquè no riuria ni un sol segon.
1: És
6: una merda que no te
1: l'acabes. Aquest programa.
0: Sergi, pots buscar un moment el repartiment, sisplau, d'aquesta primera temporada? Perquè
4: de la primera?
1: La primera jo... Digues.
0: No, és que hi havia un repartiment de gent com ja mig semienterrats, també. Molta gent que ja estava al límit de la mort. Digues.
1: Que jo recordo que en el primer programa tots reien, perquè estava la Sílvia Abril, la Yolanda Ramos, ara es dirà el Sergi, i tots reien i el Santiago Segura va dir com, bueno, doncs acaba el programa, saps? I van haver de tornar a començar.
0: Havia de baixar, perquè el Santiago Segura estava com en una mena de centre de control amb les pantalles, mirant qui reia, llavors baixava i traia targeta vermella. No sé.
4: El repartiment sembla l'equip de futbol que la Mar es faria si jugués al FIFA. Yolanda Ramos, Sílvia Abril, Rosy de Palma, Paco Collado, David Fernández,
1: Maravillós,
4: que és el
1: gilipollas.
4: A l'Arevalo.
0: Arevalo, veus?
4: El Monaguillo.
1: Fantàstic.
4: És molt graciós. Edu Soto, Fernando Costilla, que no sé qui és, i Ismael Beiro.
1: A mi m'agrada. Doncs és aquest universo Antena 3 tocar més bona, que a mi m'agrada.
4: Falta el J. Cabello i ja els tenim a tots.
1: Com que no estigui aquesta nova temporada?
0: El fitxatge de la Georgina Rodríguez almenys pretén modernitzar una mica aquest ambient que fa olor de tancat. Canviem de tema.
1: Parlem. Aquesta és la Georgina Rodríguez, però ara parlarem del Bad Bunny i el Papa di Roma. Tornem a parlar del Papa, perquè finalment, ja ho podem dir, Bad Bunny s'ha trobat amb el Papa Lleó durant la visita a Madrid. Va tenir lloc aquesta reunió de manera privada a l'estadi Santiago Bernabéu, després de tot l'acte que van fer el dia 8 de juny, i ha coincidit amb aquesta gira de Bad Bunny de tirar més fotos, que recordem que fa 10 concerts a Madrid, doncs s'ha trobat amb el Papa. I la notícia...
0: Una mica de privilegis pel Bad Bunny, que és una estrella, no? I devia dir, yo quiero conocer al Papa.
1: Aquí el tema és que hi havia gran expectació i, clar, ningú s'esperava que realment es fes... En plan, es fes
0: aquest crossover.
1: I parlant del Papa, vull mencionar avui a l'actor, gran actor, i parla molt bé, gran orador també, José Sacristán, que s'ha pronunciat sobre el Papa a la Revuelta i ha dit una cosa molt interessant, perquè és veritat que hi ha gent que pot ser més creient o no, pot estar amb l'Església o no, però ell diu una cosa... que m'agrada molt perquè penso que és molt objectiu amb el Papa de Roma.
5: No soy creyente y además si hay algún colectivo que no me cae particularmente bien es el de eso que se llaman los curas. Pero debo decir que oyendo el otro día a León XIV, no solamente le felicito, lo celebro, sino que incluso le agradezco su punto de vista y sus pronunciamientos a propósito de ciertos temas como son el de la inmigración. Me pareció una oratoria brillantísima, un manejo del idioma formidable. Con la que está cayendo, me parece formidable cualquiera que le plante cara a ese energúmeno llamado Donald Trump.
7: Moltes gràcies.
1: Què bé parla,
7: moltes gràcies,
1: aquest senyor.
7: Cristian, què vols?
4: Re, no, que és veritat això, que parles molt bé i vas posicionar-te a favor de la pau, a favor dels drets dels immigrants.
0: Té un paró però com feia una catedral, eh?
4: Feia 10 minuts t'havies posicionat en contra del dret a l'avortament, parlant de què han de fer o no les ties amb el seu cos, i del dret a l'eutanàsia, quan fa pocs mesos hi havia el cas tan polèmic de la Noelia. Vull dir, les dues cares del papa, que no ens en oblidem, que 7 minuts d'aplaudiment a un tio que va venir al Congrés a dir-li a tothom que no es pot avortar.
7: No, aquí no aplaudiran és el Sergi Ferrer, no. Perquè té el penis tort.
0: Però això, ha arribat al Vaticà?
7: Ha arribat al Vaticà, joder, en forma de boomerang.
1: A mi el que m'agrada molt d'aquest tall, que el vaig veure ahir a la nit, és que persones com el José Sacristán, en aquest cas, que pots estar a favor o no en contra del papa, de l'Església, o sigui, és igual la teva opinió, pogués veure objectivament i a nivell periodístic en aquest cas, doncs, el que està passant, com parla aquest senyor, claro. I quedar-te molt a la superfície de, pues, et dono una valoració objectiva del
8: ver,
1: que és el Papa de Roma i l'oratori.
8: Fue el de Mario Vaquerizo, sí. Más divertido, sí, que tocó al Papa, que le dio la mano.
1: Eso
8: sí que es divertido y no la mierda del abuelo este.
0: Bueno, en qualsevol cas...
1: Oye, no le faltes el respeto,
0: Perdona, és un papa molt modern, perquè fixeu-vos, sí. Vull dir que aquesta trobada amb el Bad Bunny, jo vull pensar que avui arribarà fent el 6-7 correcte. Jo vull pensar que avui arribarà amb un Serrat escoltant el Bad Bunny i el Papa Mòbil.
1: Igual
9: estem a posar una mica del 6-7 ja, eh? No paro de veure el Papa fent el 6-7.
1: No,
0: saps per què crec que passa això? Perquè la gent li fa...
1: Sí, la gent li fa i ell els contesta.
9: Si ha de fer tots els gestos que li arribin del públic, és bastant perillós, això.
4: He vist un tuit molt bo que deia, me recuerda a mi madre quan li vaig explicar què volia dir, me lo meto por el culo, i ella ho feia servir malament tota l'estona.
1: Potser ens estàs escoltant de camí a Montserrat.
0: És molt probable, molt probable.
1: Una abraçada. Vinga, va, i anem amb una última notícia del cor. I és una reconciliació d'una parella.
7: Ai, que
1: bé.
0: Sempre ens agrada.
1: Alice Campello i Álvaro Morata. Home, una de les notícies més comentades de Barça del cor dels darrers dies. I és que la parella s'ha vist de nou a Madrid junts, o sigui, havien tallat, s'han reconciliat. I clar, hi ha un debat aquí a les xarxes de si les noves oportunitats funcionen, perquè en aquest cas aquesta parella ja havia passat diverses crisis i ara es veuen bastant enamorats.
0: Bueno, no crisis, no, és que han trencat tres vegades.
1: Clar. Bueno, sí, han trencat tres vegades, però que sempre estaven com ara sí, ara no. Saps com la típica parella que van i venen tot el dia?
0: Collons,
1: és tòxic de collons. Oh. I segons ella, la seva joventut i el bon moment on estava amb la parella podria portar-los a prendre una decisió que és crear una família, ampliar la família. Tenir un nou fill perquè ja
0: en tenen.
9: Quants en tenen? Sí, tenen dos o tres.
1: Crec que tenen tres i volen el quart, els altres volen el tercer.
9: Deu anar de cul els nens, ara s'ajunten. Ara anem a viure a cases separades, ara tornem separades. Yeah. Joder.
10: Escolta, molt bona idea. Després d'haver-te separat tres vegades, ara tindrem un nen.
4: Això sempre funciona.
10: A veure si ho arreglem.
1: Ho ha dit ella, que volen un fill nou i hi ha molta expectació mediàtica, especialment després de que aquesta parella hagi tingut doncs, diverses ruptures i ara hagin aparegut junts una altra vegada a Madrid.
0: La que ha trencat, he vist ara a la Vanguardia, és l'Ariana Grande.
1: L'Ariana Grande ha tallat, sí,
4: ha tallat. Pobre, pobre. Ariana.
0: Escolta'm, doncs...
1: No viene ni otros van.
0: Qui és molt grande és la Mar Puga. Moltes gràcies per aquestes noticietes del cor. Dos minuts per sobre d'un quart de 10 del matí. Us he de donar una dada.
1: Quina?
0: Que és que d'aquí a 11 dies, que serà diumenge 21 de juny...
1: El meu cumple.
0: Entrarem a l'estiu. Tu ets l'estiu, ja com a persona, però hi entrarem, a més a més. El dia 21 de juny, a 2:15 del matí... When I met you in the summer... Serà summer, ja.
1: Se viene.

0: Calvin Harris, que ja sabeu que té una residència cada estiu a Eivissa, actua els divendres. Això sí, heu d'estalviar una mica, perquè entre el preu de la copa i l'entrada doncs no surt barat a l'experiència.
1: Què pot costar, tu que ho saps?
0: Una copa val 20 euros, una cosa així.
2: Jolín.
3: I et nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada. Però, felicitació.
0: Però per mi el robatori és a les aigües, 12 euros una aigua.
4: Ah, ja la tienen a 8, cuidado, va barato.
0: Mireia, bon dia, sóc l'Ernest Codina, per molts anys.
5: Hola.
6: Sí, senyora.
5: Bon dia.
0: Escolta, que ens han dit que sempre has dit que et faria molta il·lusió que et truquéssim del matí a Codina, no?
5: Doncs sí, ara mateix estic bastant nerviosa i tot.
0: Ai. Per què? Sabies que et trucàvem o has estat sorpresa, realment?
5: Jo tenia la intuïció. Mm. Em vaig fiar... Bueno, no sé si... Suposo que ha sigut l'Adrià.
0: Sí, l'Adrià, que és un bocaxancla i ja t'ha dit alguna cosa, no? Segur.
5: No. Però jo ja he sigut tan pesada aquest any que ja al final jo ja tenia la intuïció de que no em fallaria.
0: Val, llavors, entenc que si això, entre cometes, era un somni, no? Entenc que havies generat unes expectatives. Què esperes d'una trucada al matí a Codina? Volies parlar amb algun personatge del programa? Volies dir-nos alguna cosa així públicament? Endavant, sisplau.
5: Bueno, que m'alegreu els matins. A mi, jo suposo que molta part de Catalunya, però m'està fent molta il·lusió aquesta trucada. És que ara mateix estic sense paraules, quina ràbia.
0: Doncs mira, ja et faig preguntes jo i tu les contestes.
1: Ara, què és llargues, les preguntes?
0: No, aquesta és molt curta. Què és el que t'entreté més del matí, Codina? Què és el que t'agrada? Què és el que et desperta?
1: Veus que era llarga?
0: Què és el que t'emociona?
5: Jo diria, mira, jo diria que la secció del Sergi Ferrer.
1: Ai,
5: mira,
1: moltes gràcies.
0: La secció, la de 7:45 del matí, eh?
5: Sí, exacte, que aquí ja estic una miqueta més desperta, però sí, la veritat és que de les més divertides.
0: Crec
5: que és una miqueta hater com jo de la vida.
1: I creus que, això m'arriba per molts llocs, creus que crido massa? Perquè l'any que ve potser em proposo cridar una mica menys.
5: No, jo crec que el just és suficient, el just per despertar a mig Catalunya.
1: Perfecte!
0: No, està bé.
5: És genial, no canvies.
1: Gràcies,
0: crec que les inflexions... Sí, cridar tota l'estona molesta, però quan poses l'accent a un lloc, crec que és per mi...
1: És el que intento.
0: És com tot a la vida està bé si és en la justa mesura.
1: Sí, senyor.
0: En la justa mesura.
5: Sí, senyor.
7: Suposo que també t'agrada la cançó Boomer, no, Mireia?
4: Ja estàs escombrant.
5: Sí, hombre,
4: ja el segueixes a A.Lillo?
1: Adam. Sí.
0: Alan.
8: Adam A.Lillo.
7: M'has de seguir.
5: Ara, quan pengi, el seguiré.
7: Sí. @alan.lillo a Instagram. No
5: Alan. Vale.
7: I dona'm algun like.
8: Mare meva.
5: Sí, ja li m'ho tindràs.
0: Aviam, Mireia, a tot això, 30 anys, eh, fas?
5: Sí, 30 anys,
0: exacte. Sí, jove i tendre com una rosa. L'Adrià, efectivament, és el responsable d'aquesta trucada. La teva parella diu que porteu 8 anys junts. No sé si el vols deixar en directe o continues enamorada. No, que és broma.
5: No.
0: És que 8 anys són molts.
8: Són molts anys.
0: Jo no he aguantat mai 8 anys amb una persona, ni amb mi mateix. Jo em barallo molt amb mi. Jo m'hauria deixat a mi mateix, però no he trobat la manera.
1: Bueno, hi ha una, però és irreversible.
0: Ja, no. Digues, què tal aquests 8 anys? Bé, eh?
5: Bueno, aquests 8 anys, doncs, mira, plens de moltes emocions, que l'estimo molt, de molts bons records, de molts riures... També alguna que altres baralla, però bueno, això també ens fa més forts com a parella.
0: Sí. I com heu aconseguit que no es desgasti la relació? Perquè a mi em passa moltes vegades que dic, és que n'estic fart ja, saps?
5: No es desgasti... Bueno, no sé. Suposo que el dia a dia, fer-nos riure, compartir bons moments i al final sempre tractar-nos amb molt respecte.
9: Que bonic.
5: I acompanyar-nos, sobretot, ser bons companys.
0: Mira, saps què et diu? Vaig a posar una mica de música més romàntica.
5: Vinga, va.
0: Ara em poso una mica d'eco, vale? Diu, des que la conec, m'alegra els dies i em treu un somriure si alguna cosa que la descriu és que és un sol. Un sol alegre de persona.
7: Se li nota, eh?
0: Diu, me l'estimo, però com el primer dia, eh? Es veu que t'encanta el K-pop, ets una mica friki d'aquesta música sud-coreana, sí. I es veu que aquest any vau anar a veure el grup Twice a Barcelona, a fer la seva gira. Eh?
5: Sí.
0: Molt bé. I diu que hi ha hagut un esdeveniment espectacular que heu viscut junts, gràcies a ella em va ensenyar aquest món. Entenc que tu l'has contaminat, l'has contagiat de les teves aficions, els teus hobbies, eh? Diu que també t'agrada veure anime. Bueno, fan en general de la cultura japonesa, dels mangas, entenc que també del sushi i aquestes coses, no?
5: Sí, de tot.
0: Has estat al Japó?
5: No, però és la missió de l'any que ve poder anar a Japó.
1: Ai, que vale.
0: Abans o després de casar-vos?
5: Bueno, no ho sé.
0: Us heu casat o no?
5: No ho sé. No.
0: La pregunta és, ¿y el anillo pa' cuándo?
1: ¡Ara!
5: No, no, de moment estem molt bé.
0: És que...
5: no, ja tenim moltes. Ja tenim moltes bodes.
0: Fan falta molts diners per casar-te, eh? Sí. És un impediment, sí. Això, eh?
1: Millor anar-se'n al Japó.
0: No, i a més, hi ha molt...
5: Exacte, millor anar-se'n al Japó. A veure, jo li dic que podíem anar a firmar els papers abans, així ja tenim els 15 dies, i ell diu que mica no, que sigui una miqueta més romàntica. Jo, bueno, vale.
0: Molt bé, doncs res, que diu que té sorpreses preparades per tu avui dia 10 de juny, que us heu demanat festa tots dos de la feina,
7: i
0: que no saps res del que t'ha preparat, per tant, deixa't emportar pel vent de l'amor i les sorpreses del teu home. Sí. Tesos.
5: De moment, la primera del matí ja ha sigut molt especial. Moltes gràcies a tots, eh?
7: Fixa't.
0: Molt bé, ha sigut un plaer conèixer-te. Mireia, feliços 30, reina.
5: Moltes gràcies. Vinga, que tingueu bon dia i bon dia a tot Catalunya.
1: Felicitats.
0: Per cert, la Mireia entra a un sorteig que farem a finals d'aquest mes de juny d'un lot de llet nostre que inclou, ja ho sabeu, 30 litres de llet amb totes les seves varietats i dos packs de 4 potets de diversos làctics, diversos làctics tremendos, així com un doble kit esmorzar amb dues culleres i dos bols de ceràmica molt nostra per començar cada dia amb el Matina Codina i llet nostra. Ja no llegeixo.
7: No, ho has dit del tiró,
0: sí, de memòria.
7: Molt bé.
0: Ja puc anar a la cele.
3: A llet nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra, la de tots.
2: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu! Un souvenir per la mare?
6: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
2: Taxi? On sigui!
6: Consulta les condicions a bbva.es. Avancem? BBVA.
9: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en Business, Arquitectura, Enginyeries, Intel·ligència Artificial, Filosofia, Arts Digitals i Animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona. Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: Descobreix l'experiència premium amb Celebrity Cruises i viatges al Corte Inglés. Vaixells elegants amb servei personalitzat i més de 300 destinacions amb estades més llargues. Fes la teva reserva al juny amb fins a 300 euros de descompte. A més, el nou vaixell Celebrity Excel salpa aquest estiu des de Barcelona i des de només 850 euros. Consulta les condicions. Reserva viatges al Corte Inglés al teu creuer premium.
12: Vius pensant, i si... Doncs només has de dir dues lletres, N-O, no. I si m'acomiaden? Digues no. I si m'apugen el lloguer? Doncs no, no i no. No et conformis. Festa de Legalitas. Compta amb un servei d'advocat sempre que ho necessitis i defensa el que és teu. Truca al 900-100-609. I sí, també per autònoms i empreses.
13: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
14: Així que el veus, ho saps. El cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
15: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
16: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.

0: sentirem a parlar molt durant els pròxims anys de la Sabrina Carpenter, que va debutar amb aquesta cançó que es diu Espresso. Ara ha col·laborat amb Madonna, té molts altres hits que són a RAC 105, Una galàctica amb tota regla, 9:32, parlant d'artistes. Bon dia, Mònica Usart.
1: Hola, bon dia.
2: Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents us ofereixen aquest espai.
0: Avui no posem la cançó, avui no posarem amb su a la xella.
3: No, no es pot.
0: No, perquè avui no farà aquella calor de...
1: Un punt de xafogón, certs moments, però no, ja la tornaràs a posar perquè torna a pujar la temperatura a partir del cap de
0: setmana. Tinc pensat que divendres potser la podem posar, no?
1: Sí, jo començaria a pujar la temperatura. Sí, el cap de setmana farà calor i suarem a xella, segur.
0: Amb aquella gràfica que porta la Mònica Usart de la línia de les temperatures, que seria la que es veu a TV3, Francesc, aquella que poseu.
4: Correcte, aquella que moltes vegades ens equivoquem, de cop i volta ho veiem al plató, que ens hem equivocat i comencem dilluns, dimarts, dimecres, això no seria dijous, sinó el divendres,
3: sí?
4: Bé, dissabte i diumenge.
3: Això està malament, Francesc.
4: Ja ens entenem. Sí, errors de vegades que...
3: Jo no ho he entès.
4: Tu a l'ordinador ho poses d'una manera...
3: Clar, és que al Word mous una cosa... Ui, i se't desconfigura la rentadora,
4: tota la resta...
0: Estic buscant el tall aquí.
3: Que estem fent, a veure si ho trobem i no, eh?
0: Ah, sí, ho tinc.
5: Amb algun ruixat o tempestes, localment amb intensitat, i un... aquest mapa estaria erroni. Aquest mapa estaria erroni perquè el dissabte que posa aquí seria diumenge. I aquí on posa divendres seria dissabte.
4: Claro, claro.
5: A partir de diumenge, que és aquest, dilluns, dimarts, dimecres,
4: dijous,
5: més sol. Per tant, inestabilitat dissabte, més sol a partir de diumenge.
0: Explicar un error amb aquesta velocitat encara el remarca més.
3: Quin dia és avui al final?
1: Avui és dimecres.
3: I quan es fa el canvi d'hora, llavors?
6: El dijous.
1: No, l'últim cap de setmana de... Ara ja vindria el d'octubre.
4: Octubre, novembre, desembre...
1: Exacte.
3: És bona.
4: Febrer aquí no l'han posat, és març. Bé, és igual, està l'endre.
3: Vale.
0: En qualsevol cas, jo deia que la línia de les temperatures anirà pujant els pròxims dies. De moment...
1: Exacte, de moment avui baixa, respecte a la d'ahir.
0: I no m'agrada aquests núvols que tenim, eh?
1: Ja ho sé, doncs a la tarda espero que no els tinguis.

0: aquests núvols i després a la tarda més clarianes, només algun ruixat al Pirineu i temperatures que, com dèiem, baixen respecte a les d'ahir entre els 24 i els 29 graus de màxima, a més amb tramuntana cap a l'Alt Empordà. Demà núvols al nord, més espessos al matí, fins i tot amb algun plogim, i a la tarda més sol, i es manté la tramuntana al nord del Cap de Creus i temperatures que demà comencen a pujar i pugen més entre divendres i el cap de setmana. I de moment pinta un cap de setmana tranquil, amb moltes estones de sol i amb temperatures altes. Tornarem a superar els 35 graus probablement cap a les comarques de Ponent. I és un cap de setmana que no sé si a vosaltres us passa, però de finals de cursos, de festivals, de tot plegat, doncs allà on estigueu.
1: Correcte, festival Cabró Rock aquest cap de setmana, per exemple, divendres i dissabte.
0: Festivals de grans, de petits.
2: Sí, sí. Ella deia festivals de final de curs, pot ser?
0: Sí, perquè jo estic en aquest mood ara mateix.
3: I jornades intensives, eh?
0: Clar que sí.
3: Això és terrible.
0: Ja està. Mm.
3: És terrible perquè ja sortien per mi molt d'hora. Imagina't ara, no?
2: Clar.
0: Sí, sí. Sí, imagina't si no us queden a dinar.
2: Fan de 9 a 9 i 20.
0: Fan de 9 a 1.
1: Jo no sé per què teniu fills.
4: Clar, tot el dia es queixen.
1: Tots són queixes.
4: Mala ara, sort.
1: Ara. El dia és tot, ara. Tot
2: si abracéssiu la soledat, com l'Ernest i com jo...
4: Hauríeu anat al lavabo o hauríeu solucionat abans aquell moment de calentón?
2: Ara, exacte. Haver reguardat quan tocava.
1: Però què dieu?
2: Marranos.
4: Sí, però...
2: Puja't els pantalons, Alan.
1: Va, prou. 9 i 35 minuts és que surts amb valor, allà, d'una manera. Mònica Usar, moltes gràcies.
0: Que vagi bé, fins demà.
1: És la millor, tant de bo estiguessis més hores aquí amb nosaltres.
0: Sí, home.
1: Perquè ens equilibres una mica.
5: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
6: Matina Codina.

0: sona el nou avançament dels Amics de les Arts, del seu nou treball discogràfic. Aquesta cançó es diu Segurament t'estimo. Dues persones que probablement s'estimen, però com que no s'ho diuen ni no es donen la senyal, doncs de moment està en terra morta tot plegat. Per cert, una cançó produïda pel Joan Borràs d'Oques Grasses, eh?
1: Home.
0: Vas al Cabro Rock aquest any o no, Pedrol?
1: Sí. Sí, sí, aquí vaig, home, no m'ho perdria per res del món. Sí.
2: I tant,
3: aquí va.
4: Jo també.
1: Home, tu fas alguna cosa aquest any o no?
0: Home, clar, jo punxo.
2: El Cabro Rock és l'esdeveniment que hi ha al voltant de la sessió de l'Ernest.
1: Sí, absolutament.
0: Jo obro el Cabro Rock.
1: És a dir...
0: Si jo no hi vaig, no començo.
1: Nosaltres el que fem sempre és venim quan tu punxes i quan hi ha el concert anem a prendre alguna cosa, saps? Tornem quan tu tornes a punxar i tornem a marxar.
2: No. Jo, a la que comenci jo a Casa Grasses, me'n vaig al lavabo.
0: No, però jo soc matiner, no? Doncs al festival també, perquè obro jo a la tarda, a 4:45 de la tarda.
1: Allà estarem.
0: Abans i després de clima i després de teràpia de xoc.
1: Perfecte.
0: Vinga, 9:39 minuts, hem fet venir el Pedro perquè hi ha merder. Tu, a Florentino Pérez ha quedat en evidència
1: després
0: d'estavellar-se amb el fitxatge de Julián Álvarez, que era aquell fitxatge de 150 milions d'euros.
1: Mira, perfecte. Mira, m'has fet mitja feina. És aquell fitxatge que la setmana passada va prometre. Va mantenir el misteri fins a última hora. Doncs bé, ahir va confirmar que és Julián Álvarez, que recordeu, és un fitxatge que també vol el Barça. Vale? Què ha passat? Que ho va fer d'una manera insòlita, inèdita, amb un comunicat en què el Madrid feia públic que havia intentat fitxar Julián Álvarez, però l'Atlètic de Madrid li deia que no. És una cosa que això no havia passat mai. És com si el Barça diu, he intentat fitxar Kylian Mbappé, però el Madrid m'ha dit que no.
3: Sí, no se sol dir, no, això?
1: No se sol dir. Total, que en aquest escrit, i aquí és quan s'ha liat la troca, en aquest escrit el Madrid destacava que, malgrat l'intent fallit, l'Atlètic havia agraït l'oferta i que fins i tot l'havia estudiat a fons per la bona relació que hi ha entre tots els clubs. Però resulta que aquestes afirmacions no han fet cap gràcia al conjunt matalasser, l'Atlètic de Madrid, que va contestar a Twitter amb molt de sarcasme en la primera piulada.
0: Estimo el community manager de l'Atlètic de Madrid.
1: Sí, però també fa el mateix amb el Barça, eh? Vull dir que fa 3 setmanes va fer el mateix amb el Barça. I li vam dir de tot, però vaja. Primer tuit, cares de riure plorant, responent al comunicat del Madrid. Segon, va assegurar que en cap moment van estudiar l'oferta i que no han d'agrair res al Real Madrid. Encara més, assegurava que el conjunt blanc els fa riure tant o més que el Barça.
4: Es que nos partimos la caja con todos los clubes, como el Barcelona y el Real Madrid. La verdad que...
1: I que Julián no està en venda.
0: Però llavors què passarà? No? Julián Álvarez es quedarà a l'Atlètic de Madrid?
1: El Madrid no anirà segur. Jo crec que es quedarà a l'Atlètic de Madrid, a no ser que el Barça posi allà la pasta rufa.
2: Perdoni, que no la té.
1: Perdoni. Jan.
4: El Deco va parlar, doncs, amb l'Atlético de Madrid fa molt temps, a principi de temporada, i li van dir que, ok, i el Julián Álvarez aquest és del Barça.
0: Perquè, perdona, si Julián Álvarez al final surt rana, quina és l'alternativa? Quins noms ara mateix estan a la subhasta?
1: Mira, de moment, Julián és l'opció número 1. Un cop fitxat Anthony Gordon, ara mateix el Barça diu que té pla B i pla C, però encara no n'ha dit els noms. Per tant, un era Anthony Gordon, l'altre Julián.
0: A la redacció d'Esports no esteu parlant d'això?
1: A la redacció d'Esports no tirem la tovallola per Julián Álvarez encara.
3: Doritos a la redacció d'Esports. Teniu tota la taula plena de Doritos.
2: És veritat.
1: Exacte.
0: Va, i què et diu l'afició del Barça de tot això?
1: Mira, els amics del Chiringuito van anar a parlar amb els senadors del Barça, el que són els socis més veterans.
4: Jo soc senador d'això del Barça.
0: Home, Minguella, bon dia.
4: Com fa gols aquest del Julián?
1: A l'Atlètic de Madrid.
4: Molt dolent, aquest.
2: El senat del Barça fa una olor a nínxol.
3: Sí. Abraçada, Minguella.
1: Doncs...
4: Home, Lluís, com estàs, el Canut?
0: Ah, no,
4: passàvem bé, efectivament.
1: La gran majoria de senadors, amb un nivell de castellà, he de dir, molt similar al meu, no els sorprèn aquest moviment de Florentino.
5: És una burrada gastar-se tanto dinero.
6: Per mi es el poden quedar.
7: Una tontería más del Madrid.
8: Entorpecer tanto como puede.
9: Pues me parece que están jugando a la defensiva. Porque llevan 2 años que no pueden.
10: Lo clásico.
11: Desesperados y no saben qué hacer más. Simplemente y esperar a ver si nos pueden tocar de alguna manera.
12: Y a ver si nos suben el precio.
13: Es la manera que tienen de veure la vida.
14: Es habitual esto, no hay problema. Ya empezaron con Di Stéfano hace muchos años.
1: ¿Qué te parece?

0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Per mi va ser un butxorn de premsa que no mereix dir-lo un president d'un club. Ens va acusar de que les lligues estaven comprades, que les havien guanyat gràcies als àrbits, com si els liniers marquessin gols.
2: Per què tots els càrrecs institucionals del Barça parlen un català antic i molt contaminat? És que demanem que el papa parli català, però és que potser els nostres presidents haurien de parlar bé català.
3: El papa ahir va dir cap i casal de Barcelona, eh?
4: Sí, sí, sí.
3: O de Catalunya. Cap i casal.
4: I l'altre dient butxorn.
3: Butxorn, és increïble. Però això no és tot, perquè Juste...
2: Es va posar més vermell del que ja està Rafa Juste, que té un... Té un color de pell d'entrecot abans de passar-lo per la brasa, saps què vull dir?
4: Punto menos.
5: Un dia d'aquests me'l menjaré.
6: A mi té un punt que gairebé m'agrada més quan parla el Juste que la porta, eh?
4: Sí, sí.
6: Perquè saps que passarà cosetes, que o s'emocionarà, o plorarà, o cantarà l'himne, algú farà.
2: Escolta, algun butxorno lingüístic més o no?
3: No, però sí que li va dir Juste a Florentino, que era, Florentino, et va dir Juste, que no sé si el coneixes.
7: A veure, què me dijo?
3: Et va dir ploramiques.
1: A 600 quilòmetres de distància això no ho empaït.
2: Quilòmetres.
1: Ja n'estic tip de ploramiques. El nostre departament jurídic ja té embestides les accions legals que prendrem contra el Real Madrid i contra la figura del seu president.
2: Sí. Bueno, no embestides el que fa és un cèrbol, la meva
4: balca. Ah, vale.
7: Un ploramiques, no sé, no què és.
6: A la joia.
3: Un llorica.
2: T'ha dit que a llorar, a la lloreria.
4: A la lloreria. Però no llores muy fuerte, que es queixen els del Ruido Bernabéu.
3: Hi ha molta gent que critica perquè diu que l'oferta aquesta de Julián era de cara a la galeria i que en cap moment vas voler fer cap fitxatge galàctic, que només ho vas dir per guanyar les eleccions.
7: Sí, però he ganat les eleccions. Lo barato que m'ha salido.
2: I la primera decisió que va prendre és el fitxatge de José Mourinho, que des d'ahir ha deixat de ser entrenador del Benfica.
3: Sí, sí.
2: No sé si alguna cosa dir en aquest sentit.
3: Sí, que ahir els representants es van reunir amb el Real Madrid en un hotel de la ciutat. Sembla que la cosa serà qüestió d'hores, més que res, perquè el Benfica ja ha anunciat oficialment que José Mourinho deixa de ser l'entrenador de l'equip portuguès.
7: Patètic.
3: Per cert, ahir el Madrid va acomiadar Bon Ben i Barca Nova, Álvaro Arbeloa.
6: Un abraç.
2: Quines vacances, que tindrà prou l'Álvaro.
6: Han pagado por mí 15 millones de euros por ficharme.
3: 15 milions, José.
6: Porque yo valgo este dinero, entonces lo han pagado.
3: Després d'entrenar al Fenerbahce.
2: Sí.
6: I de ser entrenador top.
3: Exacte.
2: Sabem, a mi m'interessa molt el tema de la liquidació.
4: Ho estic buscant.
2: Què es deu ben portat,
4: Álvaro? Ho estic buscant i el primer que he vist és que m'ha costat moltíssim escriure Arbeloa. Els meus dits anaven per on no era.
3: Sí, ja.
4: Com a entrenador, calla. Com a entrenador tenia un sou de 3 milions i mig d'euros. Llavors, la liquidació, jo suposo que deuen ser 30 dies per any treballat, que ha treballat menys d'un any.
2: 20 i pico dies.
4: Sí, sí. 20 i pico dies per any treballat, un quilet se l'emporta.
8: Li poden posar en efectiu en un cono. Saps? Com un homenatge.
2: Escolta'm, ja per acabar, una de les notícies del dia, sens dubte, és que Ronaldinho ha tret un disc amb dues cares, 60 cançons i col·laboracions com aquesta al costat de Sean Paul. Aquesta em sembla que no és amb Sean Paul, eh?

0: vida, todo me va bien.
1: Se sap per què Ronaldinho ha tret un disco ara de cop i volta, no?
2: 60 cançons, eh?
1: Sí.
2: Bueno, la primera...
1: 60 de cop, eh?
2: 60 de cop. I per mi en són poques perquè són autèntics temàtics.
3: Sí, sí,
2: que
3: però...
2: espero que punxis aquest estiu.
3: Però que no canta ell, però canta una estrofeta. Tio, sí, Ronaldinho, ets un tio que li val la festa. Canta.
2: Però què més us dona? Però, si però són és... temazos.
1: Però quina és la idea d'això? Doncs
2: pues no ho sé, que ara com Kiko Rivera pues, es deu haver fet músic o productor o el que sigui, però o la veu i...
1: Ansu Fati, Sergio Ramos, ara Ronaldinho.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Aquesta podria ser cançó oficial del Mundial, eh?
4: Sí.
1: Aquest és un Juan Magán.
2: Sí. Aquí tothom rajant, però quina maca.
3: Sí, sí, sí, poca broma.
1: Wow. Però, en fi, la cançó oficial del Mundial, que la sentirem de seguida al Matina Codina, és la que ha fet Shakira, Dai
2: Dai. Sí, Dai Dai. Sí, sí.
1: Demà comença el Mundial.
2: Demà comença el Mundial, sí,
1: sí. Et fa mandra o et fa il·lusió?
2: Em fa molta il·lusió, em fa molta il·lusió. Sí, sí, sí.
3: Amb qui vas?
2: Tot i que

0: És, jo, diríem l'Argentina, però realment ja fa una queda de mandra.
1: Ahir, perdona, ahir vam estar parlant d'això amb Edgar Fornós.
0: Sí, i què diu ell?
1: Em va dir que vam a Espanya, perquè hi ha 8 jugadors del Barça. Diu, qui vols que vagi? Amb un equip que no sé qui juga.
2: Ja parlarem,
3: ja parlaré i li explicaré com va el tema.
0: Nens, Escòcia. Escòcia és la selecció que mola aquest any.
3: Sí, senyor. Visca Escòcia.
4: El parenquita.
1: Ho deixem aquí, Albert Pedró. Moltes gràcies.
0: A vosaltres, guapíssims.

0: Codina, Codina, l'únic programa que... Fins que surts a la dutxa. Amb Ernest Codina.
1: Rec 105 Barcelona. Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
2: Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Balis Camp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Balis Camp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi a Ràdio Balis i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalis.com. Aquest estiu viu el Balis Camp, l'aventura de navegar.
3: Autovivo.
1: Arriben els Autovivo Days. Del 8 al 13 de juny. Estrena cotxe o moto amb ofertes que volen. Sí, sí, volen. I aconsegueix 1.000 euros de descompte per la compra del teu vehicle. Vine a Sant Boi, a només 10 minuts de Barcelona. Descarrega't el teu xec a autovivo.es. Autovivo.es.
4: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
7: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
8: Escupi.
7: Avui en fem servir moltes més.
8: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
7: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
9: Ets instal·lador d'electricitat, aigua, gas, climatització o energies renovables? Aquest 12 de juny arriba la Troba Fira de Gibaix, la gran trobada del sector del gremi d'instal·ladors del Baix Llobregat, amb els influencers del sector Alex Church i Dani de Constructiv. Reptes en directe i el sorteig d'una moto i un patinet elèctric. Entrada lliure per a professionals amb pàrquing, esmorzar i dinar gratuït. Avinguda de la Fama 56, Cornellà de Llobregat. Troba Fira. Més info a gibaix.com.
10: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
11: La teva música.
1: Rec 105.

0: acte inaugural del Mundial de Futbol actuarà la Shakira amb aquesta cançó que es diu Dai Dai al costat de Bornemoi. També hi haurà l'actuació del Fer de Maná, eh? No sé quina cançó cantareu, Fer.
1: Pues vamos a cantar, estamos pensando si cantamos Clavado en un bar o Labios Compartidos o Rayando el Sol.
0: Home, aneu pensant ja, perquè falta poc, eh?
1: ¿Cuándo es esto del Mundial?
0: És demà, collons, demà.
1: ¿Cómo va a ser mañana el Mundial?
2: Pero Fer, ¿dónde estás tú ahora?
1: Ya tenemos una comida allá en una ranchera con unos tacos, unos amigos.
3: Serà que no t'ha donat temps de preparar-te al Mundial, nen.
1: No, güey, mañana es muy pronto, no vamos a tener...
0: Molt bé la FIFA dient, a veure, quin artista mexicà posem, no? I van dir,
1: claro.
0: Fiquem Maná.
2: Sí, home, sí.
1: Bueno, claro, no hay más
2: son emergents.
0: Sí, ja està.
1: Ai, bobo.
0: Bé, aquesta setmana no trobeu que ve molt farcideta? Hi ha moltes coses, no?
4: Jo aquesta setmana estic molt feliç.
0: Jo estic esgotat.
4: Seguir
0: l'actualitat és esgotador.
2: Clar. Sí.
0: No trobeu?
2: Perquè sí, no para, eh? L'actualitat té una cosa que és que tu la segueixes però ella sempre va més ràpid.
0: Mm. I no trobeu que el Papa amb 70 tacos aguanta moltes coses?
2: Sí, sí,
0: com,
2: sí.
0: Quin ritme que porta i anar fent petons a nens i anar saludant a tothom.
2: I xapes, eh? Perquè s'ha menjat cada merda que...
3: De fet, ahir parlava amb l'Illa, el Papa i jo, ho estàvem veient des de la...
0: Tu parlaves amb l'Illa?
3: No, jo no. Ho estàvem veient des de la redacció però sense volum i jo li notava al Papa que era de cansat.
5: Sí, home,
3: quan veus una persona i dius, aquesta persona està cansada.
4: Jo com a noia escrupolosa pensava, tota la gent que li agafa la mà i li fa petons...
2: Però li fan petó a l'anell, no? És a l'anell.
4: Bueno, però li fan un petó a la mà.
2: Ja, no, perdona, no cal
4: retocar. Hi ha gent que deixa baba, que babeja quan fa petons.
2: Li llepen, li fan...
0: I les turres que ha de llegir i els espectacles de merda que ha d'aguantar.
4: Sí, home. Molt heavy.
2: Home, allò del Manolo...
3: ¡Ay, mi madre! ¡Gol contra el racismo!
6: Sí, pero yo le canté una canción fantástica y estuvo todo el rato atento.
2: Sí, le dijiste que
4: se fue.
0: I a més no pot posar cara d'avorriment. Ha d'estar com...
4: Ell té una cara...
0: Que xulo molt, com si... Tots els viatges que fa pel món, aquell espectacle és ara el més bonic que ha vist.
4: Ell té una cara peculiar que tota l'estona, si us fixeu, està somrient.
1: Sí.
4: Està com amb uns ulls...
1: Verdad. Jo he vist un vídeo per Facebook que mata un mosquito.
2: Sí.
1: Que le va picar un mosquito i com que lo mata. Digo, eso debe ser pecado, ha matat un ser vivo.
2: No, però
1: el
2: perquè el mosquito era musulmà.
3: Bon dia i bona hora.
4: Hola, Papa, on et trobes? On
3: estàs? Estic esmorzant ara mateix. Una llesca enorme de pa amb tomàquet sucat amb all. Botifarra a la brasa.
4: Home, és que d'aquí una hora exacta va brillant.
3: Llonganissa de Vic.
2: Com va tot això a la torrada?
3: Formatge curat.
2: Mare de Déu.
3: Una truita de patates.
2: Va cagar la pata abajo.
0: Home,
3: coca de recapte.
0: Té panxeta. Segur que té colesterol, el Papa.
2: Sí, home, és americà.
0: Aquella panxeta no s'ha fet així.
2: No, allò és de Burger King.
3: Bé, en el bar m'han dit, té matxa. I dic, sí, d'acord, ja tornaré més tard.
0: A veure, Marc Puga, quin és el planning, no, l'agenda del Papa per avui? Va,
4: Cambrians. Ja. Cambrians és la primera parada, que va d'aquí una hora, les 11:10, estarà allà a la presó.
2: Oh, l'han detingut.
4: No l'han detingut, va a veure'ls.
0: Oh. Va, deixem parlar la Marc, sisplau.
4: Exacte. I de Cambrians
0: anirà... Esteu tallant tota l'estona, hosti.
1: L'Ernest, calla.
4: Anirà cap...
1: La deixes parlar.
4: Anirà cap a Montserrat. El Papa a Roma amb el seu helicòpter, aterrarà allà a Montserrat, farà tot el seu acte amb els escolaners i tot, i dinarà allà. Estarà dinant i
0: amb
4: una cosa més
0: privada. Amb tots els monjos de Montserrat, es veu. Vaya festa, eh?
4: A dos quarts de cinc es trobarà amb la caritat i l'assistència diocesana.
1: Com que ho has fet?
4: Sí, d'acord.
3: Assistència de xa-xa.
4: I aleshores ja comença tot el tema del Papa mòbil a partir de dos quarts de set de la tarda, més o menys, que sortirà de la Casa d'Esponxes i farà aquest recorregut, que és carrer Rosselló, Baixa Sardenya, arriba a la Sagrada Família, i allà, aquesta nit, tindrem el tan esperat moment de la benedicció de la Creu de la Sagrada Família i tot aquest acte, l'espectacle de drons...
0: Justament amb el centenari de la mort de Gaudí, eh?
4: Sí, correcte.
0: La quadrada és èpica.
1: De l'Antonio Gaudí.
3: Antoni!
4: I la meva mare, aquest matí, a les 8 del matí, m'ha enviat whatsapps, que estava de camí a la feina, ha baixat caminant, per Passeig de Gràcia, i m'ha enviat uns àudios que igual us interessen a tots, perquè Barcelona ja està tot tallat.
0: Ja som com l'avantguàrdia amb corresponsals i tot, eh? Aviam, hola.
7: Diagonal, a l'alçada, Passeig de Gràcia, direcció de la seva família, està tot tallat. Hi ha un merder de cotxes, en realitat hi ha pocs cotxes, perquè clar, no els deixen tirar endavant, els hi fan fer la volta o tirar amunt. Un número.
0: Perquè ens entenguem, és la imatge aquella de l'APM de TV3 amb la nevada de... Bueno, de tirar parada,
2: faltava una mesa.
0: I què més t'ha dit la teva mare?
4: Re, que està tot ballat i que bé, fa com veu d'agobiada, no? Ja de mal humor a les 8 del matí, m'ho sembla.
1: Clar, com tu, mama. Ja.
4: Pues, sí,
7: el Passeig de Gràcia tallat ja des de Diagonal, eh? O sigui, no sé pas. Ja deia jo ahir que veia moltes valles, em deia, no, no, no, no es cojones.
1: Bueno, está de mala hòstia, tu madre, què passa?
4: Saca la navaja.
0: Mis cojones 33.
1: Està a punt de cagar-se en
4: tio. És que posa de mal humor això d'haver d'anar a treballar i passar entre balles, entre tal, que no vagi el transport públic, la gent, home, molesta, jo l'entenc, ma mare.
0: Llavors, perdona, un cop s'hagi beneït la Torre de Jesús, que això no sé quina hora està previst.
4: Clar, és que l'acte de la Sagrada Família en si...
5: És entre dos quarts de nou i les nou comença el tio a beneït, el que es volia allargar.
8: És una de
4: Champions. La Sagrada Família, a partir de les 8, més o menys, estarà la Sagrada Família, per tant.
9: Sí, senyora. Escolta, la que fa temps que no parla i ni ens escriu missatges de veu és la mare de l'Ernest Codina.
4: Home, aquesta t'agradava, no?
0: La meva mare li pela el papa i la mama i li pela tothom. Pecat,
9: deixa'm el seu telèfon quan pugui.
5: No li passis el telèfon.
0: Escolta'm, la qüestió, que jo ja necessito que marxi aquest senyor, eh?
1: Oh!
4: Ai, no. Home, però és un dia maco.
0: M'està fent bola.
4: Deixa'm dir que ahir a la nit, jo que des de casa veig Barcelona, la Torre Agbar estava amb l'ama, amb la creu blanca, s'estava il·luminada com del papa.
5: A tothom, ara, el país tota més ateu i més laic del món, de sobte som el Vaticà II.
0: Bueno, Sergi, de fet, tot aquest conjunt, aquesta congeminació d'actes s'apleguen sota un festival, no?
5: Efectivament, no sé què és una congeminació, però entenc que sí, que va per...
0: Busca-ho a Google.
5: El que està passant, companys, és que s'ha volgut monetitzar tot això. Barcelona, ara mateix, i Catalunya sencera, és un festival. Llavors ha vingut un tio i ha dit, escolta, i si fem el festival del papa, el Papa's Fest?
0: Oh. Ave
10: Maria. Hola, fanàtics de l'Evangeli! Ja és aquí el millor festival del 2026! Arriba a Catalunya el Papa's Fest! Benediccions, litúrgies, misses, pregàries i tot en castellà para que lo entiendan todos! Papa's Fest! Els dies 9 i 10 de juny a Barcelona! Vamos todo pa l'iglesia, Cristo pronto viene, el final se acerca. Carrers tallats, escorcolls, afectacions al transport públic i moltes sorpreses més. Amb les actuacions de Arcángel, Julio Iglesias i Santana.
11: Santana, clar, Santa Anna, el Santana, la guitarra, no recordo.
10: I recorda, els primers 500 en posar la bandera del Vaticà al balcó rebran res. Però gràcies per ajudar-nos a veure que ets un panol, que a veritat et perdràs la primera aparició del Papa Lleó a Barcelona. Me cago en Déu.
11: Perdó, clarament no era l'anunci per dir això.
10: Papa's Fest, el primer festival on no importa si vens o no, el pagaràs igual. Ràdio Maria, emissora oficial.
0: És el festival més car de la història, 25 milions d'euros. Per cert, que tenim d'aquest gag que acabeu d'escoltar, en teniu el videoclip a Instagram, @RAC105, entreu i mireu perquè aquest àudio s'acompanya d'unes imatges meravelloses del festival.
5: Sí, només us avançarem que surt el papa tocant la guitarra elèctrica, fent un solo davant de tots els fidels, tocant el solo de Santana. I és real, això,
4: I si ens esteu escoltant, comenteu si vindreu al festival, per tenir en compte, saps? Que si no, la llista és molt llarga.
0: Clar. Sí, passarem llista, no? Com es diu el festival.
4: Exacte, com a organitzadors hem de saber qui ve.
0: Que no hi falti ningú, us volem a tots de tornada. 10:04, gràcies a tots. Ara tornem.
12: Que volem un te a Londres, un tuk-tuk a Tailàndia, una entrada per a un concert a Austràlia. Aquí teniu un souvenir per la mare.
13: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
12: Taxi, on sigui.
13: Consultant les condicions a bbva.es. Avancem? BBVA.
14: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Regístrat a circuitcat.com. T'hi esperem.
15: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
16: Ara Lidl mini de watts de pernil curat en pack de 2 per 1,99. T'estalvies un 21%. Lidl, val la pena.
17: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
18: Compres l'entrada, ho dones tot i gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
8: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
19: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
8: Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
19: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
8: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com. Ocasión
20: Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
21: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
22: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
23: Molt bé.
22: Arribarem a tot?
23: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
24: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
25: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
26: Mary Short.
27: Matina Codina, un programa de bandera. Escolta'ns cada dia de 6 a 11 a RAC 105.

0: a l'hora amb Joan Dausà per una cançó des del seu nou treball discogràfic, un Joan Dausà que aquest cap de setmana també estarà al Cabro Rock, i que no ens falti, com l'aire que respirem. I després ha sonat la rapera Douchi sobre la base del Soma de Justo Nova, aquest Anxiety, 10 i 13 minuts del 10 de juny, dimecres. Més enllà de la visita del Papa a Catalunya, hi ha moltes altres coses que es poden vincular un 10 de juny. Tot i així, a Marc Puga, l'any que ve ens en farem ressò. Tal dia com avui de fa un any, el Papa va anar la Torre de Jesús, la torre aquella que vam fotre amb els escolanets de Montserrat, el mil·lenari...
1: I ho trobarem a faltar, ens estem queixant i direm, ostres... Que maco va ser.
0: Sí, però
1: s'han de gaudir el dia d'avui.
0: Crec que n'abusem els mitjans de comunicació quan hi ha un tema, no?
1: És normal. Si tu ara poses qualsevol ràdio, qualsevol tele, estem parlant del mateix.
0: Sí.
1: Que hem de ser diferents.
0: Sí,
1: no, sí. Hem d'estar a l'actualitat. És això, és el Papa de Roma.
0: Correcte.
1: T'agradi o no, i la selectivitat, i clar.
0: I tantes altres coses que ara us expliquem al Matina Codina. Avui fa anys d'això.
1: Juny, Papa beneint la Creu de la Sagrada Família i el 1978 aquesta cançó fent història. You are the one that I want, aquest tema de Gris del John Travolta i la Olivia Newton-John, es va convertir en el número 1 de la llista Billboard Hot 100 del Regne Unit i va fer història.
0: No és per menys, la cultura rockera dels 70, déu-n'hi-do, històrica i llegendària. Més cosetes.
1: Escoltant a Amy Winehouse, avui hem de dir que fa 91 anys que es fundava Alcohòlics Anònims.
0: Molt bé, sí,
1: aquest grup de gent que s'ha juntat perquè té problemes amb la beguda i comparteix les seves inquietuds i, bueno, intenten deixar l'alcohol de la millor manera, per
0: tant. I que moltes vegades, efectivament, necessiten rehabilitació, que és una cosa que no li va acabar de sortir bé a l'Amy Winehouse, que estava absolutament enganxada a aquesta i altres substàncies.
2: Home, tots drets, per favor, l'himne dels segadors!
1: Josep Rull, que fa 2 anys que era president de la Generalitat i en tot aquest temps ha recorregut més de 80.000 quilòmetres per tot el país. De fet, ha visitat 151 municipis de totes les comarques, que era un dels seus objectius per apropar la cambra al territori.
0: Això sí que és un peregrinatge nostrat, eh? Déu-n'hi-do, amb la revisió del cotxe. Vinga, ale!
1: Tecnològics. El 1977, un 10 de juny, l'empresa informàtica Apple Computer presentava l'ordinador Apple II als Estats Units.
0: Ets d'Apple o ets de, més aviat de Windows, tu?
1: Soc a tope d'Apple, molt. Abans era anti i ja quan entres no surts. És així, eh? Ara que tens un iPhone no tornes enrere, que tens un Mac no tornes enrere. Que meravellós, aquesta cançó la canta el Lumière, La Bella i la Bèstia. I és que el 1907 els germans Lumière presentaven la fotografia en color gràcies al seu invent, el cinematògraf. Les primeres fotografies es presentaven davant del públic a la revista L'Illustration a París.
0: Va ser un canvi, eh? Del blanc i negre al color, no hi ha color, i m'ha millor dit.
1: 100%. I avui celebrem el Dia Mundial de la Heràldica, que és això que estudia la simbologia que hi ha en els escuts, els emblemes hereditaris que queden plasmats en els escuts.
0: Darrere un escut hi ha tota una història, i moltes vegades no en som conscients i en vivim totalment aliens. Va, vinga, quins famosos no ens convidaran avui a les seves festes d'aniversari?
1: Doncs avui hi ha un pintor que des d'aquí li enviem un petó, perquè és el Félix Robello de Toro, que avui fa 100 anys, i els 100 anys sempre s'han de celebrar de manera especial.
0: I cada vegada seran més habituals, perquè cada vegada vivim més anys els humans.
1: L'entrenador de futbol Carlo Ancelotti fa 67 anys, també l'actriu Kate Upton en fa 34, el pilot de moto Pol Espargaró en fa 35, la princesa de Suècia Magdalena de Suècia en fa 44, la defensa del Barça Ona Batller en fa 27, i acabarem amb la cantant Kim Deal, que en fa 65.
0: I més enllà de ser fan del Papa de Roma, la Mar Puga és sobretot seguidora dels musicals.
1: I ara
0: en torna un que t'agrada, no?
1: Et diré que no m'agrada molt en Rush.
0: Ah, no?
1: Estem escoltant, però és un musical i és dels musicals que he vist i no he repetit. Però estic contenta perquè arriba a Espanya, i aquesta és la notícia. El 2027, de la mà de Stage Entertainment a Espanya, i l'estrena tindrà lloc a Madrid per inaugurar el nou Stage Gran Teatro Musical que s'està construint a l'antic cinema IMAX i disposarà de més de 1.500 localitats. Per tant, aquesta inauguració es farà amb Moulin Rouge.
0: No entenc que no t'agradi Moulin Rouge amb aquesta banda sonora.
1: Oh. La música m'agrada, la música m'encanta, però la peli no és, bueno, no l'he tornat, o sigui, és d'aquestes pel·lis que dius, ja l'he vist. No et passa a vegades una obra de teatre, ja l'he vist. Doncs Moulin Rouge ja l'he vist.
0: Em passa amb tot, menys amb el Matina Codina, que no en tinc mai prou. Mar Puga, moltes gràcies.
1: A tu, carinyo. Epa!
0: Epa, bon dia.
3: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.

0: La Torrada Aitana vindrà al setembre, que és quan farà els 4 concerts aquí a Catalunya. Mentrestant, des del seu disc Quarto Azul, Superestrella. O aquí al Matí de Cuina, amb Sua la Xella, que és la cançó que ha fet la Mònica Usart per parlar de la calor, que ja la tenim a sobre. Anem a trucar a la Luisa. Anem si l'agafa.
1: Vinga, Luisa.
0: L'hem d'animar, perquè té una lesió que...
1: Ai, pobra. Pareix...
0: Hola, Luisa.
1: Hola, guapa.
2: Hola.
0: Escolta,
2: que guai.
1: Ja riu.
0: Se suposa que aquesta trucada és per animar-te, però veig que estàs prou animada, no, Luisa?
2: Home, perquè m'imaginava que igual avui podia rebre la vostra trucada. Mira. Llavors ja estava com espitosa i com contenta i que guai.
1: Que bona. I per què t'ho esperaves? Què t'ho han dit?
2: No, però bueno, em van dir que no em mogués molt de casa.
1: Ah, amiga.
2: Avui, que estigués per aquí i tal. Ah.
0: No, realment et veig entusiasmada i emocionada. Jo no sé si són els medicaments o l'alegria de parlar amb nosaltres, però el Carlos ens va encarregar una trucada aquí al Matí a Codina perquè diu que li agradaria molt que et féssim doncs, una mica aquesta comunicació per animar-te. Ets la seva dona i portes ja 8 mesos de baixa per... A veure, exactament què t'ha passat? Diu aquí protusió lumbar. Què és això?
2: Doncs, bueno, bàsicament és un pinçament a l'esquena i llavors el que em passa és que, diguem, la cama esquerra la tinc sense sensibilitat, em fa molt de mal.
1: Ai, pobra.
2: I sí, és una mica... Voy a ritmo caribeño, caminant, ho faig tot com... Bueno,
0: I això és molt dolorós, fins i tot per dormir. La meva mare va tenir una cosa similar. No sé què et diuen els metges, quin és el pronòstic...
2: Que tingui paciència i que això marxa, que el nervi està irritat i que, bueno, que triga molt en regenerar-se i que paciència i que hi ha gent que està fins a un any així.
1: Ostres.
0: I et cuiden o no? El Carlos està per tu? Et fa d'infermer o no?
2: Sí, bueno, el Carlos és meravellós. És el mejor i el meu fill també, l'Héctor. Són
1: bons.
0: És important en aquests moments de dificultat notar el caliu, no? L'escalf de la família i de la gent que t'estima.
2: Sí, molt, molt. Tinc molta sort de tenir-los i rei, que moltes gràcies, que us escolto cada matí.
0: Sí, ja m'ho han dit, que quan t'aixeques, què li dius a l'Alexa?
2: Alexa, posa'm RAC 105.
1: Ara!
0: Li dius en català i s'engega?
2: Sí,
1: ja la tens ben educada.
2: Sí, això mateix. I també, i si marxo de casa al cotxe, també... perquè puc conduir poquet, però bueno, de vegades surto una mica i també us poso al cotxe i bueno, tinc la PP també, o sigui que aquí a casa us escoltem tot el dia, perquè som molt de la ràdio.
0: Doncs...
2: I ens agrada molt la música i bueno.
0: I les tonteries que diem també.
2: Sí, és que sou molt divertits, mira, jo ric molt amb les imitacions del Mauri, bueno, aquí a casa de fet parlem correcte i fem així, saps?
1: Imiteu les imitacions, no?
2: Sí.
0: Escolta, t'ho agraïm molt i ens agrada ser una mica una extensió d'aquesta família teva. I volia fer una petita reflexió, perquè és veritat que quan estem treballant, no?, i portem molts mesos, com és el cas de l'equip del Matí acudint aquí al peu del canó, arriba un moment que hi ha cert esgotament i demanes vacances i parar. Però entenc que quan portes 8 mesos sense treballar, el teu màxim desig deu ser reincorporar-te, no?
1: Treballar.
2: Sí, és, a veure, al principi sí que dius, oh, que bé, però ja arriba un moment que dius, bueno, i que com no et trobes bé i vols fer vida normal, no? I bueno, és una mica dur. Hi ha dies que estic més desanimada, altres dies intento fer cosetes, vaig a cosir, perquè també m'han dit que m'he de moure.
0: Uh-huh.
2: També m'agrada cosir, llavors també vaig un dia a fer taller de costura.
0: Mira-la.
2: Intento... Sí,
0: activa malgrat tot. Ja ens han dit que ets molt alegre, que diu que ets la, bueno, una mica ets l'alegria de la huerta a casa i que t'estimen molt i que t'animis, entesos?
2: Sí, moltíssimes gràcies per la vostra trucada i que sou els millors i felicitats pel programa i per molts anys.
0: Tant de bo. Déu t'escolti ara que tenim el papa a prop, Vinga, un petonet, Luisa.
2: Ànims,
0: gràcies,
2: bonica.
0: Guapos,
2: petonets per tot l'equip.
0: Gràcies, de part teva. I a la resta dels oients, si voleu encarregar una trucada, hi serem aquí en directe encara un mes i mig més, fins al 24 de juliol, despertant-vos des del Matí a Codina en rigorós directe, fent trucades despertador com aquesta. Envia el teu mail a desperta@rac105.cat.
3: 5 hores de ràdio matinal. que voldries que en fossin més.
4: Matina Codina. De 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
5: Atención a este temazo de Línia Directa. Directo al número 1.
6: Valorado.
5: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
7: El éxito está asegurado.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals, perquè tinguis el cotxe impecable.
9: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta'n les condicions a Carglass Ponés.
10: Carglass canvia, Carglass repara.
11: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
12: Així sona la teva alarma Verisur quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
13: Verisure.
14: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
16: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
17: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
18: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
19: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
20: I els frescos d'Aldi!
19: Al!
20: Aquesta setmana estalviem la banana 0,97 al quilo.
19: I el tomàquet pera 1,45 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
20: Que poc que costa comprar bé!
21: Els tres acords més famosos de la història del rock arriben al Bars Festival.
22: ZZ Top, la banda que va canviar les regles del blues rock, posarà el poble espanyol cap per avall amb la seva gira The Big One.
21: Ulleres de sol, barbes infinites i l'aura més inimitable de Texas.
22: El 19 de juliol, vine a formar part d'un dels directes més elèctrics de la ciutat.
23: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
24: Ocasión Plus.
25: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
26: Així que el veus, ho saps. El cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor a primer preu.
27: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
3: Matina Codina.
28: No ens fa vergonya tenir d'eslògan Felicitats pel programa.
29: Felicitats pel programa.
30: Felicitats pel programa.
31: Felicitats pel programa.
28: Matina Codina, a RAC 105.
32: Ja comença a fer

0: Darrerament se l'ha tornat a veure amb alguns premis actuant, la qual cosa és molt bon símptoma de la recuperació de tots els problemes de salut mental i addiccions que tenia la Lola Young. Aquí la tenim amb Messi al Matina Codina de RAC 105, on ara us parlem d'una entrevista que ahir el Marc Giró li va fer al Max Iglesias, que està d'estrena, Marc Puga.
1: Doncs sí, està d'estrena amb la pel·lícula Todo lo que nunca fuimos. Jo l'has vist? Vaig a veure ahir a la tarda, justament. Que és, jo no ho sabia, vaig començar la pel·li, resulta que és d'un llibre que jo m'havia llegit, fa 5 anys que vaig llegir aquest llibre, de l'autora Alice Kellen, i és una història d'amor, bàsicament, del Max Iglesias i la Margarida Corceiro, que fa de Lea, i ell fa d'Àlex.
0: Sense fer spoiler, podries resumir una mica l'argument de la pel·lícula o no?
1: Sí, bàsicament és una... El Max Iglesias té un millor amic, un amic de tota la vida, que són com germans, i aquest amic té una germana petita, que és la Lea.
0: Sí.
1: I, bueno, és la història d'amor amb la germana petita, típic que t'enamores de la germana petita de tu, aquests nanos se'ls hi moren els pares només començar la pel·li, vull dir, no és un spoiler.
0: Yeah.
1: I aleshores, clar, com la nena no està bé, el Max Iglesias es fa responsable perquè l'amic se'n va viure fora.
0: Home,
1: bueno,
0: interessant.
1: Una típica història d'amor.
0: Estimulant.
1: Molt maca.
0: Estimulant.
1: Molt estimulant. I que a més és llarga, dura 145 minuts. O sigui, més de 2 hores.
0: Però
1: passa
0: no,
1: molt
0: no,
1: ràpid.
0: No et canses de veure aquells ulls del Max Iglesias.
1: Clar, i ahir estava al cine amb la Berta, vaig anar amb la meva amiga Berta,
0: sí.
1: I estava amb les dues mirant la pel·li dient, aquest tio és que és perfecte, Ernest. És perfecte. I això que jo veia a la pantalla, dic, és que això no existeix.
0: Ahir es va, mullar calceta en aquest cinema.
1: Bueno, es va remoure més a nivell una, més
0: emocional.
1: Sentimental, més
0: és que
1: emocional.
0: Jo porto tot el terreny sexual,
1: ja,
0: perdona.
1: Ja et veig.
0: Escolta'm,
1: sí,
0: i què va dir ahir el Max Iglesias al programa del Marc Giró?
1: Home, aleshores ahir va parlar el programa del Marc Giró d'un tema de posar la maneta a l'esquena o no quan es fa una foto amb segons qui. Escoltem l'anècdota que té relació amb la Letícia,
0: amb la...
1: quan era princesa.
0: Princesa, i totes aquestes qüestions del protocol que el populatxo desconeixem i que a vegades poden portar a conflictes
1: problemes.
0: Com aquest del Max Iglesias.
2: ¿Qué pasó con Letícia Ortiz, la reina de España, cuando yo creo que aquí debía ser todavía princesa de Asturias? Pero hacéis aquí una foto juntos, unos premios de moda, y te pasó una cosa curiosa.
3: Me pasó que nos hicieron esa foto y yo en ese momento pues tenía la costumbre de cuando te haces una foto pues te acercas, ¿no?, a la persona, ¿no?
2: Sí.
3: Y pones una mano ligeramente, si es muy colega, pues por encima del hombro, y si no, pues aquí, ¿no? En una posición, digamos, incorrecta, ¿no? Yo creo que era pues a mitad de la espalda, ¿no? Y de repente noto el golpetazo. Y entonces, claro, era una persona que pues que iban detrás para que la gente a lo mejor no toque. Y desde entonces, cuando me hago fotos con la gente, digo, voy a parecer tonto porque pongo la mano.
2: Sí, pero no.
3: Pero no llego a tocar.
2: Entonces, verdad, eso lo hace Keanu
3: Reeves. Coloco la mano, entonces, claro, y luego vi que Keanu Reeves también lo hacía.
2: Lo hace, es verdad.
3: Pues sí, si acaso, ¿sabes?
2: Entonces, podemos decir que la reina Letícia y todas estas personas tienen, claro, de guardaespaldas.
0: Clar, no es pot tocar la reina ni la princesa, no es pot ficar la mà a l'esquena, no?
1: Clar, però jo
0: ni a la
1: cintura. Maxi, si fas la foto i pues, et toques com tocaries a qualsevol persona a fer-te una
0: però
1: foto.
0: Però aquesta gent és el besamanos.
1: Exacte.
0: I prou. I si et fas una foto de costat
1: ben
0: rígid.
1: És com si agafes el papa de la cintura, saps? Ara mateix, i et fas la foto, que jo sóc la típica que em passaria, eh?
0: Però això, aquestes coses se'ns han d'ensenyar a l'escola, perquè si no fots el ridícul. No?
1: Ei,
0: qualsevol dia
1: bueno.
0: Pot venir la reina Letícia aquí a la ràdio, per exemple.
1: Sí.
0: I potser vull una foto i jo no sé com m'hi he de posar.
1: Veus, jo soc la típica persona que els tracto i se'ls tractaria.
0: Però una foto te la faries amb la reina Letícia, potser,
1: si
0: no?
1: Si me l'hagués de fer, me la faig i li faria 2 petons i l'agafaria perquè és una persona, és que no sé.
0: Clar, però llavors
1: la
0: vindria...
1: La gent tracta el papa de Roma com...
0: Vindria
1: no
0: el
1: sé.
0: De seguretat, una mica el...
1: Però és molt d'entorn, perquè jo una
0: escorta.
1: Vegada... Una vegada, no diré el nom, però estava al Liceu i vaig coincidir amb un polític bastant famós i vaig anar a parlar amb ell i dic, hòstia, hola, tal. I el tio supersimpàtic, ai, hola, tal. I a la que em vaig fer 2 petons i li vam dir, podem fer un vídeo per amb l'Aleix? Estava amb Puga i Puga. Sí, sí, tant. Bueno, de cop, no sé d'on van sortir, 10 persones de seguretat, ens van apartar, com si anéssim... I el tio superproper, saps? Perquè a vegades és més tot l'entorn.
0: Sí,
1: ells en si.
0: L'entorn estava fent la seva feina.
1: Exacte, sí, sí, que al final és la feina, però vull dir que no ho sé, que són humanos.
0: Fins i tot Max Iglesias fica la pota, eh? 3:03, Marc Puga, moltes gràcies.
1: A tu!
0: I ara Ginestà, a Terra Nàrrec 105, per fer-nos perdre el cap. Que bona que és aquesta, també.
1: Oh!

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
1: Que te l'instal·lin professionals i el resultat final és...
2: Césped Solución.
3: Més informació a céspedsolucion.es.
4: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
5: Autovivo Punes.
6: Arriben els Autovivo Days. Del 8 al 13 de juny. Estrena cotxe o moto amb ofertes que volen. Sí, sí, volen. I aconsegueix 1.000 euros de descompte per la compra del teu vehicle. Vine a Sant Boi, a només 10 minuts de Barcelona. Descarrega't el teu xec a Autovivo Punes.
5: Autovivo Punes.
7: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
10: Ets instal·lador d'electricitat, aigua, gas, climatització o energies renovables? Aquest 12 de juny arriba la Troba Fira de Gibaix, la gran trobada del sector del Gremi d'Instal·ladors del Baix Llobregat, amb els influencers del sector Alex Church i Dani de Constructiv. Reptes en directe i el sorteig d'una moto i un patinet elèctric. Entrada lliure per a professionals amb pàrquing, esmorzar i dinar gratuït. Avinguda de la Fama 56, Cornellà de Llobregat. Troba Fira. Més info a gibaix.com.
11: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
12: Ja som 100.000.
13: 100.000. Uneix-te a la comunitat RAC 105.
14: Instagram.
13: TikTok.
14: Facebook.
13: X.
14: YouTube.
13: I la nostra web.
14: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat RAC 105.
13: I tu? Què esperes?
14: Som a tot arreu.
13: 100.000.
15: I pujant.
14: La teva música.
13: RAC 105.
16: Com a meravelles, tu i jo som com elles.
17: Matineros, us he de fer una recomanació musical d'un festival d'aquest estiu organitzat per RAC 105 al carrer Jove de la Generalitat de Catalunya, que és que el Clotilde Fest, el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona, ja és aquí apropant els teus artistes preferits en un entorn únic. El dijous 25 de juny, d'aquí a 15 dies, família, a les 8 del vespre, amb aquell solet. La posta de sol. Temperatura agradable. Una cerveseta. RAC 105, et convidem al Jardí del Palau Robert de Barcelona, que és un entorn incomparable i mític de la ciutat per viure els concerts a la fresca de Max Navarro, que t'agrada molt a tu,
18: és perfecte. Marcuga. Ell és perfecte.
17: I també tindrem la gran Naina, que ho va petar els Premis RAC 105 amb cançons com aquesta.
19: Som el pecat original.
17: Toma!
18: Ella també és perfecta.
17: Si vols venir... que crec que sí. Has d'entrar a rac105.cat i omplir el formulari fent la teva petició d'una invitació. rac105.cat. Entra ara, inscriu-te i a veure si et toquen les entrades per venir el 25 de juny a les 8 del vespre al Palau Robert.
20: Ja que no pots triar a quina hora sona el despertador, almenys tria el programa. Matina Codina, de 6 a 11 a RAC105.

0: I és veritat que en això de les cançons hi ha una mica d'estacionalitat, eh? És a dir, hi ha cançons que, per exemple, a la tardor doncs no les veus tant, com és el cas d'aquesta, que té un caire, un aire més estiuent, una pàtina més de maraques i coctelet. Camila Cabello i Ed Sheeran, bam. Toni Clapés, molt bon dia.
1: Què tal, bon dia.
2: Bé, hola, 6
0: minuts,
2: Toni.
0: 6 minuts i mig i les 11 del matí. Encara hem de fer una última pausa per la publicitat. Ja saps tu que a la ràdio doncs també s'ha de facturar.
1: No, sí, això va a missa.
0: Sí.
1: El que passa és que potser anem una mica tard avui.
0: No, és que abans tirava la publicitat més enllà de les 11 i em van fotre bronca. S'ha de tirar dins abans de les 11. Perquè l'anunciant paga per estar dins del programa, m'entens? No fora del programa.
3: Clar, que t'ho hagi d'explicar a l'Ernest amb l'Adalls que fas ràdio, Toni.
2: Quina vergonya, Toni.
0: Quina vergonya.
3: A veure si estem una mica atents, també,
0: bé,
3: al ràdio matinal.
0: Parlant de vergonyes, de seguida ens les traurà totes al Toni Clapés.
1: No us penso ni contestar.
3: Ja ho hem vist, ja. Bueno,
0: en fi, de seguida ens fa pujar els colors. 2 minuts i la crítica del programa amb el gran Toni Clapés. 2 premis Ondas té.
4: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
5: Valorado.
4: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
5: En España.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
7: Costellarro va bé. Gràcies.
4: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
6: Costellarro, senyor?
8: Volkswagen.
9: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
10: Soc en Joseba de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa?
11: Ja fa dies que l'hi tens, no?
10: Va, és petit, no passa res. Doncs es pot trencar si no l'arregles. Demana cita a Carlàs Ponés i en 30 minuts et repararem el parabrisa.
12: Carlàs canvia, Carlàs repara.
13: El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa 2 anys que no ve ha vingut. Aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... imagina't que us toca 1 milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
15: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
16: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
17: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
18: Ens llevem a l'hora que surt el camió de les escombraries i fem el mateix soroll. Matina Codina, de 6 a 11 del matí, a RAC 105.
0: Bé, un dels moments més necessaris, que és fer crítica, perquè nosaltres no som perfectes, si no seríem líders i estaríem forrats, això per començar.
3: Exacte, i de moment només estem forrats, Ernest.
0: Exacte. I és que ara anava a dir una cosa i ja
3: se li ha anat del cap. Han matat una persona al carrer Balmes. No hi aneu per allà ara.
0: Ah, sí, és veritat.
2: Jo vaig ara. Ha hagut
3: un tiroteig allà, es pensaven que era la mar.
1: A veure, és el millor. Anar al lloc on han matat algú és ideal perquè no tornarà a passar.
0: I amb aquesta música còmica de fons no queda gaire bé que estiguem parlant. A veure, Marta, què ha passat? Última hora des de recepció.
3: Hi ha hagut un tiroteig al carrer Balmes.
0: Sí.
3: Sembla, se'm diu a les meves fonts, que han matat una persona.
2: Les meves fonts.
0: Sí.
1: Sabemos por qué?
0: Sí.
1: una venganza.
3: És una venganza del clan de los, no sé, d'aquella gent,
2: tu,
3: de los Balcanes.
8: No tens ni idea.
3: No sé què ha passat.
2: De los balcones.
0: L'anéssim tiroteig, no sé què passa a Barcelona, però sí que és veritat que darrerament hi ha molts clans del món del narcotràfic que sembla que tenen molts... Algú no està pagant.
2: És de molt mal gust, perquè estic veient la imatge d'on ha sigut, sí. I han disparat a sobre... Saps aquests trossos de carretera que tenen pintura groga,
3: sí,
2: perquè no hi ha parquis o paris perquè el bus ha de girar?
3: Sí.
2: Pues aquest bus no pot girar, perquè hi ha un cadàver.
3: No es pot deixar allà un cadàver,
2: no,
3: perquè no es pot parar allà.
2: Espera,
8: però
2: que creui.
8: Però com fan la foto amb el cadàver allà al mig?
1: A més, han matat directament davant de la policia, vull dir, d'un edifici de la policia.
3: Eso me se pasa, que sale a hacer cigarrito y oye, tú estás con tus cosas y cómo va a ver que estás disparando a alguien, cómo te lo va a imaginar?
2: Bueno, segon tiroteig mortal en 3 dies.
1: Què passa, que torna a començar el Matina Codina,
0: no,
1: ara?
0: No, però que la Marta només s'encarrega d'anar, sí, canviant de tema constantment.
2: Ara, si amb 6.000 Mossos a la ciutat hi ha hagut un tiroteig al carrer Balmes, nen,
0: jo què sé. Darrere el papa. Oh. No estan per altres temes. Ja ho vaig dir, que era moment per delinquir.
3: Com has dit?
0: Toni, com ens has vist avui? Va.
1: Bé, deixa'm que enviï una salutació, abans que res, a tots els oients del Matina Codina, menys als amants del bàsquet, que ja no hi són. Ja us ho vaig avançant, que s'han anat fa hores. Estan a Ràdio Marca. No, perquè...
0: Escolta'm, no, ja està, mira, és que cada dia dius el mateix, Toni. O sigui, que falta una secció d'esports una mica més elaborada, això ja ho sabem. L'any que ve farem una secció d'esports, però
8: perdona,
0: és que no tenim secció d'esports.
1: Si a tu et sembla normal que el Joventut de Badalona es classifiqués per les semis de l'ACB i que ahir també ho fes el Barça... I aquí, tot i ser equips catalans, sembla que no es pot ni tan sols mencionar, no cal fer una secció d'esport, mencionar
2: ara
1: que s'han classificat.
2: Ara. Tia,
1: porteu 5 hores
2: ara
1: parlant del papa.
2: Ara.
1: Doncs no heu fet ni una frase d'aquesta fita del bàsquet.
0: La temporada ara que ve farem la pastilleta esportiva amb Toni Clapés.
2: Això.
0: I que tots siguin els esports ara que no interessen a ningú.
2: Vinga, pastilletes
0: bàsquet,
2: per
0: okay, no? Aquesta
8: no diguis Fórmula 1, perquè Fórmula 1 sí que interessa.
1: No, perdona, és que interessa tot.
2: Les motos, el golf...
1: Ahir en el,
8: no, la resta no m'interessa.
1: El versió RAC1 vam parlar fins i tot d'hoquei.
2: Imagina't si teníeu poc contingut.
8: Bueno, sí, teniu ondes.
0: Que és veritat que vaig sentir que et queixaves de l'hoquei que quan el donen per la tele.
1: Sí, bueno, perquè, clar, l'estava veient per la pantalla i l'hoquei a la tele té un problema, i és que no veus la pilota.
2: És veritat,
8: ah,
2: això.
8: Clar.
2: Tota la raó.
1: No es veu bé la pilota.
0: Concretament vas dir, no veig la piloteta.
1: Sembla bitlles al boliche.
2: Sembla que estiguin donant cops a res, no?
0: En fi, escolta, felicitats a tots els equips de qualsevol esport de Catalunya que han aconseguit un èxit en les darreres hores.
2: Sí, senyor.
0: I així, més o menys...
1: El pitjor del programa és aquesta manca de criteri en la selecció de continguts.
8: Ostres!
0: Ha vingut el cap d'esports del programa, l'Albert Pedrol, i només ha parlat del Florentino Pérez. És que, de veritat...
1: Ara.
0: Tu creus que jo he d'estar a sobre també dels esports? I és que ja em suïcido.
1: Bueno, doncs hauries...
2: No ho facis al carrer Balmes. No ho facis allà.
1: Bueno, molt bé, molt bé, molt graciós, xato.
2: Joder, Toni, no ho paguis amb mi ara, tio, que aprofites qualsevol cosa.
1: Mira, anem amb el millor, si és que hi ha hagut alguna cosa que ha estat la Mar explicant-nos el nou anunci d'Estrella Damm.
8: Ah, mira.
1: Que bueno, almenys és una cosa diferent al papa.
0: Ai, sí, he rebut un missatge d'un col·lega meu, el Jaume, que m'ha dit, estic fins als collons del papa com tu, m'ha dit.
1: Veus?
8: Jo no,
1: La gent i jo estem absolutament connectats.
0: Fem una mica de referèndum, una mica de sondeig amb els oients. Demà hem de parlar del papa, sí o no? 608-71-741.
18: 608-71-741.
0: Us interessa el minut a minut i tot el que s'hagi viscut a... Tenim el mòbil aquí?
8: Us avança RAC 105, que parlarem, perquè jo veig el papa
0: sí,
8: al mòbil
0: ja
8: i us ho explicaré.
0: Ja, clar que en parlarem, però vull dir, us cansa el tema del papa o no?
1: Està, vinga, pon la cuesta, pon la.
2: De moment estem veient bastants nos.
0: Que no cansa.
2: Que, no, no, que no volen que parlem.
8: Ah. A veure...
3: Hi ha un que diu que sí.
8: Estem llegint.
3: Tres que diu que no.
2: Prou ja, sisplau, diu un.
3: Oh,
8: no, hi ha gent que diu que li interessa.
2: Sí.
8: Si la Mar va al papamòbil, que parli.
3: Que no envia una foto d'una tetilla.
8: Un diu sí que cansa, fins als collons.
2: Ronda litoral tallada. Això deu ser el del trànsit.
8: És molt pesat tema papa, no parleu més del papa.
1: Veus,
8: encara es nota la cortina de fum. Estic fins als mismíssims.
0: Val, perfecte.
3: Ostres, tu.
1: Doncs bé, Marla, millor has estat tu per parlar d'una cosa que no era aquesta.
0: Sí, senyor.
1: No se'n saben gaire coses encara, però ha estat bé que expliquessis els noms dels protagonistes del nou anunci d'Estrella d'Am, possibles cantants, etc.
0: Avui, per la cara i pel to, crec que esmorzarem abans de sortir a l'estudi amb un bon dònut, eh?
3: Ai, ai, ai.
8: Gràcies, Toni.
0: Se viene un cero, com una catedral.
8: Un oient ha dit, sí, parleu del papa, però ha explicat, per la Mar o per la Marta?
3: Clar, escolta, que poca feina la gent, quants missatges que enviem.
2: Sí, però, molts, estic flipant. Ernest, un huevo de missatges, la gent està molt
3: la
2: farta.
3: No treballa.
8: Papa millor que futbol, diu un. Sí. Aquest m'agrada, aquest missatge.
3: Vinga, hombre, això segur que és una mujer.
0: Doncs perdoneu, però demà comença el Mundial i jo crec que el Mundial demà...
3: Mañana día importante, México contra unos negros, juega, no sé...
2: No, una... a més, deu ser Sud-àfrica, no? Sí. A més, que són els únics que no són negres de tot el continent.
3: Bueno, algú sabrà, si són africanos, com van a ser negros?
1: Ets un
3: racista no, equivocat. Com si me dices que en Asia no tienen l'ojo a China.
0: La nota, Clapés, del 0 al 10.
1: Bé, per un programa on no es parla d'una altra cosa que del papa trencat només per la Mar Puga.
8: Gràcies.
1: Parlant de l'anunci d'Estrella d'Am. La nota del Matina Codina d'avui és... 1.
2: Hola!
0: Quasi, és que sabia que avui...
8: Per què s'alegra el Cazorla?
3: Perquè m'agrada a mi, soc de reptes.
1: Gràcies, cabezón.
0: 11 i 5 del matí. De fet, ens pots treure un punt perquè acabem 5 minuts tard.
2: No, que tindrem un 0, no?
0: És que jo vull un donut.
1: Doncs la nota del Matina Codina per acabar tard és...
3: Els nervis, quina serà?
1: És un 0.
2: Toma!
8: Millor, eh?
0: Lillo, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Sergi Ferrer, moltes gràcies.
8: A tu.
0: Mar Puga, moltes gràcies.
8: A tu, Ernest Codina.
0: Xavi Cazorla, moltes gràcies.
8: Adéu.
0: I també a l'Albert Pedrol, que fa els esports com el cul, a la Mònica Usart, al Xavi Pardo, al nostre nou estudiant en pràctiques, que es diu Arnau Marco.
8: Meravellós.
0: I l'Arnau Molet, que també col·labora al Matina Codina a les xarxes socials.
1: Estudiant en pràctiques aquest, que ha vingut un dia i ja no l'hem tornat a veure.
0: Sí, que
8: perdona,
0: està aquí.
8: Està aquí. Surt
0: que
8: i mira
0: avui,
8: qui
0: és. Avui ja l'estem esclavitzant, que és que el que s'ha de fer amb els estudiants en pràctiques. I jo sóc Ernest Codina, el que més matina, amb un bon zero, marxem a esmorzar demà a les 6 i tornem i intentarem treure com a mínim 3 o 4.
2: Vale.
0: Felicitats pel programa,
11: RAC 105.

0: Ai, sí, té rotllo Frank Sinatra, no? Aquesta cançó de Bruno Mars. Es diu Risk It All i forma part del seu darrer treball, Dir Romàntic. Sí que està romàntic el tio, sí. Ai, senyor.
1: La teva música...
2: amb Arnau Molet, a Reaccion 5.
0: Vinga, va, que ens hi posem després del Matina Codina. Seguim repartint èxit, repartint ritme. Ets al lloc correctíssim, eh? Ets a casa. Clar que sí, home, ets a Reaccion 5. Em passen pràcticament 10 de les 11 del matí. De seguida passarà per aquí la Perla, la Rosalia. Però abans... una altra perla és la Taylor Swift amb aquesta que li diu algú que no provi més, que no tornaran a estar junts.

0: la teva música.
1: RAC 105. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra.
2: Valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa, Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu. Perquè puc.
5: Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
12: Soc en Joseba de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa?
13: Ja fa dies que li tens, no?
14: Va, és petit, no passa res.
12: Doncs es pot trencar si no l'arregles. Demana cita a Carlàs Ponés i en 30 minuts et repararem el parabrisa.
15: Carlàs canvia, Carles repara.
16: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
17: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
18: Medishore.

0: No ens enganyarem, les versions estan de moda i Sairi ho van saber fer molt bé amb aquesta que es diu Està malinint i que és una cançó històrica que tots coneixem de pe a pa, però que en fi la va tornar a posar al panorama internacional i a les llistes de tot el món. No m'estranya, perquè aquesta versió la veritat és que val molt la pena.
1: Rec 55, la teva música.
0: Va, i camina 11:45, ara Tame Impala al costat de Jennie de Blackpink, que també hi posa el seu granet de sorra, el seu talent impecable i una veu enorme en aquest Dràcula. Mira, mira com sona.

Doncs aquí el tenim, el Bruno de Fabrizio, és ni més ni menys que Mama Duixa, amb aquesta cançó que es diu La millor gent del planeta i que li dedica als seus amics, que diu que sempre hi són, eh? Sí, els amics que es poden comptar amb els dits d'una mà i que alguna vegada te'n sobren, fins i tot, eh? Aquella gent que hi és sempre, a les bones, a les dolentes, doncs per tots ells, aquesta grandíssima proposta. A veure, ara us explicaré un tros de notícia, tot i que segur que ja ho sabeu. L'assegurança de cotxe de Línia Directa és una de les més ben valorades a Espanya. Així de clar, una de les més ben valorades. I si a més t'hi canvies, et milloren el preu de l'assegurança directament. Truca'ls, va. 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. 917-700-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directe. Rec 105.

0: Rexem 5 Barcelona. Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
1: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
2: I acaba la carrera en un temps rècord a la que estàs sens dubte.
3: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la Pop-Up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
4: Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
5: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
6: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Tresillo.
7: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
8: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.

0: Doncs aquí tenim la cançó viral del moment, sens dubte, Siderland, amb aquesta que es diu Tututuru. Si entres a Instagram i comences a fer scroll als reels, jo crec que te'n trobaràs més d'un fent la coreografia. Per altra banda, facileta, eh? T'animo que ho provis, va. A veure, feina acabada. I el clàssic, pots acabar això abans de marxar? Ho acabes, sense hores extra. Però això no és el que vas signar. Hi ha una paraula que sí que està al teu contracte. No, N-O. No a les hores que no et paguen, no al que no et correspon, perquè amb Legalitas dir no és molt més fàcil. Legalitas, no et conformis, 900-106-09. Ja ho saps, digues que no.
1: Rec 105. La teva música. I'm holding on your rope, got me 10 feet off.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Malauradament ens va deixar massa aviat, un 20 d'abril del 2018, però darrere seu deixa grandíssimes cançons com aquesta. Estem parlant, evidentment, d'Avicii, DJ, productor, un tio que, en fi, ho feia tot molt bé. I a més punxava d'escàndol, eh? Això era Hey Brother, sonant aquí a RAC 105. Va, 5 minuts per les 12, i ara és el torn de Doctor Prats.
1: RAC 105. La teva música.
0: Amb la cançó oficial del Grande Part del Tour de França. Energia.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: A cada partit juguem tots amb els 50 que tornen totes les conserves Isabel, Albo i Cuca. Compren una i la meitat et tornen un cupó que et dona per molt. Fins al 24 de juny.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: La teoria 116 diu que Espanya guanyarà aquest Mundial i que tu ho veuràs en pantalla gegant. Perquè a MediaMarkt sortegem 3 teles Hisense de 116 polzades. En vols una? Doncs entra a MediaMarkt.es, registra el teu tiquet de compra i participa-hi.
4: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
5: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
6: Compres l'entrada, ho dones tot i gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
7: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
8: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
9: I pot ser tot això sent professional.
8: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
10: Citroën.
8: Consulta Citroën.es.
1: RAC 105.

0: Doncs té un molt bon català la Leire Martínez, la ex-cantant de La Oreja de Van Gogh, que aquí està col·laborant al costat de Buhos amb aquesta cançó que es diu No hi ha pla B, 100% en català. Ens ha encantat, la veritat.
1: La teva música...
2: amb Arnau Mulet.
0: Vaja, amb ells que arrenquem aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. En passen pràcticament 4 de les 12 del migdia d'aquest dimecres, dia 10 de juny. I aquí estem, acompanyant-te amb bon rotllo, bon ritme, bona música. És que ets a casa, ets a RAC 105. Tenim la teva música. De seguida, Icona Pop, però abans... Miles Smith. Amb aquesta meravella. La cançó pràcticament celestial, tu. Es diu Stargazing.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor?

0: uno de los mejor valorados en España.
1: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
3: Formació professional. Estudis que no sols et preparen per encaixar en un únic perfil. A iLearn, amb el 90% d'ocupabilitat dels nostres cicles, encaixes en la vida real. iLearn, FP oficial, amb futur reivindicatiu.
4: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
6: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
7: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
8: Verisur. Hey! RAC 105.

I Just Might. Així es diu aquesta cançó de Bruno Mars, que forma part del seu darrer treball, el seu últim disc. Un èxit espaterrant que ha tingut aquest treball. Es diu dir romàntic, ha canviat una mica el rotllo, però la veritat és que segueix mantenint l'essència i no sé com s'ho fa, però sempre que treu una cançó és un èxit rotund. Bàsicament com li va passar també a Camila Cabello quan va sortir de Faith Harmony, que va ser l'any 2017. La primera que ens presentava en solitari és aquesta, que la va donar a conèixer tot el món. Es diu Havana, sonant a RAC 105.

0: Excellence is my name, by the way.
1: Hey guys, I'm Jones and I.
2: Escoltes tots els èxits de la música.
3: Aquest és el so RAC.

És la banda sonora de Toy Story 6. Déu-n'hi-do, eh? Taylor Swift, amb aquesta que es diu I Know It, I Know You. I que, a més, doncs, una pel·lícula que compta amb cameos molt interessants. De fet, hi haurà Bad Bunny, sí, posant veu a un dels personatges, i també Bizarrap. Veurem com queda la cosa i, evidentment, aquí a RAC 105 estarem molt pendents. RAC 105. La teva música. Va, que això no para, no s'atura. Ara un veterà de la música electrònica com és Tiesto al costat de Karol G, una de les cantants del moment, amb aquest Don't Be Shy.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
2: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
3: I acaba la carrera en un temps rècord, en la que estàs sens dubte...
4: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team, a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem!
5: Celebrem la revetlla de Sant Joan amb Supermercats Plus Fresc.
6: Trobaràs grans ofertes en productes de Lleida. Per cada 30 euros de compra a la carnisseria i xarcuteria t'emportes gratis una ampolla de vi negre.
5: I si compres coca dolça Musfis et regalem cava Brut Nature.
6: Promoció vàlida fins al 29 de juny. També disponible fent la teva compra online o a plusfresc.cat.
7: Rec 105.
8: Hi, I'm Ray.
9: Hi, guys, I'm David Guetta.
10: Hey, Swims is my name, by the way.
11: Hey,

0: Adele, aquí la tenim, aquesta meravellosa cançó que es diu Rolling in the Deep i que és una de les seves cançons insígnia, ni més ni menys, eh? Una Adele que sembla que, de moment, pel que fa al món musical, no tornarà, però sí que ho farà a la gran pantalla. N'estarem molt pendents i a veure, en aquesta pel·li que participa, probablement alguna cançoneta també caigui, no? Seria molt estrany que no ho fes. Va, camí de 3:15 del migdia. Ara és el moment d'Ed Sheeran, el pèl roig de confiança de RAC 105. Hi, it's Ed Sheeran. I'm back with my new song.
1: Ed Sheeran. Azizam. La teva música. No podràs canviar d'emissora.

0: El pot d'Euromillones ja té guanyador.
1: 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses.
0: Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Amb Arnau Mulet. Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: És la Rosalía amb aquesta cançó que es diu Relíquia i que sempre, doncs, als seus concerts és una autèntica meravella.
1: Rec 105.
2: La teva música.
0: Per cert, ahir no va actuar, lo del Papa, no. Tothom deia que potser apareixeria a l'estadi olímpic Lluís Companys, finalment no, com s'esperava. Ara Naina i La Fúmiga.
3: Estava

0: La teva música.
1: RAC 105. En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
2: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
3: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
4: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
5: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
6: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consultant les condicions a Carglass Ponés.
7: Carglass canvia, Carglass repara.
8: Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancela. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
9: Què?
10: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
9: Sense pagar?
10: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
9: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
11: Citroën.
9: Consulta Citroën.es.
11: RAC 105.

Diu que està tan enamorat, però tant, que fins i tot li sembla irreal i sembla que estigui, doncs, en un somni febril, no? En un fever dream. La teva música amb Arnau Mulet. Va, una cançó que ens serveix per inaugurar aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Em passen 4 de la 1 del migdia. Aquí estem, eh? Hora de dinar ja pràcticament i repartint èxits per començar a obrir la gana, no? Què? Tenim a Madonna i Sabrina Carpenter escalfant a la banda, imagina't. També a banda Neon, però abans Maroon 5 amb Adam Levine al capdavant i amb aquest Sugar, cançó ben dolceta. Mira, mira.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
4: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 € al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
5: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
8: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
9: Verisur.
10: Maria, els tens?
11: Oh, fa un any que els preparo.
10: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
11: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
10: Si ja bufo.
11: Bufa! Bufa!
12: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Ja comença a fer-se clar.

0: Mira, pel rotllo, pel ritme que gasta aquesta cançó dels Catarres, podria ser tranquil·lament una cançó del Mundial, no? Home, si jugués Catalunya, mira, no estaria malament, no? Diumenge sense drama. La darrera proposta dels de Osona, Aigua Freda, Sant Martí de Centelles, que han tornat i ho han fet per la Porta Gran amb una cançó ben rumbera que, escolta'm, ha calat i molt.
1: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
2: Rec 105.
3: La teva música.
0: I ara Marc Cambor amb aquesta que es diu Belong Together. Tot un èxit.

0: Epa, quin bon rotllo, no? Els Amics de les Arts, amb aquesta cançó que es diu Segurament t'estimo, una cançó molt de musical. Diferent, especial, peculiar, i que enganxa moltíssim, per això, evidentment, doncs, forma part de la teva música de RAC 105. Que bons que són, tu. A veure, ja tenim aquí una nova edició de Clotilde Fest, el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. I RAC 105, el Carnet Jou i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un format únic. Dijous, dia 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert per viure els concerts de Max Navarro. Quina elegància, quin saber fer. I també de la Naina. Que vols venir? Doncs mira, molt fàcil. Entres ara mateix a rac105.cat, allà et trobaràs un formulari, l'omples i a veure si estàs de sort. Esperem el 25 de juny a les 8 del vespre al Clotilde Fest 2026. Amb la col·laboració de la... d'Estrella d'Am.
1: rac105. La teva música.
0: També de la Generalitat de Catalunya, per què no? Ballarà Florida amb aquesta que es diu Good Feeling.

0: Rexem 5 Barcelona. Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, soci oficial de la FIFA.
1: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
2: Ets instal·lador d'electricitat, aigua, gas, climatització o energies renovables? Aquest 12 de juny arriba la Troba Fira de Gibaix, la gran trobada del sector del Gremi d'Instal·ladors del Baix Llobregat, amb els influencers del sector Alex Church i Dani de Constructiv. Reptes en directe i el sorteig d'una moto i un patinet elèctric. Entrada lliure per a professionals amb pàrquing, esmorzar i dinar gratuït. Avinguda de la Fama 56, Cornellà de Llobregat. Troba Fira. Més info a gibaix.com.
3: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
4: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
5: No podràs canviar d'emissora.

Este weekend dedicant-li aquesta cançó a una seva ex que es veu que se la va trobar, es va posar a plorar i li va dir no, escolta, per mi no ploris. Save your tears, plora per algú que de veritat valgui la pena, perquè per mi no. En fi, The Weeknd, que per cert passarà per Barcelona el dia 1 de setembre, serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, ja li ha deixat ben preparadet el papa. Va, continuem avançant i ho fem ara amb Nil Moliner i amb aquesta que es diu Ara. Com ens agrada quan canta en català i quan ho fa amb aquest sentiment. No és a

0: El pot d'Euromillones ja té guanyador.
1: 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses.
0: Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

Que bé que sona Ivan Herzog en català. Això es diu Des de lluny, i des d'aquí a RAC 105 apostem el 100% per aquesta cançó, perquè ens ha encantat, escolta'm. Va, amb la que jo em vaig acomiadant. Salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí de dimecres ja, eh? Sí, demà dijous, tu. Ja ho tenim mig fet, això. De seguida s'hi posa el Buscarons amb les millors cançons, per tant, ni et moguis. I a més, abans encara hi queden un parell de cançons abans d'arribar l'hora. Com, per exemple, la de Sopa de Cabra amb Suimon DJ, Camins, Somnis i Promeses, o aquesta de One Republic, I Ain't Worried. Fins demà.

0: Estoy sol.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Tiri, tiri, tiri.
4: Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
5: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Ara en pagament mensual, canvia-t'hi i et millorem el preu directament. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
6: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
7: Peugeot.
8: Fes realitat el teu estiu amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés a les costes, illes, Egipte, Orlando, Tailàndia, Europa, sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions i els seus preus increïbles, com ara el Carib, des de 920 euros. Reserva el teu viatge de Tour Mundial amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
9: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
10: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
11: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
12: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
2: Verisure. RAC 105.

0: Aquest cap de setmana toca festa al Cabro Rock de Vic amb caps de cartell d'aquests que no t'ho creus. Oques Grasses, els Amics de les Arts, la Gossa Sorda i també el Joan Dausà fent les seves noves cançons, les que trobes al disc Immortal.
1: La teva música.
2: Amb Albert Buscarons.
0: Aquesta és una d'elles. Per una cançó donem la bona tarda. 2:04. Benvinguts a RAC 105.

0: música. RAC 105.
1: Hola.
2: Hola.
3: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Formació professional. Estudis que no sols et preparen per encaixar en un únic perfil. A eLearn, amb el 90% d'ocupabilitat dels nostres cicles, encaixes en la vida real. eLearn, FP oficial, en futur reivindicatiu.
5: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
6: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
7: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
8: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

Sempre et posem els grans èxits dels artistes que ens porten acompanyant tota la vida, però també mirem una mica més enllà. Apostem pel futur, noves veus, com és el cas d'Olivia Dean, que ja veus que ha conquerit un planeta sencer a rima d'aquest Man I Need. I ara, doncs mira, justament del que et parlava. Artistes consolidadíssimes, com la següent, Lady Gaga. Aquesta és la seva imprescindible Bad Romance.

Rex és una veu que coneixem perfectament. Potser no ets conscient, però, per exemple, treballa molt amb David Guetta. És una de les veus de les seves cançons més importants. I ara, New Religion, aquesta nova versió del clàssic de Faithless, Insomnia, ens porta directes a 2:45 de la tarda. Seguim amb més dimecres. Aquest és el so RAC 105, ara de la mà de Rosalind i el seu número Snap.

0: Snap. Rec 105 Barcelona.
1: Mira, a Galeries del Tresillo t'ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
2: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
3: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament express. Galeries del Tresillo.
4: Torna a Barcelona Michael's Legacy, el millor espectacle musical sobre el rei del pop. Un renovat tribut a Michael Jackson amb 8 ballarins i músics en directe. Michael's Legacy, del 10 al 21 de juny, dues úniques setmanes al Teatre Poliorama. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
5: Aquestes són les novetats de RAC 105.
6: Aquesta setmana destaquem dues novetats, la col·laboració entre els Búhos i l'Eire Martínez. No hi ha pla B.

Aquests són els BTS que editaven nou àlbum el mes de març i aquest divendres ja publiquen nova cançó, Així és la vida, el 2026. I ha quedat antic, un disc que fa 3 mesos encara no que es publicava. Saps qui treu també nova música divendres? És un dels grans llançaments de l'any. Olivia Rodrigo, aquesta fan de Barcelona, estem a punt de donar-li la nacionalitat catalana, no parem de tenir-la per aquí, i publica el seu tercer àlbum, com et dic, d'aquí 48 hores. Aquí, la que sona en aquests moments és una de les més reconegudes d'ella, Vampire. I hate to give the satisfaction.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

the Way You Are. Aquesta és la nova forma que li ha donat David Guetta, en aquest cas, el clàssic de Milky. Nosaltres sempre a favor, d'aquestes noves versions que tenim de grans clàssics de les pistes de ball. I tant que sí. Seguim? Doncs som-hi. Seguim. 6 minuts i les 3 de la tarda. Encara molt per escoltar. Gràcies per triar RAC 105 com la teva ràdio de referència. Ara mateix, amb la banda Neon i els passos prohibits.

0: Sky is Opal Light i Taylor Swift en aquesta cançó, una de les que formen part del seu últim àlbum, Life of a Showgirl. Apareixia per sorpresa i a la premiere de Toy Story 5 a Los Angeles.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarón.
0: Com s'ho fa per estar sempre de moda, per ser contínuament tendència i notícia? Doncs

Ho aconsegueix la Taylor, ho aconsegueix. Així ens col·loquem a les 3 i 2 minuts de la tarda. Hola. Seguim, seguim. Això no decau ni un moment. Salutacions de l'Albert Buscarons. Sempre amb les millors cançons, ja ho saps. I entre el currículum de les millors cançons sempre n'hi ha d'haver-hi alguna de Coldplay. En tenen unes quantes. I aquesta de les més importants a Rec 105. Moment de tornar a compartir el Paradise.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
4: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Ara, en pagament mensual, canvia-t'hi i et millorem el preu directament. Truca al 917-700-700 o vine a directe a líniadirecta.com.
5: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
6: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
7: Una experiència autèntica per a tota la família.
6: Lo 14 de juny a Deltebre, vine a descobrir la plantada de l'arròs. Tradició i paisatge en estat pur.
7: Us hi esperem.
6: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
7: Terres de l'Ebre.
6: Reserva de la biosfera.
7: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
8: I si no haguessis de conformar-te? Només has de dir dues lletres. N-O. No. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900-100-609.
6: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
7: Una experiència autèntica per a tota la família.
6: Lo 21 de juny a l'Aldea, vine a descobrir la plantada de l'arròs. Tradició i paisatge en estat pur.
7: Us hi esperem.
6: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
7: Terres de l'Ebre.
6: Reserva de la biosfera.
7: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.

Me acuerdo de ti, aquesta és la cançó del Nil Moliner, una altra dels seus nexos, un àlbum que et recomanem de veritat des del principi fins al final, que a més inclou una cançoneta en català de les més sentides al disc, eh? Seguim, que avui la cosa ha fluixat, però en un parell de dies tornen a pujar les temperatures i ja en un mes de juny i camí de la Revetlla de Sant Joan només podem començar a pensar en remullar els peus i en aquesta platja, una cançó que ens recorda també l'estiu. Stay home, as it gets.

Olivia Rodrigo parla més en genèric a la cançó Vampire, però Tame Impala i Jenny apunten directament al vampir més famós de la història. Dràcula es diu la seva cançó i arribarà viva Halloween. N'estem convençuts que se formarà part de les playlists d'aquesta nit terrorífica de l'any. Va, que seguim. La Shakira... De seguida sonarà Shakira, volia dir, però també ens espera per aquí Ava Max. Ara amb Kings and Queens.

Cake by the Ocean, aquesta és la cançó de DNCE, també recordant-nos que ja és pràcticament estiu. 10 de juny i segueix avançant aquesta tarda del dimecres a RAC 105. Ara mana Mena, que aquest divendres torna amb nova cançó amb Lola Índigo. Ara, però, toquen les 12.

Max Navarro és un dels artistes que tindrem en directe al Festival Clotilde. Quan? 25 de juny, 8 de la tarda. On? Al Jardí del Palau Robert de Barcelona. Amb RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya. Com sempre, oferint-te aquest cicle de concerts a la fresca que donen la benvinguda a l'estiu de la millor manera possible. A la casa RAC 105 et portem el Max Navarro i la Naina. Ja veus que de tot, per tots els gustos i tots els estils, hi seran presents. Així que si vols venir, només has d'entrar a rac105.cat, omplir el formulari que hi trobaràs i amb una mica de sort em portes un parell d'entrades per veure aquest gran show. Recorda, dijous 25 de juny, Jardins de Palau Robert amb la col·laboració d'Estrella Damm, torna el Clotilde Fest.

Avui mateix els Catarres han anunciat una gira on ells tres seran els protagonistes sense banda. Només el talent de Jan, la Roser i l'Eric. I tens tots els detalls i dates a rac105.cat per si vols fer un cop d'ull. Aquesta és la seva nova cançó. La teva música amb Albert Buscarons. Un diumenge sense drames que sempre ens esperona, sempre que sona per rac105. Ens canvia la vida, la comencem a veure d'una altra manera. 4 i 2 minuts, aquí seguim en aquesta setmana especial, tan creient, tan religiosa. Una corrent que ja va començar Rosalía al novembre amb Lux, el seu àlbum del que de seguida escoltarem La Perla. Abans, Justin Bieber, dels seus números 1 és Sorry.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besit.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
3: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
4: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
5: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
6: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
7: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
6: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
7: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro. I Naina.
6: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
7: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
6: RAC 105. La teva música a peu de carrer.
7: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
8: Matina Codina Best Moment.
9: Carta d'un alumne al seu professor de castellà. Benvolgudo, professor.
10: Ostres.
9: Le adrezo una pregunta en verso al examen de lengua castellana de las pruebas Pablo de ayer. Ah, las Pau.
11: Las Pau.
9: En el suposado caso de que yo hubiera o hubiese comesado un error gramatical fefaente al desenvolupar el comentario de texto,
11: está bien.
9: ¿Cree usted que pod llegarme a manllevar algo de nota o que el como parecido? Diu l'alumne. Me considero un alumno eixerido y muy predisposado a trencarme el cap estudiando y no me semblaría insertado que un lleve error me alejara de la nota de tallo. Continúa y dime, el cansamiento me puede y estoy haciendo higo, así que espero que los miembros del tribunal hagan los ojos gordos con este tema que me angoixa y me tiene garrativado. Escalfo y salud a Mirapau Cubarsí.
8: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

I d'aquest amor del que parlen els Coldplay en aquesta cançó, Feels Like I'm Falling in Love, va també la nova entrega de Toy Story a la seva manera. La cinquena part d'aquest clàssic ja de Pixar arriba als cinemes d'aquí tot just una setmana, a partir del proper dimecres, dia 17, als cinemes, i amb una cançó de Taylor Swift, inèdita, la seva banda sonora, que s'ha posat el barret de cowgirl, per això que es diu I Knew It, I Knew You.

amb una sensibilitat especial. Aquesta és Pink, amb una altra de les seves cançons que no poden faltar mai a la programació de Reaction 5. Jo crec que ens acompanyarà tota la vida, unes quantes dècades almenys. Give Me a Reason. És que portem unes quantes dècades al teu costat, eh? Hem crescut tots amb Reaction 5 i aquí seguim també pendents del que passa a l'actualitat, tot i que amb una trucadeta d'ull sempre el que va passar fa anys, és a dir... Aquesta és la nova versió d'un clàssic dels 80 de Madonna, ara amb Josh Fowers.

amb la tornada de la calor i les altes temperatures torna a aparèixer Samuel Jack amb aquest èxit d'estiu a Reaction 5. Feels like summer. Camina 3:15 de la tarda, ara ve de gust End of Beginning, aquest tros de número de Joe.

recordem que Rosalía va haver de cancel·lar els seus dos primers concerts de la gira americana, però demà en té un altre, Boston. No tenim notícies de si ja ha volat cap als Estats Units o què passa amb Rosalía. Seguirem atents. Aviam si hi havia tenim més notícies. Aquesta és la relíquia. Camí de les 5 d'aquest dimecres, moment en què comença el Ja Tardes. Divendres ens veiem, no? Cabro Rock. Sí, ganes de veure els Oques abans de desembarcar a l'Estadi Olímpic a l'octubre. Dels poquíssims concerts que fa la banda d'Osona aquest 2026, havia de ser casa seva. Abans la notícia és que no tenim entrades ja, però encara les últimes a la venda per dissabte a cabrorock.cat. Avui marxem amb aquests elefants.

0: I que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu. No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida. Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
1: Ep, tu, sí, ja tardes. Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
2: Aquí comença Ja tardes, l'Afterworld de RAC 105 amb l'Enric Font. Ja tardes. Oh, Dios, què és això que has dit?
3: Ric per no plorar.

0: Que és bonic.
1: Ai, ai, ai.
0: El so de Bruno Mars, que evidentment ens emociona per començar doncs, nova hora i nova edició d'aquest programa, el Ja Tardes. Risk It All. Bueno, després del nostre company Albert Buscarons, que ja ha tocat el 2, doncs 4 horetes aquí, junts plegats, per liar-la una miqueta. Ja Tardes. Ja tenim moltes coses avui, què? Com cada tarda. És que cada tarda estem massa liats. Va, de seguida, tema del dia. Avui, un tema molt, molt diví. Sí, home, aprofitant que papa està per aquí. Que no hem menjat papa, eh? Oh, està per tot arreu. Va, a més, cançó efemèride, repassant coses que van passar un 10 de juny com el d'avui. Hi ha masses coses, també. A més, Rose musical, batalla de cançons. Mare meva. Ja veuràs tu. I a més, també versió del dia. I els teus comentaris, com sempre, que pots fer a través del WhatsApp. Vinga, així que agafa el telèfon, obre l'aplicació i explica'm coses.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Ara, ara. Mira que és dimecres, però... Però sempre estem motivats, engrescats, que el que faci falta, sí, és que... Va, que tenim regalets, evidentment. Va, de seguida obrirem tema del dia. Ara, el que tenim per aquí és el so de Sia, una d'aquelles que ens ve de gust sempre escoltar, perquè ens motiva, és una veu d'aquelles que enamora. Amb temes com aquest, Cheap Thrill. Come on.

0: tardes a RAC 105.
1: Ja tardes. No vam tenir massa temps per pensar el títol,
0: però sí que vam pensar en posar-vos el millor DJ.
2: I love it.
1: Ja tardes. Amb l'Enric.

0: ser tot una sorpresa. El Primavera Sound. Olivia Rodrigo. Que ens porta temes com aquest, eh? Drop Dead, una altra de les que ens agrada aquí a Reaction Chain.
1: Ai.
0: Barre, uns 13 minutets que passen de les 5. Aquí estem al de tarda, eh? Sí, molt bé. Va, que anem encetat el tema del dia. I és que avui, en aquest programa, tocarà confessar-se.
2: Sí.
0: Clar, és que aprofitant que aquests dies tenim el papa acaparant tota l'actualitat, i més aquí, ahir que s'hi parla en català, participant en actes multitudinaris com allà l'estadi olímpic Lluís Companys. Avui, aquest matí, a l'abadia de Montserrat. Aquesta tarda celebrant missa, ja veuràs, a la Basílica de la Sagrada Família. Estem una mica ja saturats, eh?
2: Sí,
0: una miqueta. Però, clar, tot això ens ha fet pensar que potser avui és un bon dia per fer una mica d'examen de consciència. I per això, mira, avui us preguntarem o us demanarem una cosa molt simple. Confessa't.
2: Sí.
0: Què et sembla? Vinga. Ens podríem confessar. Clar, no cal que sigui res greu, eh? Vull dir... O, de fet, quan més absurd, millor. Clar, és que podrien sortir coses... Podries, no sé, confessar aquella cançó que et fa vergonya reconèixer que t'agrada. O que has anat al supermercat, dius que només vas a comprar una cosa i n'has sortit amb 15. Això sol passar. O potser coneixes la lletra sencera d'alguna cançó de Letizia Sabater. Ah, amigo. O has fet veure que sabies on anaves i estaves completament perdut, que jo en conec a més d'un. O no sé, algun cop has quedat amb algú, ja surto de casa, i encara vas en pijama, saps? Doncs avui busquem confessions. Va, fot-li. Això no va, doncs bé, ja li foto jo.
2: Ara!
0: Quina és la teva confessió? Quina, no sé, per exemple, quina cançó t'encanta però et fa vergonya admetre que t'agrada? O quin és l'últim pecat innocent que has comès? Doncs tot això amb un àudio al WhatsApp.
3: 608-7171-4.
0: Ara, avui confessions. Ja tardes especial.
3: Confessions.
0: Va, i recorda que entre tots els que participeu... Entrarem en el sorteig dels gots del programa. Un parell de gots al ja tardes. A mig litre, disseny xulo, per fer una mica de festa, que ja ara acaba el bon temps, aquestes coses. Home, venen les barbacoes, també va molt bé. Fem-nos veure. Doncs va, 608-7171-4. Avui confessions al WhatsApp i de pas també confessa aquella cançó que vols demanar. Bueno, una estoneta repassarem aquests comentaris i confessió. Ara, per això, mira, confesso que m'agrada molt aquesta. El so de Pitbull, Cristina Aguilera, una ben mogudeta que ens anima també la tarda, no? Feel this moment. A pujar volum. Toma!
4: Hola, Enric Font. Ja saps que t'escolta tot el món?

0: teva música.
1: RAC 105. Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
2: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
5: Alexa, posa RAC 105.
6: RAC 105.
7: Google, posa RAC 105.
8: Siri, posa RAC 105.
9: La teva música.
10: Microones, posa RAC 105.
11: 105.
12: Aspiradora, posa'm RAC 105.
13: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis.
14: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
15: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
16: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
0: Mary Short.
17: La teva música.
0: Ja el tardes.
18: Amb l'Enric Font.
19: A l'hora de berenar.
20: Enganya!
19: L'Enric Font s'ha d'escoltar.
20: Toma ja.

0: the Wall és la proposta de Miley Cyrus, que, mira, també ens ve de gust aquest dimecres, sí. Ole, home. En qüestió de 5 minuts arribarem a 6:15. Tenim missatges, comentaris i també confessions. Sí, sí, avui estem fent ja tardes especial. Confessions. Confessa't. Pecador,
1: Com diria el mestre, sí.
0: Pecador. No, però confessions així absurdes, no cal que siguin reals. Arribarem una estona.
2: Ai, madre.
0: Recorda que en joc tenim els gots del programa, el ja tarda. Clar, i ens han arribat confessions que algunes són preocupants.
3: Ai, Déu meu.
0: Sí, Déu meu, Déu meu. Mira, és que el tanto aquesta, Hola.
4: Bones. Mira, jo confesso que sempre que vaig a comprar fruit al supermercat, per exemple, kiwis grocs, marco el preu dels kiwis verds perquè són més barats.
0: Oh.
4: Vinga, va, bona tarda.
0: Home, no, però no. Això no s'ha de fer, home. És que... Almenys és, també és kiwi, no és, no sé, tomàquet. En fi, 608-7171, tenim més confessions, Sí, sí. És que... I filosòfiques, també, també. Mira, hola.
5: Confesso que m'encanta viure la vida com la visc.
0: Ai.
5: N'hi ha petits pecats que es poden anar fent sense fer mal a ningú. Però el que no suporto és tindre que viure la vida amb unes normes que es regeixen per una democràcia que no existeix i una paritat que tampoc té, que és l'Església. Així que suposo que no ho ficareu perquè em fico massa amb l'Església, però jo ho dic.
0: Aquí no hi ha tabús, aquí, Vull dir... I no silenciem a ningú. Vinga, va, tu també participa, 608-7171. Explica'm, confessa't, què? Quina és la teva confessió, L'últim pecat innocent que has comès. O si més no, també, és que això a mi em crea molta curiositat. Quina és aquella cançó que t'encanta però et fa vergonya admetre que t'agrada, saps? És que... Tots en tenim una. Que l'età bisson. Va, en una estoneta repassem més. Ara, per això, qui arriba per aquí és Lorin, amb aquelles... Et carreguen les piles, com aquest Eufòria.

0: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
1: Cada tarda a RAC 105.
2: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
3: Ai, no ho sé.
2: Fontanera.
4: Ostres.
2: Bona tarda.
4: Adéu. Mare de Déu, sí.

0: tardes, envia la teva nota de veu.
1: Ei, bones,
2: Enric! Enric Font, el més guapo del món.
3: Font, Enric Font.
4: Hola.
3: 007, amb llicència per punxar.
1: Hòstia!
5: Que ben acompanyat em sento amb el meu cotxe, que faig viatges llargs.
2: Enric Font, ets molt divertit, ens ho passem molt bé amb tu, animes a tothom.

0: Mira que ens flipa, eh? Sí.
1: Toma ja.
0: El so dels Ginasta, amb aquesta que ens fa perdre el cap, eh? Sí o no?
1: Sí, sí, sí.
0: En fi.
2: Hola, què hi ha?
0: Hola, hola, hola. Va, 7 minuts de 2 quarts. És el moment per encetar la batalla d'avui, no? Sí, la batalla de cançons.
3: El roast musical del Ja Tardes.
4: Round 1. Fight!
0: El tanto perquè avui, per fer aquest roast musical, traiem el disc dur extern, el CD gravat amb retolador, eh? I aquella carpeta misteriosa que deia música bona, definitiva, final, V7, ok, ok. Eh? Clar, és que avui, no sé si ho sabeu, però és el Dia Mundial contra la Pirateria. Sí. I això ens ha fet recordar aquella, bé, una època en què les cançons viatjaven d'ordinador en ordinador, eh? De MP3 a MP3. I de pendrive a pendrive. Velocitat espectacular, això sí. És que érem uns piratilles tots, eh? Oh! Hi havia cançons tan populars que semblava impossible trobar algú que no les tingués descarregades. I per això avui enfrontem 3 autèntics fenòmens de l'era digital, 3 cançons que eren de les més piratejades a l'època. Eh? Que no s'ha de fer, eh? Que no s'ha de... Doncs va, enfrontem les 3 cançons que, segons diuen, són les més piratejades. Així que agafa el telèfon, obre WhatsApp i vota la teva preferida. No sabem ni què fer pel rock musical, eh? Es nota que... No. Va, anem amb l'opció número 1. Home! Una cançó que va encapçalar les llistes de torrents durant anys. Una de les cançons més descarregades i compartides de la seva època. És el so dels Maroon 5, amb aquest payphone. La teva preferida? Explica-m'ho. El WhatsApp. O potser t'agrada més l'opció número 2, al tanto. Oh! Citada com la cançó femenina més descarregada il·legalment. Sí, un hit gegantí que va dominar mòbils, ordinadors i reproductors MP3 arreu del planeta. El so d'Ariana Grande amb aquest problem. Oh, oh, oh. La que t'agrada? Doncs explica-m'ho. Ja saps, el WhatsApp. I al tanto perquè anem amb l'opció número 3, la de casa, eh? Que també aquí també es feien coses, eh? Oh! Probablement una de les cançons catalanes que més es va... o que més va circular pels ordinadors als inicis dels 2000, eh? I a finals dels 90 també, eh? Un clàssic que tothom tenia guardat en alguna carpeta perduta, eh? Aquella carpeta catalana és... ok, eh? Els Pets i el seu Bon Dia. Bon dia. Perquè no canto, eh? Al bell mig de la plaça. Què, tu tens clar quina és la teva preferida? Doncs explica-m'ho.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Quina d'aquestes cançons era la reina absoluta de l'era de l'MP3 i dels CDs gravats allà? El Berbatín, no? En fi, doncs, ja saps, opció número 1 amb Maroon 5 i el seu payphone, opció número 2 amb Ariana Grande i el problem, és que era un problema, eh? I l'opció número 3, els de casa, amb els Pets, i el seu Bon Dia! Recorda que cap al final del programa, doncs, repassarem tots els vots en el veredicte i sabrem quina guanya, així que digues la teva, clar. Nosaltres continuem, això sí, amb el so de Katy Perry, anem a recuperar un dels seus èxits.

0: Rec 105 Barcelona. Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
1: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
2: Césped Solución.
3: Més informació a céspedsolucion.es.
4: Ets instal·lador d'electricitat, aigua, gas, climatització o energies renovables? Aquest 12 de juny arriba la Troba Fira de Gibaix, la gran trobada del sector del Gremi d'Instal·ladors del Baix Llobregat, amb els influencers del sector Alex Church i Dani de Constructiv. Reptes en directe i el sorteig d'una moto i un patinet elèctric. Entrada lliure per a professionals amb pàrquing, esmorzar i dinar gratuït. Avinguda de la Fama 56, Cornellà de Llobregat. Troba Fira. Més info a gibaix.com.
5: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
7: Ja som 100.000.
8: 100.000. Uneix-te a la comunitat Rec 105.
9: Instagram.
8: TikTok.
9: Facebook.
8: X.
9: YouTube.
8: I la nostra web.
9: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat Rec 105.
8: I tu? Què esperes?
9: Som a tot arreu.
8: 100.000.
10: I pujant.

0: Mira, avui que estem de confessions, puc confessar que aquesta la canto, però a ple pulmó, eh?
1: Sí, mira.
0: Ai, tela, tela.
2: Ai, mare.
0: Sí. El so del Sutherland amb aquest tu-tu-turú.
1: Tu i tu i tu, i tu també. Vinga, va.
0: En menys de 10 minuts arribarem a les 6. Avui, mira, avui estem fent un ja tardes especial confessions. Confessiones. Per això volem que et confessis aquí en directe, però aviam. Confessa pecats així com absurds, eh? Vull dir... que m'entens, eh? Sí. Va, recorda que entraràs en el sorteig dels gots del programa. Pots confessar aquella cançó que et fa vergonyeta dir que t'agrada. No sé, qualsevol cosa. Que... l'últim pecat innocent, saps? 608-7-7-4. És que estan sortint coses que... Ojo peligro. Sí. Però, clar, tenim coses també com aquesta. Hola!
3: Ep. Enric Font, soc l'Ester, des de Torelló, des de Mau.
0: Hola.
3: Mira, jo, digue'm, el meu pecat confesso que quan tinc que trucar amb algun puesto de la Generalitat, la sí. Seguretat Social, un puesto d'aquests, que has de fer algun tràmit i no et volen ajudar, els dic que és alguna persona molt gran, els hi faig pena i m'ajuden. Apa, adéu. Oh. Ens posaràs una cançó, perquè avui tenim una feina molt dolenta.
0: Ai, ànimos.
3: Una música ben marxosa. Pal. Apa, recordis Osona.
0: Apa, merci. De debò que fas això? No, és que sóc una persona gran. I així et fan cas? Això m'ho apunto. Això m'ho apunto. 608-7-7-4-1. Jo també conec gent que quan truquen de spam i coses així, saps? Van entrar a la moto. Diuen, no, estic a la llista de Robinson. I és mentida. Bé, que et truquen igual encara que sigui veritat. Vull dir que... va, 608-7-7-4-1. Tu també, explica'm. O confessa't, millor dit. Confessa't. Va, ja que em demanes una així mogudeta animadeta, jo crec que aquesta... ho és. La proposta que ens portava David Guetta, en aquest cas al costat de Kid Cudi, recuperant el seu Memory, sí, fent memòria, amb cançons així de festa, eh?
2: Olé! Sí!

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja t'arres.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
3: Si a una festa vols triomfar, porta l'Enric Font i tothom ballarà.
4: Ric per no plorar. No.

0: senyal.
1: La teva música.
2: RAC 105. El futur del sector agroalimentari demana el teu talent. Inscriu-te al primer grau en Tecnologies i Direcció d'Empreses Agroalimentàries. Titulació pública oficial de la UB i la UPC en anglès. Hi trobaràs la millor sortida professional i la participació d'empreses líders del sector. Comença aquest setembre. Les places són limitades. No esperis més. Fes la teva preinscripció al portal d'accés a la universitat. Més informació a fbest.org.
3: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
4: I pot ser tot això sent professional.
3: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingua amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
5: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
6: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
7: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
8: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global, amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
9: Verisur.
10: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna
11: el Clotilde Fest 2026.
12: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
10: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
12: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina.
10: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rec105.cat.
12: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
10: Rec 105. La teva música a peu de carrer.
12: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
10: Rec 105.

0: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
1: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
0: Love of Lesbian, Loni Meyers, Joan Dausà i molts més.
1: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
0: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
2: Ja tardes.
3: Qui parlo?
4: L'Enric Pons.
5: Oh, que maco.

0: d'aquelles que dona molt bon rotllo, la veritat, sí. És la versió de David Guetta d'aquest tema mític de Milky, una cançó del 2002. Just the way you are. A mi m'agrada. Ens engresca la tarda. Va, que tenim coses, no?, per repassar, sí. Quan passen 4 minuts a les 6, moment perfecte per anar amb la cançó efemèrida. Coses que van passar un 10 de juny, com el d'avui. I és que no sé si saps que cada 10 de juny se celebra el Dia Mundial de la Seguretat Viària. Sí. Un dia per recordar que al volant, a la bici o caminant, la responsabilitat salva vides. El cinturó, el casc, velocitat adequada, zero distraccions. Doncs petits gestos que poden evitar grans accidents. I sí, el mòbil també pot esperar, per enviar un WhatsApp al Getardes, també. Que no sigui el cotxe. O sí, si no condueixes, clar. Ponte cinturón. Ai, quina cancioneta. Avui toca conduir amb més consciència i respecte, perquè, bé, avui cada dia, cada tarda també. Perquè arribar bé és sempre el més important, clar. Veus? Muy importante. Va, que també se celebra el Dia Mundial de la Lluita contra la Falsificació i la Pirateria. Ai, què és això? Bé, això ho hem dit ja al Rose Musical, no?, d'avui, sí. Un dia per conscienciar sobre l'impacte de les còpies il·legals, sí, i els productes falsificats que poden afectar la seguretat, l'economia i la feina de moltes persones. Des de la roba fins a la tecnologia o medicaments, també la música, evidentment. I darrere cada producte original hi ha creativitat, feina i control de qualitat. Així que avui toca valorar l'autenticitat, perquè no tot el que sembla igual ho és. Toma ya. Una pirateria. Va, i per últim, també se celebra el Dia Mundial del Modernisme. Sí! El dia d'un moviment artístic i arquitectònic ple de formes orgàniques, detalls espectaculars i edificis que semblen sortir d'un somni. Obertes, vitralls, ferro forjat i molta creativitat. Oita, oita, oi! Això era el Draghi! Clar, vam fer l'episodi del modernisme, no? Clar, és que un estil que va transformar ciutats com Barcelona. Impossible no pensar en Antoni Gaudí. Avui que inauguren, no?, una de... Bé, lo de la Sagrada Família. No toquem més tema, papa! Doncs avui toca mirar façanes amunt i deixar-se fascinar per l'art que encara omple carrers. Va, repassem aniversaris, perquè avui fa 61 anys Dani Mezquita, que diràs, qui és? Doncs el guitarrista que va ajudar a convertir els Hombres G en una fàbrica d'himnes gamberros. Bé, gamberros enganxosos i aquelles cançons impossibles de no cantar, com aquesta, que si escrivia les lletres... Bueno. En fi, en Dani, que és com de casa, aportava aquell toc de guitarra fresc, desenfadat, que feia que tot sonés a amistat. Estiu amb bolics juvenils. Sense poca preocupació pel futur, Doncs res, 61 anys de guitarres, amb bon rotllo, humor musical i nostàlgia vuitantera eterna. No toque mi corazón, no sé, no va. Mira, avui que estem de confessions, confesso que l'única cançó que m'agrada dels Hombres G és aquesta. Ai, mare. Avui anem a tope. Si només fos avui... Va, i qui fa 53 és Faith Evans. La veu elegant de l'R&B, que pot ser una dolça, també poderosa i profundament emocional al mateix temps. Tot al mateix temps. Faith Evans és d'aquelles artistes que no necessiten exagerar, eh? Vull dir, simplement entra la seva veu i tot ja ho fa amb ànima, amb soul, R&B, és que tot li queda bé. De fet, la coneixeràs també per fer versions com aquesta. Oh! Doncs 53 anys de classe, sentiment, i ara en vi amb veu de vellut. Va, seguim amb aniversaris, perquè qui també està de celebració és Alexandra Stan, que en fa 37. La reina romanesa dels hits estiuencs, que feien olor a platja, ulleres de sol, discoteca, l'aire lliure. I de festa, festa. Exacte. Que no només tenia aquesta, que potser és la més coneguda, eh? Però tenia d'altres. Mira. Energia fresca, actitud divertida i molt ADN a Eurodent, d'aquells del 2010, eh? Va convertir qualsevol estiu en una festa, amb beat incorporat. Mira, i la tenim per aquí.
1: Bon dia, Eric Font, sí. Soc Alexandra Stan, fot-li tonina de la bona...
0: Sí, tonina de la bona. Doncs res, per molts anys, 37 anys de ritme, aquest rotllet així ben xulo. Va, anem amb estrenes musicals, perquè, escolta... Tanto perquè un 10 de juny del 80, del 1980, Bob Marley and the Wailers, com ho he dit això, The Wailers, van publicar el seu 12è àlbum. Uprising, no? Sí. Però clar, em diràs... Què és aquesta cançó? No, és que també incorporava temes com aquesta mítica. Ara! Jo penso Bob Marley i em ve aquesta cançó al cap, no sé tu. Ja t'avanço que és la cançó, bé, la protagonista de la versió del dia d'avui. Va, i un 10 de juny del 2002 va debutar amb un àlbum anomenat Just a Little More Love, com ho he dit això, Just a Little More Love, va ser David Guetta. El DJ francès es va estrenar amb cançons, mira, com aquesta, que li dona nom al disc, Just a Little More Love. I on també podem trobar la que és avui la cançó efemèrida. Anem a recuperar el Love Don't Let Me Go.

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: El cotxe, tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
4: Ah, vale, pues ya está.
5: Está muy bien.

0: tarda sumem cada dia més oients al nostre Afterword.
1: Connecta't amb nosaltres de 5 a 9
0: i digue-ho a tots els teus amics.
2: Escolta, Cuchi.
3: Ah, clar que sí.
1: Ja tarda. Amb l'Enric Font.

0: també ens agrada de tant en tant repassar-la aquí, per una cançó. Ole. En qüestió d'avui, 8 minuts, arribarem a 6:45. Avui aquí ja tarda, sí. Avui anem de confessions. Sí, mira, algú m'ha confessat per aquí. Ja estic fart del tema del papa. Ho confesso. En fi, va, ja saps que si et confesses, confessions així, però de pecats absurds, que m'entens? Sí, divertit, sí que... 608-7-7-4-1, entre tots els que participeu ja sabeu que sortegem els gots del programa. Doncs ser per tu, escolta. Ole! Al tanto aquí, mira, hola!
1: Hola, Enric. Ei. Jo vaig a confessar públicament i dic això perquè tu, Enric, com? Ja saps el meu pecat. Potser no te'n recordes, però jo una vegada vaig enviar un àudio, no sé, poder de 10 minuts. No m'he de llarguíssim. Perquè jo m'enrotllo com una persiana. I, òbviament, no me'l vas punxar. Però com que estem tan catòlics, jo et perdono. Sí. No hi ha cap problema. Jo et perdono, no del pare, del fill i de l'esprit sant, Enric. Un petó.
0: Adéu! Eres tu! 10 minuts de... No, és que... No, vam fer el world record amb el 6 minuts i pico era, no? Sí. Ai, confessions. Podés confessar en aquells 6 minuts i pico, no? No sé. 608-7-7-4-1, mira més, hola!
2: Ei, bona tarda, Enric. Estic canviant la veu perquè, com que això va de confessions, doncs, bueno, que no em reconegui ningú. La meva confessió és que jo sóc el que estira els pets als centres comercials. Ho sento. Ho tenia que dir.
0: Sí, clar.
2: Doncs res. Bona tarda, que vagi tot bé. Molt i a veure bé. Si poses una cançó dedicada per tots els pares que estem de punyetero cul amb les extraescolars dels nens. Vinga, bona tarda. Adéu.
0: Adéu. I no vagi... Aviam. No vagis pels puestos allà, tirant-te... No. Després tot fa pudor, saps què vull dir? És que... Ets el típic de l'ascensor, el típic de l'ascensor. Bé, tu també, digues, 608-7-7-4-1, no t'ho inventis com aquest, si pot ser que sigui veritat. Però bé, que avui mira, avui ja tarda és especial confessions. Sí, que m'agrada aquestes tonteries. Bé, anem avançant, això sí, amb la bona referència del September, una d'aquelles que, mira, ens ve de recuperar, el seu Sara Lai.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
2: León, alto!
1: O escoltar els Getardes de l'Enric Font.
3: Hello.
1: A RAC 105.
4: Viva Honduras!

0: Gepa Música.
1: RAC 105.
2: Si vols ser la compra, ve a Tana Carrefour.
3: A cada partit juguem tots amb el 50 que torna en totes les conserves Isabel, Albo i Cuca. Compren una i la meitat et torna un cupó que et dona per molt. Fins al 24 de juny.
2: Si vols ser la compra, ve a Tana Carrefour.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
5: Peugeot.
6: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
7: Si hi ha una veu que representa l'esperit del rock de carretera a Espanya, aquesta pertany a M-Clan.
8: Carlos Tarque i Ricardo Ruy Pérez arriben al Bars Festival per celebrar 30 anys d'un llegat imbatible.
7: Himnes com Carolina o Quédate a dormir convertiran la plaça Major en el temple del rock de l'estiu.
8: El 3 de juliol tens una cita amb el rock al poble espanyol.
7: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
9: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
10: Una experiència autèntica per a tota la família.
9: El 21 de juny a l'Aldea vine a descobrir la plantada de l'arròs. Tradició i paisatge en estat pur.
10: Us hi esperem.
9: Més info a terresdelebre.com. Travel/festes arròs.
10: Terres de l'Ebre.
9: Reserva de la biosfera.
10: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
11: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
12: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
0: Merishore, la teva música. Ja tardes.
13: Amb la... Henry Fou, mi hermano, el único DJ que te lo toca todo aquí en Cataluña.
14: Ay, ay, ay, ay.

0: El treball de Nil Moliner, que també ens motiva, evidentment, eh? Me acuerdo de ti, home! Ai, tela, tela. Quina tarda portem. Bon, 6 minuts que passen de 2 quarts. És el moment per repassar com portem la batalla, no? Sí, la batalla de cançons.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1. Fight!
0: Avui, com ja és habitual, ens posem com a nostàlgics. Sí. Clar, tornem en aquella època meravellosa en què internet anava lent, els MP3 ocupaven 3 megas i tots teníem un amic que ho aconseguia tot, eh? Sí, que era el pirata number one. Clar, és que avui és el Dia Mundial contra la Pirateria. Contra tot això estem dient avui. I, clar, ens ha fet recordar aquells anys en què una cançó triomfava tant que acabava en tots els ordinadors, eh? Els productors de MP3, els CDs, aquells gravats, verbatim. Els pendrive, bueno. I avui enfrontem, atenció, les 3 cançons que diuen que són les més piratejades de la història. Sí! I per això, doncs, mira, enfrontem aquestes cançons. Van viure com una segona vida, no?, de les càrregues il·legals, en fi. I tu, com sempre, tries quina és la millor. Així que agafa't el telèfon, obre WhatsApp i vota la que més t'agradi. Anem amb l'opció número 1. Podríem dir que és un dels grans hits d'aquella dècada, eh? Sí. La tenies al mòbil, a l'ordinador, al cotxe també en un CD, no?, d'aquests gravats. Clar, és que diuen que va encapçalar les llistes de torrents, allò que es feia servir per baixar, durant anys. El so dels Maroon 5 amb aquest payphone. La teva preferida? Doncs explica-m'ho.
3: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Exacte. O potser t'agrada més l'opció número 2. Oita! Fenomen global que va sonar absolutament a tot arreu, sovint citada com la cançó femenina més descarregada il·legalment. Sí. El so d'Ariana Grande amb aquest problema. Sí que era un problema, sí. Bé, anem amb l'última, la de casa, opció número 3. Generacional de Catalunya, eh? D'aquelles cançons que passaven de mà en mà abans que existís Spotify, les playlists i tot això. Aquesta, jo crec que la gravaven més que en MP3, era en caset, eh? Sí o no? Sí. Va, i la pregunta d'avui és clara. Si haguessis d'escollir la cançó que millor representa aquella època, eh? L'època de l'Emule, els CDs gravats i tot allò, amb quina et quedes? Doncs explica-m'ho, va, vinga.
1: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Ara. Mira per aquí que m'expliquen. Hola, espera't. Hola.
4: Bona tarda, ara. Guapo. Hola. Doncs jo en aquella època, sincerament, no vaig descarregar cap d'aquestes 3.
0: Oh.
4: Ara sí que faig alguna i m'hi callo. Però si m'hagués de quedar amb una, em quedaria la de Bon Dia.
0: Ah, mira, ara, veus?
4: Que així tot els...
0: Ep, no, què? S'ha penjat.
4: Que siguin bons.
0: Com?
4: I que alegra moltíssim. Va, vinga, un petó. Ja
0: no m'he enterat de l'últim. Un petó. No m'he enterat, no m'he assabentat de res. Però bé, el que sí que sabem és que ha votat aquesta opció número 3, la de casa. Bon dia. Fets. Va, tu també, vota la teva. Recorda que al final del programa repassarem tot el veredicte, eh? I sabrem quina guanya, així que vinga.
3: 608-71-7141.
0: Exacte. Va, ja que estem amb els pets, anem a recuperar una cançó amb Lluís Gavaldà. En aquest cas, al costat dels Figaflaues. Xalala.

0: públic a la Enric Font actualment és per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinte nou a RAC 105.
5: Ho fetes molt, Enric, clar que sí, autoestima.

0: 105. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb Enric Font. 608-71-71-41.
3: Hola.
4: Digues.
5: A qui em busca?
3: Ah, no ho sé.
6: Ara m'he perdut.

0: Ens anima sempre, eh? Sí.
1: Una que carrega piles, la proposta de Bibi Rex amb els Faithless, amb l'essència de l'insòmnia, no? New Religion. Barre, ui, que és tardíssim. Sí, pràcticament 10 minuts per les 7. Anem-hi

0: mora negra de xutxe, i resulta que me les havia menjat jo. I es va començar a plorar, pobreta. La meva mora!
1: Mira com riu!
0: I vaig posar cara de circumstàncies i al final vaig haver de confessar també amb ella que havia sigut jo. Però quina pena, pobreta.
2: Sí, clar. Ara, ara.
0: Que vagi bé la tarda.
2: Com va rient. Com va rient. No, no aplaudiu, això. Oh! Que dolenta, tu. I a sobre va rient.
1: Me la vaig menjar jo.
2: Oh, no, home, no. Això és... de ser dolent. Va, tu també, confessa't. 608-7-7-4-1. Mira, per aquí m'han escrit, diu... diu, no m'he rentat les mans després d'anar al vàter.
1: No, home, no.
2: No, s'han de rentar les mans, eh? No, no, no. Va, de seguida... més confessions. 608-7-7-4-1, és que... ai, ai, quin dia. Va, que anem amb Nia. Quin dia. I amb aquesta, som 6.

0: day.
1: Rex en 5 Barcelona.
2: Torna a Barcelona Michael's Legacy, el millor espectacle musical sobre el rei del pop. Un renovat tribut a Michael Jackson amb 8 ballarins i músics en directe. Michael's Legacy, del 10 al 21 de juny, dues úniques setmanes al Teatre Poliorama. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
3: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
4: Ets instal·lador d'electricitat, aigua, gas, climatització o energies renovables? Aquest 12 de juny arriba la Troba Fira de Gibaix, la gran trobada del sector del Gremi d'Instal·ladors del Baix Llobregat, amb els influencers del sector Alex Church i Dani de Constructiv. Reptes en directe i el sorteig d'una moto i un patinet elèctric. Entrada lliure per a

0: professionals amb pàrquing, esmorzar i dinar gratuït. Avinguda de la Fama 56, Cornellà de Llobregat. Troba fira. Més info a gibaix.com.
1: Bruno Mars.
2: Joe.
1: Olivia Dean.
2: Harry Styles.
1: I els nostres números 1.
3: Mi penya del RAC 105.
4: Soc el Guillem de Bugós.
5: Alfred García.
6: Tiga Flavos i Stay Home.
7: Fumida des del País Valencià.
8: Som els Pies.
9: Soc el Migui Núñez.
10: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
11: Som els Catarres.
2: Tots ells tenen una cosa en comú.
1: Els escoltes aquí.
2: RAC 105.
1: La casa dels teus artistes preferits.
2: Ja tardes.
12: Ràdio en estat pur.
2: Amb l'Enric Font.
1: A RAC 105.

0: això només passa.
1: Avui els gots em toquen a mi, perquè jo sóc molt maldestre i ho perdo tot. He perdut les bambes dues vegades.
2: Ostres.
1: Una jaqueta al tren. Una gorra en un restaurant a Madrid. I no perdo el cap perquè el tinc enganxat al coll, que si no... Vinga, una abraçada.
2: Ai, una abraçada, ostres.
3: Tenir el cap on no toca,
2: Hola, sí. Demano... Vull demanar perdó per les vegades que he dit ja quedarem sabent que mai passarà. Vull demanar perdó pels moments que he dit només en vull una patata, i després em menjo el plat sencer.
3: Bon profit!
0: Ja tardes.
4: De dilluns a divendres,
5: de 5 a 9,
0: a RAC 105.
6: Amb l'Enric Font.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més, perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals, perquè tinguis el cotxe impecable.
9: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta'n les condicions a Carglass Ponès.
10: Carglass canvia, Carglass repara.
11: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
12: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i... T'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
15: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
16: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
15: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro. Estàs fet d'aigua, quasi t'ames capes. I Naina.
16: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
15: El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
16: RAC 105. La teva música a peu de carrer.
15: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
16: RAC 105.

0: una mica de canya d'aquella que ens agrada, eh? Sí, sí, sí. Gran treball de Josh Fawad amb el tema original de Madonna. Sí, el Like a Prayer. Aquesta és que també carrega piles.
1: Ole!
0: Ole, ole tu! Vinga, va! Uns 4 minutets que passen de les 7, aquí ja tardes a tope, que no falti, escolta'm.
2: Hola, Enric Font.
0: Hola.
2: Ja saps que t'escolta tot el món?
0: Ah, sí? Tot el món? Vols dir? Això està bé. En fi, va, com sempre, a aquestes hores anem amb la versió del dia. Ja saps, aquesta secció on repassem temes mítics amb totes les seves variants de tots els estils. I avui, mira, aprofitem que just fa 46 anys, tu, que es diu aviat, que Bob Marley va estrenar l'àlbum on trobem una de les cançons més conegudes de l'artista jamaicà, mira. Home! És com una festa reggae, però amb filosofia, eh? Could you be loved? Et fa ballar mentre, de passada, et deixa anar 4 veritats sobre la vida, sí o no? Home, toma, toma. Des del primer ritme ja notes que aquell bon rotllo impossible de resistir, com si el món fos més senzill, amb una mica de baix i molta calma jamaicana. Alegre, contagiosa i plena d'energia positiva. Una cançó per ballar, pensar i deixar-se portar pel groove aquest així elegant del reggae que tant ens flipa. I, evidentment, d'aquesta cançó en surten moltes versions, però versions també d'artistes coneguts a nivell mundial. Mira! El tanto perquè és Joe Cocker. Sí! Hey, hey. Amb el seu rotllet especial, però... És Could You Be Loved? Però és que fins i tot la banda Toto. Creadors d'himnes com Àfrica o Hold the Line. Doncs mira, també tenen la seva versió, que és aquesta. També trobem versions d'artistes llatins com Juanes. El de la camisa negra i d'altres, no? Que fins i tot Rosario Flores també

0: Déu n'hi dret.
1: Però clar, és que d'estils hi ha de tota mena. Per exemple, d'aquelles que enamoren, eh, sí o no? És bonica, tu. També tenim d'acústiques amb un d'un tempo d'així com curiós, eh? I al tanto perquè aquesta és a càrrec d'una de les filles de Bob Marley, tu, escolta. Sí, sí. De debò. Sendella Marley. Home, jo crec que tots els fills de Bob Marley que canten l'han versionat, també t'ho haig de dir, eh? Va, trobem versions així com Chill Out. Podria sonar, ja et dic, a Cafè del Mar, això, eh? Mira, també així relaxant com aquesta. Guitarreta i vinga, som-hi! Bon rotllo! També, doncs, trobem estil reggae, però així com més mogudets. Més happy flower, no? Seria pel tant, amb aquesta així com un rotllo brasiler. Oita, oita! Samba, samba! Samba de Janeiro! Samba de Janeiro! Oi, mare meva! Bé, també versions d'aquestes típiques bandes. Podria ser una banda d'aquestes de... la festa major. Però és que fins i tot l'hem trobat en versió com country.

falta el cavall i ja està. I evidentment no podia faltar una versió 100% feta a capella, com aquestes que em flipen, tu, o sigui... Totes amb sons vocals, una cosa... Pa, pa, pa, pa. I evidentment també a cop de rock. Era enèrgica a tope, no? La vols més heavy? També, també la tenim més heavy. Guitarra elèctrica, no? Vinga! Banyes amunt! Però atenció a aquesta versió metal, amb unes veus que podria ser tranquil·lament en Hosmer, tu! Això és real,

A mi em diuen que és a Hosmer i m'ho crec. Ai, mare. Va, en dents que en trobem moltes, eh? Per exemple, versions com Deep House, no? També he trobat així amb un rotllo més tropical. També so de club. Aquesta em mola, tu. O dents així com més happy, no? Sí, de bon rotllo. Que fins i tot també en tecno, és canyero. Oita, oita. Com el festival aquell, el Duro, no? Que si ets de... dels voltants de Montmeló, m'entendràs molt bé. Va, però la versió del dia d'avui és una més relaxant, a càrrec de Kid The Block i al costat de Xovi. Anem a recuperar aquest Could You Be Love.

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Carinyo, vaig a buscar piles pel mando de la tele.
0: Ja Tardes. Amb Enric Font.
2: Ja comença a fer-se clar.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Fort.
1: 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Com es diu el telèfon de l'Enric?
3: Ah, no ho sé.
2: Enric Fort.

0: Una altra de les cançons que està triomfant arreu del planeta és la proposta de Tame Impala, en aquest cas amb la Jenny de les Blackpink. Sí.
1: Dràcula, Dràcula.
0: Va, re, 20 minuts que passen de les 7, això és el Getardes.
2: Hola, guapíssim.
0: Hola, hola. Liala, com sempre. I avui amb un especial, un Getardes especial, Confessions. Sí, volem que et confessis d'aquests pecats així una mica absurds, no cal que sigui així literals, però hi ha coses divertides. Sí, sí. Clar, és que hi ha de tot. Doncs vinga, va.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Exacte. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Recorda que pots guanyar els gots del programa. I el tanto perquè tenim per aquí un missatge d'un personatge que ja es presenta ell sol. Jo no dic res. Ell ja es presenta, ja fa les seves coses, fa el seu speech. Aquesta... Mira.
4: Molt bona tarda. Què tal? Home. Què tal, Enric? Home. El meu Piccolo Bambino,
0: sí,
4: Sí. Des de Sabadell. Home. El mamo. Vinga, som-hi. Avui ens el racen així. Sí. També, aquí vinga, va, tot el dia, escoltant l'Enric. Tu ho fot molt bé. Ostres, tu. S'ho mereix que tinguem aquí una audiència aquí infidel i fervent, i fervent. Bueno, va, que em vaig a confessar.
0: Va, confessa.
4: Jo que et diré, Enric, deixo la teva lliure elecció si creus que ho pots posar per l'antena, Bé, jo t'explico. Jo em menjo les ungles dels dits de les mans, val?
0: Sí.
4: I això m'ho havies notat i d'allò perquè només m'has de mirar la mà. Però, esclar, n'hi ha unes que estan tapades i no es veuen.
0: I
4: no vol dir que sempre, però alguna vegada... quan estàs allò assentat amb l'amic del senyor Roca, et confesso que m'he arribat a menjar les ungles dels dits dels peus!
0: No!
4: No ho sé pas, Bueno, fes el que et sembli, si ho has de posar per l'antena o no, És que m'encanta, i més a més amb l'oloreta aquella que fa, saps? Perquè a tots ens agrada l'olor dels nostres peus i dels pets també, A mi m'agrada també l'olor dels meus pets. Bueno, ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou, Enric. D'això, ja veuràs demà a la cafeteria els que escoltin el programa i em vinguin i diguin, mambo, tio, ostres, per favor. Però bueno, escolta, el que sigui per l'audiència.
0: Sí, clar.
4: A veure.
0: Què?
4: Enric,
0: digue'm.
4: Molt bona tarda.
0: Sí.
4: Una abraçada molt gran.
0: Ai, quin fàstic.
4: I no m'enrotllo més.
0: Ara,
4: per cert, ja sabem qui és la dels 10 minuts, Que igual la gent es pensava que era jo,
0: Sí.
4: Bueno, va. Sí. Enric, molt bona tarda. Adéu-siau. Sabadell, el mambo.
0: El mambo, el mambo. Quin personatge. Quin fàstic. Peus, Jo ja ho he confessat, que és la part del cos que menys m'agrada. Els peus. Oh. Va, tu també, confessa't. 608-71-741. Tela teniu, tela. Val, tanto perquè ja tenim aquí un any més el Clotilde Fest. Sí! El cicle de concerts de l'estiu de Barcelona. I el tanto perquè RAC 105 i el Carnet Jove i, a més, la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic, únic i d'aquells xulos. El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert per viure els concerts a la fresca de Max Navarro. Meravelles. I també de la Naina. Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat. Va, que t'esperem el 25 de juny, a les 8 del vespre, al Clotilde Fest 2025. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: L'Enric Font presenta Ja tardes.
3: A RAC 105.

0: Font presenta Ja Tardes a RAC 105.
1: Això és Ja Tardes amb l'Enric Font, el casquet volador.
2: ¿Dónde vas?
3: Hòstia.
4: I hace por!

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
2: Així sona la teva alarma Verisur quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisur, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
3: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
4: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu? Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament, jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
9: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
0: La teva música. Ja tardes.
10: Amb l'Enric Font.
11: Oh, està buen horro.
12: Ai, ai, ai, ai, ai.
13: Estàs prenent el pèl, oi?
14: Doncs sí.
15: Castigat.
13: Ah, va bé. Ah. Ai, que jaleo.
16: Mare de Déu.

0: Sí, sí. Ella té connexió, connexió psíquica. És l'Aitana. Sempre ho fa amb nosaltres, eh? Perquè totes les seves cançons ja, ja es connecten amb el nostre cervell. S'enganxen, s'enganxen. I l'anem cantant, a tope. Va, re, uns 5 minuts que passen de 2:15. Això, ja saps, ja tarda. A RAC 105. Va, que és moment de repassar com portem la batalla de cançons d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
0: Vinga, va. Avui un roast musical on recuperem aquella època que gravàvem cançons al CD, saps? Aquell retolat, aquell verbatim. A l'emule que treia fum, saps? Perquè tots hem sigut una mica piratilles, eh? Ja, fins i tot quan copiàvem els casets i aquelles coses. Clar, és que avui és el Dia Mundial contra la Pirateria i això ens ha fet recordar doncs, tota aquella època. Cançons que viatjaven d'ordinador a ordinador, de MP3 a MP3, a pendrive, home. I clar, hi ha cançons tan populars que tots les piratejaven, saps? I per això avui estem enfrontant, precisament, tres cançons que diuen que són de les més piratejades de la història i tu tries quina és la millor. Així que agafa el telèfon, obre WhatsApp i vota la teva preferida. Va, anem amb l'opció número 1. Les cançons que van capçalar les llistes de torrents durant anys, això diuen. Una de les cançons més descarregades i compartides de la seva època, la que ens portaven els Maroon 5, d'aquest Payphone. És la que més t'agrada, doncs? Explica'm un àudio al WhatsApp. O potser prefereixes l'opció número 2. La d'Ariana Grande. Citada com la cançó femenina més descarregada il·legalment. Sí, un hit gegantí que va dominar mòbils, ordinadors, MP3 d'arreu del planeta. Aquest problem. Sí, va ser un problema per les discogràfiques, això. Bé, anem amb l'última, la de casa, opció número 3. Probablement una de les cançons catalanes que més va circular pels ordinadors de finals dels 90, inicis dels 2000, un clàssic que tothom tenia guardat en alguna carpeta perduda. Allò... catalanes que molen, ok. Un MP3. Bon dia dels pets. Evidentment, aquesta no podia faltar. Va, i ara toca a tu. Toca tu explicar-me quina és la millor.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Quina d'aquestes cançons és la reina absoluta de l'era del MP3? O dels CDs gravats. Recorda, opció número 1 amb Maroon 5, Payphone. Opció número 2 amb Ariana Grande, Problem. I l'última, la de casa, opció número 3 amb els pets, eh? Bon dia! Bona tarda. Va, ja saps que al final del programa repassarem el veredicte, sabrem quina guanya, així que afanya't i vota la teva. Dit això, anem amb més. Mira, una de les que també, segur, estava l'emule a tot arreu, era la de Lady Gaga. De fet, una de les primeres que ens portava l'artista nord-americana és el Just Dance.

0: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.
1: Ja tenim el Ja tardes amb l'Enric Font, el millor DJ del món.
2: Sí, sí, clar.
1: Un tio ben trempat, ben vestit, va arreglat. Hey!
3: Oi, està tot fatal, eh?
4: Fatal com sempre.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: I tant, però moltíssim, molt.

0: amb energia, com sempre. La proposta de Doctor Prats, una altra de les que ens engresca la tarda. Evidentment aquí, en aquest programa, eh? Sí, sí, sí. Va, amb poc més de 10 minuts, arribarem a les 8. Recorda que avui fem un Ja Tardes especial.
1: Confessions.
0: Sí. Volem que et confessis, eh? Amb pecats absurds, eh? Sí, sí. Aquests que fan riure més que una altra cosa. Aviam, mira, recorda que, per cert, pots guanyar els gots al programa. Mira, hola!
2: Hola, Enric Foni, aquí. Hey. Bueno, jo tinc la meva confessió. És que sóc una ingènua patològica. Sí. Suposo que us recordareu dels primers temps d'internet.
0: Sí, mira.
2: Llavors el meu home treballava a Andorra. I un dia parlant amb amics i tal, en grup, un li diu a l'altre, bueno, això és... bueno, no et preocupis, que jo m'ho baixo demà.
0: Com?
2: I jo me'l quedo mirant i dic, d'on? D'Andorra, si demà no tens que pujar a passar Andorra.

0: Aquí ho has lligat una miqueta també amb el tema d'avui, de que és el Dia Mundial de contra la pirateria, eh? Que això, sí, això ho has lligat, ho has lligat. Va, tu també, confessa't, pecats així una miqueta absurds. És que, clar, m'estan sortint alguns que...
1: Ai,
0: que són heavies, I no els puc posar. Va, anem amb més, arriba per aquí Kylie Minogue, que ens porta aquest padam-padam.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
2: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
3: A Galeries del Tresillo t'emportes sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Tresillo.
4: Celebrem la revetlla de Sant Joan amb Supermercats Plus Fresc.
5: Trobaràs grans ofertes en productes de Lleida. Per cada 30 euros de compra a la carnisseria i xarcuteria t'emportes gratis una ampolla de vi negre.
4: I si compres coca dolça Musfis et regalem cava Brut Nature.
5: Promoció vàlida fins al 29 de juny. També disponible fent la teva compra online o a plusfresc.cat.
4: Ets instal·lador d'electricitat, aigua, gas, climatització o energies renovables? Aquest 12 de juny arriba la Troba Fira de Gibaix, la gran trobada del sector del gremi d'instal·ladors del Baix Llobregat, amb els influencers del sector Alex Church i Dani de Constructiv. Reptes en directe i el sorteig d'una moto i un patinet elèctric. Entrada lliure per a professionals amb pàrquing, esmorzar i dinar gratuït. Avinguda de la Fama 56, Cornellà de Llobregat. Troba Fira. Més info a gibaix.com.
6: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
0: Rec 105, la teva música.
7: Agafa el telèfon. Ja tardes a participar amb l'Enric Font, que cada tarda a RAC 105.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Hosmer. Ostres. El nostre Hosmer.
2: Home!
1: Era una ficada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
2: Molt fan. Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar, el vam conèixer amb Superfort. Jo a finals als 90, ja. Podria cantar totes. No sé qui cantaria millor, Clar, tenim aquesta. Home! És que tots són tamarros. Espera, que n'hi ha més.

0: diguis això.
1: Ja tardes.
2: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
1: a RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.
4: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
5: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
6: Què?
5: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
6: Sense pagar?
5: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
6: Ah... fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
7: Citroën.
6: Consulta citroen.es.
8: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
9: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
10: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
11: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
10: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
11: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro. I Naina.
10: Aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat.
12: El 25 de juny, a les 8 del vespre,
11: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
10: RAC 105. La teva música a peu de carrer.
12: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
10: RAC 105.

0: Com vola!
1: Ole!
0: Sí, el so de Bruno Mars, una d'aquestes que també demaneu sovint a aquest programa. Sí? Whisky Tall, vinga! Amb això hem volgut començar l'última horeta juntets d'aquest dimecres. Ja tarda. Sí. Va, avui estem de confessions, estem repassant tot de missatges, confessant doncs, aquests pecats una mica absurds, però que ens agrada, eh? Que sí, que ens fan gràcia. Escolta.
1: Ai, Déu meu!
0: Va, recorda, vinga.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I també tenim a la batalla de cançons.
3: El roast musical del Ja Tarda.
0: Sí, un roast musical avui doncs, dedicat a aquest dia mundial contra la pirateria. I avui estem enfrontant tres cançons que diuen, que són les més piratejades de tots els temps. Sí. Mira, per una banda tenim els Maroon 5. És l'opció número 1, amb aquest payphone. Una de les, bé, un dels grans hits d'aquella dècada que la tenies a tot arreu, el mòbil, l'ordinador, el cotxe també allà amb uns CD d'aquells gravats. Això per una banda. Per l'altra tenim l'opció número 2, que és Ariana Grande. Fenomen global que va sonar absolutament arreu i sovint citada com la cançó femenina més descarregada il·legalment. Sí, problem. Ho he dit abans, eh? Un problema per les discogràfiques, això. Sí. En fi, va, i per últim, una de casa nostra. Un himne generacional a Catalunya, d'aquelles cançons que passaven de mà en mà abans que existís Spotify i les playlists també. Jo crec que aquesta circulava als casets. Saps aquells casets que gravaven? I que fèiem allò... variado mix, eh? En fi. Doncs explica'm quina és la teva preferida a través del WhatsApp, un àudio. I en una estoneta doncs, repassarem el veredicte, sabrem quina guanya, així que afanya't a dir la teva. Va, nosaltres anem avançant i mira, em ve de gust recuperar una cançó de Katy Perry. De fet, una de les primeres al costat de Timbaland. Sí, sí. Mira, recuperem aquesta, If We Ever Meet Again.

0: tardes amb l'Enric Font.
1: Enric Font.
0: El teu after work a RAC 105.
2: Si no vols fer la migdiada, no, escolta l'Enric cada tarda.
3: Ah, vale.
2: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la sona.

0: Són les 5.
1: Cada tarda a les 5.
2: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
1: Enric Font es treu la samarreta.
3: Sexy, sexy.
1: Però com que és la ràdio?
4: No el veus.
1: Quina llàstima.
4: Quina llàstima.
1: Ja tardes. De 5 a 9.
2: A RAC 105.

0: És una d'aquelles col·laboracions que ens ha flipat. Sí, per una banda els Búhos i per l'altra la Leire Martínez, antiga cantant de l'Oreja de Van Gogh. Sí, sí.
1: Ai, que, com mola, tu, això.
0: No hi ha pla B, és la gran proposta que ens porten. Ai! I que ens motiva, també.
1: Aquest dimecres aquí, ja tarda.
2: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Va, anem amb més confessions, que avui estem fent això, un especial... Confessions. Confessa. 608-7-7-4-1.
3: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Mira, hola.
4: Ep. Hola, Enric Font. Ei. Soc l'Àrix i jo haig de confessar que un dia tenia molta gana però no podia menjar res.
0: Com?
4: I aleshores
0: em
4: vaig anar a la cuina i hi havia pinso de gos i xutxes de gos. I vaig dir, tenen bona pinta les xutxes de gos.
0: Ai,
4: i em vaig menjar les xutxes de gos.
0: No!
4: I quan me les vaig menjar, quasi em pilla la meva mare, però les vaig guardar molt ràpid. Vinga, adéu, Enric Font.
0: Ai, no. I ara t'haurà escoltat la mare, que ja haurà dit, aquest nen... Ara menjaràs pinso de gos tota la setmana. En fi, 608-7-7-4-1. Mira, més confessions per aquí. Hola.
5: Bona tarda, Enric.
0: Ei.
5: Jordi Culé, de Gavà.
0: Home,
5: ara us faré una confessió.
0: Fa temps
5: vas tindre una nòvia que era merengue, del Madrid.
0: Oh.
5: I pel seu aniversari li vas regalar 2 entrades per anar a veure el Madrid al camp de l'Espanyol, o sigui, a l'Espanyol-Madrid.
0: Ojo!
5: O sigui, ja em veieu a mi allà al camp de l'Espanyol veient un Espanyol-Real Madrid. Sense paraula. Salutacions des de Gavà. Una abraçada ben gran.
0: Bravíssim! Jordi Culé anant a veure l'Espanyol contra el Madrid. Ai, mare. No, és... Això no es pot permitir, com diria en Núñez. És que... Ai, tela.
6: Ai, madre.
0: Va, tu també, confessa, 608-7-7-4-1.
3: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Evidentment, va, que nosaltres continuem ballant al so de Cala, Freed from Desire.

0: ja tardes.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-71-71.
2: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor. Visca!

0: evidentment, la millor gent del planeta sou vosaltres. Esteu cada dia aquí connectats, evidentment. El so de Mamaduixa, una de les bones propostes que, evidentment, també ens agrada.
1: Oh, yeah.
0: Aquí a tope. Va, uns pràcticament dos quarts ja tocats, pràcticament de nou. Moment perfecte per repassar aquest veredicte d'avui, no? De la batalla. Ui, quina batalla!
2: El roast musical del Ja Tardes.
1: Round one, fight!
0: Va, tanquem votacions, tanquem línies. I moment de tancar també l'emule. Eh? Expulsar el CD ja gravat. Qui piratilles, eh? Va, avui hem viatjat a aquella època en les que... Bé, en què les cançons passaven d'ordinador a ordinador i teníem els MP3 allà com a tresors. Que eren piratilles tots, ja t'ho dic. Avui, doncs, celebrant aquesta jornada del Dia Mundial contra la Pirateria, eh? Que això no s'ha de fer, no? I per això m'han frotat tres cançons que, teòricament, són les més piratejades de la història. Va, repassem aquests vots, perquè, clar, per una banda... Els Maroon 5! Adam Levine i tota la tropa amb aquest payphone, una cançó que... Molts heu destacat que recordeu també d'aquella època que potser no la gravàveu, que no us l'havíeu descarregat, això dieu molt, que jo crec que sí, però que mola molt, tu, aquesta cançó. Doncs mira, molts vots, per aquesta. També l'opció número 2 a Mariana Grande, aquest Problem. Un dels grans fenòmens pop d'aquella generació, una allau de vots també amb mans de hits internacionals, però evidentment la de casa també. Aquesta l'havien gravat amb caset. Els Pets i el seu Bon Dia, recordant aquells anys, una cançó imprescindible per qualsevol recopilatori musical, això sí, de casa nostra. Bé, i després de tot això... Moment del veredicte i de saber quina és la més votada d'avui. I atenció, perquè després de revisar tots els vots i rebobinar dues dècades de descàrregues, al tanto, perquè tenim la guanyadora, i m'ha sorprès, perquè ha estat més renyit del que em pensava. Perquè la que es corona avui com la reina... de les cançons més piratejades és, al tanto, la dels Maroon 5, Payphone.

0: Mira, avui que va de confessions, jo la veritat és que haig de dir que aquesta m'agrada molt.
1: Ai, madre.
0: Ai, mare. El treball de David Guetta, Teddy Swims, Tunes and I, amb això, gon. Oi, oi. Sembla gospel i tot. Té un aire. Va, res, en menys de 20 minuts arribarem a les 9. Això és el Ja Tardes, aquí ben engrescats.
2: M'encanta.
0: A mi també m'encanta. Que confessis les teves, els teus pecats així absurds a través del WhatsApp per poder guanyar els gots del programa, ja saps, vinga.
3: 608-71-714.
0: Clar, també estàvem preguntant per aquella cançó que et costa confessar que t'agrada, eh? Perquè tens... Sí, saps? Ah, a mi m'agrada Letizia Sabater. Saps? La salchipapa. Clar, aquí hem confessat això que m'he quedat una mica descol·locat, eh? Sí, sí, 608-71-714. Mira,
4: hola. L'Enric Font, a mi una cançó que m'agrada però no m'agrada dir-la era la cançó de Un millonario pero sin dinero de Sadie la niña.
0: Val.
4: Adiós.
0: Adéu, adéu. Clar, és que aquesta cançó no l'he trobat perquè no sé com es diu. Vull dir, clar... És... Aquesta és Sadie la niña. Un artista que no tenia en el meu radar, eh? Tot s'ha de dir. Però clar, la cançó que em dius és que no sé quina és. No sé tan bona que... En fi, 608... 7-7-4-1. Posem en uns jardins aquí, eh? Entrem a dins el jardí i no en sortim, no? Una cosa... Ai, tela, tela. Al tanto, perquè aquí ja m'han descol·locat completament. Que no sé si posar-lo, eh? És que mira...
5: Hola, Enric Font, bona tarda.
0: Hola.
5: Jo he de confessar-me d'una cosa molt graciosa.
0: Ai.
5: Que ja, quan ja jo era petit, tenia 9 anys...
0: 9 anys.
5: A casa nostra es quedava la millor amiga de la meva mare a dormir.
0: Riu massa.
5: I bueno, va estar una temporada perquè vas separar i totes les coses que passen.
0: No riguis.
5: I jo anava al calaix de la roba... I on tenia la roba interior l'olorava com el fullet tortuga i veia marrant.
0: No!
5: Però bueno, per un nen de 9 anys...
0: No, és
5: graciós.
0: No és graciós.
5: Apa, bona tarda.
0: No. Jo crec que no pot ser. Tu miris com tu miris és una guarrada, tu, escolta. No. Oh! 608-7-7-4-1, va, tu també pots participar, ja saps, a través del WhatsApp. I explicar-me, bé, confessar-te ja directament, però no aquestes coses, per favor, ja no pots dir això per la ràdio, escolta. Va, nosaltres continuem, mira, confesso que aquesta l'he ballat, sí, el so del Sutherland, una cançó ben viral, tu-tu-turú.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
2: Matina Codina Best Moments.
3: Lleó 14 rebutja educadament la invitació d'Ayuso de visitar una residència d'avis de Madrid. De Madrid al cielo, pero de momento no, gracias, ha dit el Sant Pare. I dimiteix el conseller de Cultura de Madrid per ser incapaç d'escriure Lleó 14 amb números romans.
4: Ostres.
3: S'escribe Kisvi o Kisif, ha preguntat amb la bragueta oberta.
4: Joder.
3: I a Barcelona, el papa seguirà les indicacions del govern i farà teletreball per no col·lapsar la ciutat.
4: Molt bé.
3: Connecteu-vos al Microsoft Teams, ha demanat el Sant Pare. I els professors en vaga es fan un embolic i exigeixen a Esther Niubó que beneeixi les aules en català.
4: Ostres.
3: I OpenAI confirma que ells tampoc saben què volen dir les sigles GPT de ChatGPT.
4: Oh.
3: Era global no sé què, però no lo apunté, va dir.
2: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: tardes. Amb l'Enric Font.
1: Hola, Mollón.
2: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.
3: Vaig cap a treballar amb moltes ganes de ballar. T'ho prometo i t'ho dic, amb la música de l'Enric.

0: No només passa.
1: Ja tardes.
2: Aquí estem a Ja tardes, que per cert... Parem-ho, espera, espera, parem-ho, parem-ho tot, parem-ho tot, que m'han enviat aquí un missatge, és en Marcos amb K. Sí, el de la chimichanga. M'ha enviat un missatge.
3: Hola, Rat 105. Volia posar una queixa públicament perquè no sé com teniu allà treballant a l'Enric Font.
2: Com?
3: Estic molt emprenyat amb ell perquè
2: per què?
3: M'he assabentat que és un home que diu pistatxo. I no, és pistatxo, es diu fastu.
2: Home!
3: Que toqui, toqui, toqui, toqui, un petonet bonic.
2: No és veritat. No dic pistatxo. Jo sóc... Precisament jo sóc dels que diu fastuc.
0: Ja tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.

0: això mateix, que no s'acabi. Tot i que encara n'hi ha començat, eh? Però, escolta, és la proposta dels Figaflauas, que no s'acabi l'estiu. Ai, ai, ai. Vam, això que toco el 2 sempre és un plaer estar al teu costat, ja saps. Aquí ja tardes, demà, demà més. I al tanto, perquè demà tenim regalats dels xulos. Així que tots aquí a escoltar aquest programa una mica trafolari, però que ens ho passem bé. Almenys és la intenció.
1: Oi tant.
0: Oi tant, oi tant. Va, avui qui guanya els gots del programa és la Gemma. Home, enhorabona. Enhorabona. De gaudir-los a tope, eh? Ara venen perfecte. Per fer uns veures a l'estiu, aquestes coses. Va, que marxarem amb el so de Rosalia. Anem a recuperar la seva relíquia. Apa-li, fins demà a les 5, aquí com un clau, eh? Ja saps, ja tardes. Ciao, pescao! You can't

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atén, en una pregunta ens aixequem, i em mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: La teva música.
1: RAC 105. Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
2: 1, 14, 22, 39 i 48. Els sols, el 8 i l'11.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: La teva música.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: This is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.